0: L'eclipsi de sol del pròxim 12 d'agost serà un dels esdeveniments més rellevants de l'any al territori de la nostra comarca, on aquest fenomen es podrà veure de manera clara. S'espera l'arribada de milers de visitants que podran, doncs, gaudir d'aquesta experiència, que tindrà lloc entre 8:15 i 9:15 del vespre. Per preparar-se bé i treure'n partit, la comarca ja treballa en l'organització de diferents aspectes al voltant del fenomen. El passat divendres, el Teatre Joan Colet de Calafell va acollir una jornada que, impulsada pel Consell Comarcal i la Universitat Rovira i Virgili, va servir per analitzar el seu impacte en diferents àmbits, com ara l'econòmic o el científic, així com el de l'astroturisme. I és que esdeveniments com els eclipsis solars cada cop mobilitzen més persones que es desplacen per poder veure de prop els seus efectes. A la jornada es va fer referència al fet com aquesta manera de fenòmens poden servir per fomentar un turisme diferent de l'habitual, amb tot l'activitats doncs, relacionades que es poden impulsar al seu voltant. Alhora també es va remarcar la importància de tenir una bona organització per evitar els col·lapses que poden produir-se en aquesta arribada massiva de gent en moment en què la temporada turística es troba en el punt més àlgid. A més a més, Esquerra Republicana del Baix Penedès titlla de debat artificial la proposta per canviar de província. Segons la FURA, Esquerra Republicana del Baix Penedès ha criticat en un comunicat les declaracions del president del Consell Comarcal, Ramon Ferrer, sobre un possible canvi de província de la comarca per passar de Tarragona a Barcelona. Una proposta que aquest mateix dilluns van verbalitzar diferents representants dels partits Impulsem Junts i que Ramon Ferrer no va veure amb mals ulls en una entrevista recent. Des d'Esquerra Republicana consideren profundament irresponsable que el màxim representant institucional del Consell Comarcal plantegi un debat territorial que no respon a cap demanda ciutadana i que només contribueix a dividir la comarca i a desviar l'atenció dels problemes reals que pateix el Baix Penedès. Els republicans asseguren que cap veí o veïna del Baix Penedès està preocupat per canviar de província, sinó que el que li preocupa al ciutadà és la manca d'inversions, la saturació dels serveis públics, el dèficit d'infraestructures, la mobilitat o la falta de recursos en una de les comarques que més creix de Catalunya. Per això, des d'Esquerra Republicana estan convençuts que el problema de la comarca no és el seu encaix territorial, sinó l'abandonament històric que ha patit per part de les administracions competents. El partit també lamenta que no s'hagi impulsat cap debat institucional sobre aquest tema, ni s'hagi consultat els municipis o els ciutadans sobre aquesta qüestió. Per tot plegat, demanem que el president del Consell Comarcal rectifiqui públicament les seves declaracions, doncs manifestaven des de la FURA, el qual també es proposa i es remarca que el Baix Penedès passi a formar part de la província de Barcelona. Doncs una notícia al qual en feien referència, on diferents representants de la formació Impulsem Junts del Baix Penedès han fet oficial la seva proposta perquè la comarca deixi la província de Tarragona i passi a formar part de Barcelona. Segons el president d'Impulsem el Penedès, Jaume Cassanyes, aquesta iniciativa respon a la necessitat de buscar un nou encaix que respongui millor a les necessitats de la comarca i de la seva població. Per Cassanyes, la separació que es va fer en el seu moment en províncies no té cap sentit actualment, ja que deixa el Baix Penedès separada administrativament de la resta de comarques de la vegueria del Penedès. Si estem totes les comarques unides, serà més fàcil defensar la identitat pròpia del Penedès davant de la pressió provinent de l'àrea metropolitana de Barcelona que fa temps que tenim, ha assegurat el també alcalde de Cunit. De la mateixa manera, creu que el canvi de demarcació permetria que el Baix Penedès tingués veu pròpia en diferents àmbits de decisió de la zona de Barcelona que tenen influència a la comarca, com ara els de la mobilitat, l'ensenyament o la sanitat. Per evidenciar que aquestes necessitats, els membres d'Impulsem Junts han comparegut davant els mitjans al carrer de les dues províncies de Bellvei, una via que té una separació administrativa fictícia dins d'un mateix nucli de població. Junt amb l'alcalde de Cunit, hi havia altres representants de la formació a la comarca, com l'alcaldessa en funcions de la Bisbal, Judit Vidal, l'alcalde de Bellvei, Valentí González, i el portaveu del partit al Vendrell, Frederic Serramià, o el conseller comarcal i regidor a Banyeres del Penedès, Josep Ràfols. Cassanyes ha aclarit que la proposta no significa que s'aparqui la seva voluntat de fer una consulta per demanar el pas de Cunit al Garraf. També ha afegit que la tasca del partit serà ara buscar més adhesions a la proposta del canvi de província entre els diferents municipis de la comarca, la societat i els partits polítics. Per ara, des d'Esquerra Republicana del Baix Penedès ja han mostrat el seu rebuig, com hem comentat anteriorment, i que creuen que fomentar un debat artificial no podria ser viable. Però encara tenim més notícies. I és que Cunit celebrarà doncs, una pedalada popular inspirada en el Tour de França amb activitats per tota la família. Cunit acollirà pròximament una nova activitat esportiva i familiar sota el nom de Pedalada pel Tour, una pedalada popular inspirada en l'ambient del Tour de França i pensada perquè hi pugui participar tota la ciutadania. L'activitat comptarà amb un recorregut planer i accessible, apte per a totes les edats i nivells, amb l'objectiu de promoure l'esport, la mobilitat sostenible i la participació familiar en un àmbit lúdic i festiu. Les inscripcions es poden fer, doncs, prèviament a través d'aquesta web habilitada a la web de l'Ajuntament i també de manera presencial el mateix dia de l'activitat a partir de les 9 del matí a la plaça de la Vila. A més, les primeres 500 persones inscrites podran rebre dorsal de participació i una samarreta commemorativa. La jornada també inclourà una activitat paral·lela especialment pensada per als més petits. Pinta el mur del Tour, una proposta creativa i participativa per donar color i ambient a l'esdeveniment. La pedalada finalitzarà al pavelló municipal on els participants podran gaudir d'un avituallament final després del recorregut. Xavier Lorenzo, regidor d'Esports, convida a tota la ciutadania a sumar-se a aquesta jornada esportiva i festiva que convertirà Cunit en un petit escenari del Tour per un dia. I l'Ajuntament de Cunit actua al pont de l'Avinguda Juli César per reduir el soroll del trànsit. I és que l'Ajuntament de Cunit ha iniciat una actuació puntual de millora de l'asfalt al pont de l'Avinguda Juli César amb l'objectiu de reduir el soroll provocat pel pas de vehicles, una demanda que diversos veïns i veïnes de la zona havien traslladat en els darrers mesos. Els treballs consisteixen en la substitució del paviment existent que per un asfalt especial absorbent, un tipus de ferm dissenyat per disminuir l'impacte acústic que genera la circulació viària i millorar així el confort dels residents propers al pont. Des del consistori s'ha explicat que aquesta actuació dona resposta a les queixes relacionades amb l'accés de soroll del trànsit, especialment en aquell punt concret del municipi, un dels principals passos cap al sector de platja. L'Ajuntament també ha remarcat que abans de poder executar els treballs ha estat necessari completar tots els tràmits i coordinacions pertinents amb Adif, ja que el pont afecta infraestructures ferroviàries sota la seva competència. Amb aquesta intervenció, el consistori vol continuar avançant en actuacions de millora de la qualitat de vida als barris i la reducció de l'impacte acústic derivat de la mobilitat urbana. La regidora de Via Pública, Beatriz Duque, ha destacat que aquesta actuació és una resposta directa a una preocupació que ens havia traslladat diversos veïns i veïnes de la zona i que afectava el seu dia a dia. Duque ha explicat que des de l'Ajuntament hem treballat conjuntament amb Adif per poder fer possible aquesta millora tècnica en un espai amb condicionants especials. I Joves per Cunit porta de nou el Cercavira a la Festa Major amb novetats aquest 2026. Torna el Cercavira de Cunit de l'Associació Joves per Cunit el proper 10 de juliol dins dels actes de la Festa Major. Enguany l'Associació Joves per Cunit ja ha avançat aquesta edició, al qual arribarà amb novetats. Els establiments participants seran el Rodaví, Kismar, Bar Restaurant La Marina, Chiri El Búnker i el recinte de la Festa Major. Amb un preu del pack de 15 euros en efectiu, inclou la samarreta oficial del Cercavira i 5 consumicions que podràs bescanviar als establiments del recorregut. La venda d'entrades començarà a partir de l'1 de juny a l'oficina de turisme i fins a esgotar existències. D'altra banda, recordem que és obert el termini de presentació per la llicència de l'activitat de la barra de bar dels concerts de la Festa Major 2026. A partir d'avui i fins al 23 de maig, inclòs està obert el termini de presentació de les ofertes per la gestió de la barra del bar dels concerts de la Festa Major 2026. I també a la Llar d'Infants Municipal Les Marietes ha creat el conte Les Marietes són de colors, un projecte educatiu i comunitari impulsat per educadors del centre amb la participació activa dels infants i les seves famílies. Aquest conte és fruit d'un treball plàstic inspirat en els colors dels elements festius del municipi de Cunit com els gegants, el drac i els capgrossos. La proposta es va desenvolupar durant els mesos de gener i febrer d'aquest any dins la situació d'aprenentatge Les Marietes i el taller de collage emmarcat en la programació de trobades a la llar Compartim l'Educació. Els infants i les famílies van participar en l'elaboració dels fons de les il·lustracions mitjançant diverses tècniques plàstiques, convertint el conte en una experiència col·lectiva carregada de creativitat, emoció i identitat local. El text original és de Vero Márquez i ha estat adaptat per Colla Dolç. A més, el projecte incorpora una canció dedicada als gegants amb música de Noemí Lorite, lletra de la mateixa Noemí Lorite i de Colla Dolç i partitura elaborada pel senyor Oriol Rodríguez. El conte també ha comptat amb la col·laboració de Kerli Romero, encarregada de les fotografies que il·lustren aquesta publicació. Des de l'Ajuntament volem felicitar a tota la comunitat educativa de la Llar d'Infants Municipal Les Marietes per aquesta iniciativa tan especial que posa en valor la creativitat, la participació familiar i l'arrelament a les tradicions i a la cultura popular del nostre municipi. I la Gossa Sorda presenta a Cunit els concerts de la gira a Tornallom del 22 i 23 de maig al Passeig Marítim. La banda torna a Catalunya 10 anys després amb dues nits de concert que comptaran amb les Testarudes, DJ Trapelles, Betlana i Hijas de la Cumbia, amb la participació de col·lectius socials i la presentació de Guillem Estadella. La Gossa Sorda ha presentat aquest dimecres 13 de maig a Cunit tots els detalls dels concerts que la banda oferirà aquest cap de setmana al Passeig Marítim dins de la gira a Tornallom. Dues cites que marcaran el retorn del grup a Catalunya 10 anys després de les dues seues últimes actuacions del país durant la roda de premsa celebrada davant de l'oficina de turisme i a escassos metres del recinte dels concerts. La banda ha anunciat el cartell complet dels dos dies amb la participació de Testarudes, Digi Trapella, Esbetlana i Hijas de la Cumbia. L'acte ha comptat amb la participació de l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i ha servit per explicar una proposta treballada com una de les grans cites catalanes de la gira de retorn. El cantant de la Gossa Sorda, Josep Nadal, ha remarcat que la banda està molt contenta de tornar a Catalunya 10 anys després i ha agraït l'acollida rebuda per part del municipi i de l'Ajuntament de Cunit. Nadal ha explicat que la tria del municipi respon tant a motius emocionals com estratègics, ja que es tracta d'un espai situat entre Tarragona i Barcelona, dos territoris amb una relació històrica molt estreta amb la banda valenciana. Per part de l'Ajuntament, Cassanyes ha destacat l'impacte cultural i econòmic que suposa per al municipi acollir una de les grans cites de la gira de retorn de la Gossa Sorda i ha remarcat que els concerts permetran donar a conèixer Cunit al públic vingut d'arreu de Catalunya i del País Valencià. Per part de la banda, s'ha destacat també la predisposició de l'Ajuntament de Cunit a facilitar un model de concert propi allunyat de la lògica dels grans festivals i amb capacitat per construir una proposta cultural més completa. Josep Nadal ha explicat que els concerts es plantegen com una gran festa popular vinculada a la música en català, al territori i als moviments socials. Nadal ha remarcat també la importància de poder desenvolupar el projecte amb llibertat en un espai al costat de la mar, amb un model d'autogestió que permet incorporar iniciatives com Palestine Drinks, el projecte sense ànim de lucre que destina els beneficis a l'acció social a Gaza i Cisjordània. Aquesta dimensió social i política es concretarà també amb la participació de diversos col·lectius convidats que tindran espai i veu propi doncs, durant les dues jornades. Divendres hi haurà entitats vinculades a la defensa del territori, l'espai públic i els drets col·lectius com Aigua és Vida, Ni un pam de terra, la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, el sindicat de llogateres i la xarxa d'usuàries de tren de Catalunya. Dissabte doncs, participaran la Fundació Emprius, dedicada a la restauració del patrimoni, el Cor a Llengua, germanat impulsat per gent jove que acompanya la banda al llarg de la gira, i l'Assemblea de Docents de Catalunya, una presència especialment significativa per al grup del seu compromís amb l'ensenyament i perquè diversos membres de la Gossa Sorda són també professors. Les dues jornades estaran presentades pel comunicador i humorista cunitenc Guillem Estadella. Segons ha explicat la banda, el que volien comptar amb una persona vinculada al món de l'espectacle que pogués conduir les dues nits i actuar també com a anfitrió local pel seu vincle amb Cunit. Des del punt de vista artístic, Josep Nadal ha explicat que la programació dels dos dies respon a una voluntat clara de donar espai a grups de joves, a dones i a projectes amb personalitat pròpia dins de l'escena musical actual. Divendres 22 de maig, la nit començarà amb Testarudes, un grup format íntegrament per dones de diferents punts de Catalunya que treballa sonoritats vinculades a l'esca, al reggae i al rocksteady. Nadal ha remarcat la importància de compartir escenari amb una proposta que representa tant el relleu generacional com la continuïtat d'uns ritmes jamaicans que la Gossa Sorda ha defensat des dels seus inicis. Les jornades complementarà amb la participació de Digi Trapella, un dels DJs més coneguts de l'escena catalana. Pel que fa a dissabte 23 de maig, la banda ha anunciat una de les incorporacions que encara no s'havien fet públiques fins ara. Esbetlana, un grup barceloní definit durant la roda de premsa com a una proposta d'octopop wave, musicalment allunyada de la Gossa Sorda, però amb una actitud desvergonyada, combativa i clarament punk. Josep Nadal ha explicat que trobaven a faltar dins de l'escena actual propostes amb aquesta capacitat de desmarcar-se i assumir riscos artístics i polítics i que precisament per això consideraven importants donar los a espai dins de la gira. La jornada de dissabte es complementarà amb Hijas de la Cumbia, dues DJs de la ciutat de València vinculades a la música llatina i al mestissatge. Per part de la banda s'ha explicat que la sessió estarà adaptada especialment per incorporar també música en català i reforçar així la idea general dels concerts com una celebració de la cultura popular contemporània dels països catalans. Finalment, Cassanyes ha explicat que l'Ajuntament està treballant en el dispositiu logístic dels concerts, especialment pel que fa a l'organització dels aparcaments, els accessos i a la informació de servei per al públic assistent. L'Ajuntament incorporarà i informarà doncs, pròximament sobre zones d'aparcament, accessos i serveis vinculats als concerts a través dels canals municipals i de les xarxes socials de la Gossa Sorda amb l'objectiu de facilitar l'arribada al recinte i garantir el bon funcionament de les dues jornades. I també recordem que s'obre el termini per sol·licitar la subvenció dels llibres de text pel curs vinent escolar. El període de presentació de sol·licituds serà fins al 28 de maig. Teniu disponible una tramitació electrònica específica per sol·licitar la subvenció i presentar tota la documentació fent clic a l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, el que podeu formalitzar la sol·licitud de subvenció dels llibres de text per al curs escolar 2026-2027 a través del tràmit CUN0051. La tramitació electrònica a través de l'internet s'ha fet amb un certificat electrònic que pot ser l'IDCAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Però per més informació sobre com donar-se d'alta a l'IDCAT mòbil podeu consultar el vídeo que trobareu a la web de l'Ajuntament. Recordeu, doncs, que per sol·licitar més informació podreu adreçar-vos a l'oficina d'atenció a la ciutadania, a la UAC, situada al carrer Major número 12, trucant al 977-67-40-80, 977-67-40-80, o contactar amb la regidoria d'educació, ubicada al carrer dels Horts número 5, al 977-67-62-92, 977-62-92. Perdó, 977-67-62-92. I neix una nova iniciativa popular per revolucionar la Festa Major amb dos grans equips, els mullats i els cremats. Un grup de cunitencs i cunitenques ha estat treballant en una nova iniciativa festiva amb l'objectiu de convertir la Festa Major en una experiència encara més participativa, dinàmica i integradora per tota la població. Doncs el qual es poden veure per cunits senyals taronges i blaves als primers signes d'aquesta iniciativa. La proposta planteja la creació de dos grans equips populars batejats com els mullats i els cremats que protagonitzaran durant la Festa Major diferents activitats, reptes i accions lúdiques pensades per fomentar la participació ciutadana, la convivència i l'ambient festiu als carrers del municipi. El grup promotor del projecte explica que la idea neix amb la voluntat d'implicar entitats locals, famílies, grups d'amics, comerços i ciutadania en general i aconseguir que la Festa Major sigui encara més viscuda, transversal i oberta a tothom. La iniciativa aposta per una rivalitat simbòlica i divertida entre els dos equips, sempre des d'un esperit positiu i de cohesió social. L'objectiu no és competir per dividir, sinó generar identitat col·lectiva, ambient festiu i noves tradicions populars que ajudin a reforçar el sentiment de poble. Entre les activitats que es plantegen hi podria haver proves singulars, populars, gincames, activitats d'aigua, cercaviles, reptes entre equips, decoracions de carrers i altres propostes participatives que impliquin diferents sectors del municipi. El col·lectiu organitzador considera que aquesta iniciativa pot aportar nous espais d'alegria, convivència i implicació ciutadana i convertir la Festa Major en una celebració encara més compartida i participativa. De moment, el projecte es troba en fase inicial i els seus organitzadors esperen poder sumar el màxim de persones, entitats i col·laboradors possibles abans de donar a conèixer més detalls sobre el funcionament dels equips i les activitats previstes. Tot apunta, però, que ben aviat els veïns de Cunit hauran d'escollir bàndol, mullats o cremats. La iniciativa compta amb la complicitat de les entitats tocats pel foc, Valls Populars, Joves Diables de Cunit, Joves per Cunit i una entitat nova que s'està creant també de l'Ajuntament de Cunit. I aquest pròxim 25 de maig el Som Cunit posarà en marxa una nova edició de la formació d'habilitats comunicatives, un curs intensiu de 30 hores orientat a potenciar la comunicació interpersonal i professional a través d'una metodologia pràctica i vivencial. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció a través de la web del Som Cunit o directament en l'enllaç que trobareu a la pàgina web de l'Ajuntament a inscripcions a la formació d'habilitats comunicatives. I també recordem que la quarta edició dels processos de pressupostos participatius de Cunit ha arribat a la fase de votació de les propostes finalitzades que finalistes que permetran als veïns i veïnes escollir a quins projectes de millora es destinaran 300.000 euros. De l'11 al 31 de maig, les persones majors de 16 anys empadronades a Cunit poden votar per escollir les propostes que prefereixin d'entre les 15 finalistes prioritzades per la ciutadania que han passat la validació tècnica final. Les votacions estan obertes al portal digital de participació de l'Ajuntament, a cunit.decidimcatalunya.cat. Tothom que hi participi podrà votar diferents propostes sempre que no s'accedeixi al pressupost total de 300.000 euros. També es posen en marxa, a partir del 13 de maig, diversos punts de suport presencials on es donarà suport per votar a través de la plataforma. Recordem, doncs, que el proper dimarts dia... Perdó, proper dilluns 25 de maig, de 10 del matí a 12 de la migdia, a l'Ajuntament de Cunit, i dimarts 26, de 6 de la tarda a 8 del vespre, al gimnàs municipal. Un cop finalitzada la fase de votació, es publicaran els resultats al portal de participació, al web i a les xarxes socials de l'Ajuntament. Els projectes més votats sense accedir al màxim de 300.000 euros es planificaran per la seva execució en el període establert del procés. Si el cost de les propostes escollides no arribés als 300.000 euros i el sobrant no és suficient per assumir la proposta següent més votada, la Comissió de Pressupostos Participatius ho valorarà i es publicarà la decisió motivada. D'altra banda, també recordem que Cunit acollirà també aquesta quarta cursa Cunit Calafell el proper 24 de maig amb una àmplia oferta de categories, el que podreu ja inscriure-vos-hi. Totes les categories comptaran amb participació masculina i femenina i amb el recorregut adaptat per garantir una experiència adequada a cada edat. Més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Recordeu que tenim diverses modalitats i a les quals també us podeu inscriure a l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament de Cunit. I també recordem que tenim una visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni. Vine a descobrir l'Avenc de Sant Antoni en una visita guiada única que tindrà lloc el proper 31 de maig a la plaça Tomás y Valiente, davant del McDonald's, a les 10 del matí. Reserva prèvia, obligatòria, trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé escrivint a turisme@cunit.cat. Places limitades, no et quedis sense la teva. A més, demà dimecres torna la Lliga de Futbol 7 a la zona esportiva municipal. A les 9 de la nit, els papis de la Draga s'enfrontaran al Dream Team en categoria veterans. A la mateixa hora i a la mateixa categoria, l'Atlètic Cunit s'enfrontarà al Veterans Club de Futbol Cunit. I a les 10 de la nit, Aston Villa Club de Futbol s'enfrontarà al Viejas Glorias Club de Futbol i al Cubo Ronea vers los Jugones Futbol Club. A més, demà dimecres, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata es durà a terme la trobada del Club de Lectura conduïda per la Magda Minguet. Aquesta sessió del Club de Lectura forma part del cicle Dones amb Veu, Dones d'Arreu, del projecte Biblioteca Sense Fronteres, a les quals s'aborda la igualtat de gènere des de diversos vessants. Trobada dinamitzada per Carla Serra de l'associació ECCIC, a la qual comentarem el llibre Una carta molt llarga de Mariama Bà. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també aquest dijous tenim un espai creatiu de pintura sobre llenços a l'Espai Jove, una activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I a més, també a la mateixa Biblioteca Municipal Marta Mata, aquest dijous 21 de maig a 6:15 de la tarda, torna al taller de manualitats Som Artistes a càrrec de Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. A més, també tenim altres notícies per comentar, com per exemple, si ens centrem en el Consell Comarcal del Baix Penedès, tenim aquest taller de recerca de feina. Busques feina o vols millorar la teva candidatura? Participa en aquest taller de recerca de feina i reforça les teves eines per afrontar nous reptes laborals. Recorda, avui, de 9:45 del matí a 2:45 del migdia, al carrer Hospital número 13, a Can Freixes, a l'Arbós. Durant la sessió es treballarà eines i canals de recerca de feina, preparació d'entrevistes, elaboració del currículum i inscripcions al WhatsApp 681-98-92-57, 681-98-92-57 o també a ocupació@baixpenedès.cat. Una bona oportunitat per preparar-te millor i potenciar el teu perfil professional. I no tenim temps per més. Més notícies en properes edicions d'aquest mateix informatiu que podeu sintonitzar, com sempre, de dilluns a divendres a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les www.radiocunit.cat i també al nostre apartat de ràdio La Carta, al nostre podcast, a la mateixa web de la nostra emissora municipal. Ara, per això, us deixarem amb la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. A continuació, us deixem amb el temps. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta una mica variable. Hem tingut molts núvols a primera hora, eren amenaçadors, però s'han desfet molt ràpidament. Hores d'ara ja s'imposa el sol, però tot i així tindrem un temps variable. Sí que em domini el sol amb algun núvol puntual, ara al matí. Creixeran nuvolades al migdia, que no han de deixar cap mena de precipitació. Després anirien a menys i a la tarda doncs s'imposaria el sol amb alguns núvols baixos, amb una temperatura que serà més alta i es mourà entre els 16 que hem tingut de mínima i la màxima que arribarà fins als 22 amb una humitat alta. Vent feble de gregal fins a mig matí i deixalot la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Demà ens espera un temps estable amb sol i cel clar o poc ennuvolat amb alguns núvols prims a la tarda i amb una temperatura que es mantindrà de nit i estarà entre els 15 o 16 de mínima, però demà la màxima pujarà més i ja estarà entre els 23 i 24, amb una humitat alta de nit i moderada de dia, ben feble, en terrals a primera hora i darrera hora del dia i més aviat deixar boca al centre de la jornada.

0: T'expliquem el que passa més a prop. Històries del costat de casa.
1: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
2: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava.
3: A partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
0: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
4: Sitges. El programa de jazz de Víctor Oller. El pots escoltar totes les matinades de dimarts a dimecres a les 12 de la nit i en redifusió els dimarts a les 3 de la tarda. Sitges, un programa de Ràdio Sitges que també pots escoltar a Ràdio Cunit.
5: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10 i mitja del vespre.
6: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Jacqueline Castro, la voz que acaricia tus sentidos, de Sabrosura con Jacqueline. Ahora estoy por aquí para invitarlos, todos los martes a partir de las 6 de la tarde, 18 horas, con música latinoamericana, salsa, cumbias, bachata, boleros, merengue, música española, música del corazón.
7: La salsa vive, ahí llega hasta el cielo.
8: Todos los sábados a las 5 de la tarde en Radio Cunit viajamos por el mundo. Un programa donde le llevaremos a países cercanos y lejanos, donde podrá volar la imaginación, cerrar los ojos y soñar. Les llevaremos por los 5 continentes. Les invitamos a que nos acompañen y quién sabe si estos sueños se hacen realidad. Viajamos por el mundo. Un programa presentado por Victoria Hidalgo. Y recuerda, en repetición, los martes a las 9:30, Viajando por el Mundo la descubrirá. Presentado por Victoria Hidalgo. Y ahora en repetición, los martes a las 8 de la tarde.
9: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
10: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 9:45 del matí a Ràdio Cunit.
11: Ràdio Cunit presenta A Telón Abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
12: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
10: Tots els dimecres, a 9:45 del matí, Pregunta a l'alcalde. A Ràdio Cunit, pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules o a la nostra web www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres a les 9:30 del matí a Ràdio Cunit.
13: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
14: Cunit al dia.
15: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
14: Cunit al dia.
16: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Cunit del Dia, quan són les 10:42 minutets des de la...

0: l'estudi número 1 de Ràdio Cunit a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat. Us donem la benvinguda a totes i tots, xatuxates o el que sigueu. Benvinguts al vostre magazín matinal, el qual, com sempre, intenta informar-te, entretenir-te, actualitzar-te i, en definitiva, passar una bona estona de ràdio en companyia de la teva sintonia amiga des d'ara i fins a 2:15 de migdia. Unes 3 horetes en format magazín i que empalmarem amb el format informatiu i l'EBE fins les 3 de la tarda, tant de dia com de nit, des d'aquí, des de Ràdio Cunit, al qual a partir d'ara tu ets el protagonista. Tens unes vies de comunicació directes, les quals pots utilitzar per si vols fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa!
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-67-49-18, 977-67-49-18.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
0: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit en majúscules.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
0: Búscanos, aquí nos encontrarás, claro que sí, com diria aquella, i a l'agraïment a la vostra participació us en doneu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Des d'aquí, doncs, donem la benvinguda també a tota la gent que s'acabi d'incorporar al nostre dial, tant per FM com per internet, des del mateix casc antic del nostre poble i fins a l'altra punta de món. I, com no, doncs, també a tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció, tenim a Clàudia García, a Americana García, també a Toni Camaro, a Susana González, també a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, a la Vera d'Évolo, a la Peli Fantasma, Jordi Mauri, a la 11, Juan Coma, a la pel·lícula a la cançó del dia, Núria Ruiz, i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar amb el nostre sumari de continguts d'avui dimarts, ja 19 de maig de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saludem un servidor, Jaume Asens.
3: Sumari.
0: I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia i informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitja horeta abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem també, com no, la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la 11 per conèixer, doncs, les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. A més, també, doncs, es mirarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tal que fa referència al servei d'urgències diurn, com també nocturn. I també, doncs, com no, ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. Aprendrem a parlar bé el català amb el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi, el sabies què, també, doncs, què més, què més? Ah, sí, també, com no, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 19 de maig d'altres anys, a les nostres efemèrides. I com cada dimarts ens arriba també la nostra muntanya russa particular, amb Vanessa Sancho. També, doncs, com no, tindrem l'actualitat pastoral amb l'horari de les misses i tot el que faci falta amb les seves reflexions i poesies de la mà de Maria Román. El santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols sol·licitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. Posarem, doncs, en contacte amb la persona que vulguis, posarem aquell tema musical que més t'agradi i a sobre te'n donaràs un maret al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com, per exemple, la Casa de l'Oro, amb el seu sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal. També tenim la classe de cano de guitarra gratuïta d'Alma Music. La classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou. El llibre Mi Montaña Rusa, de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo. El detall sorpresa de la joieria Castillo. Les dues consumicions normals o premium de Samis Calafell. Els talls de cabell broma o el rentat i marcat amb sacat de proteïna per a donar de la peruqueria Harmony. El durum kebab de Doner Pita Palace 2. Els 5 cafès gratuïts del Rincón del Tapeo 2. Els 2 esmorzars de la Marina, del bar La Pinya. També tenim el vermut per dues persones de l'Olivo. També els vermutacos de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Passeteria de Cunit. També el suís amb xocolata amb nata amb xurros o poles per dues persones de la Xureria Velo. La sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit. El vermut amb braves per dues persones i visita les seves instal·lacions a la Braseria Hípica de Cubelles. El mig quilo de carn picada de la Carnisseria Jaguara. El pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol. Dissabte, diumenge, La cova del Gorka, un vermut per dues persones. També el sopar per dues persones del local social del castell. I com no, doncs també el menú per dues persones de dimarts a divendres al bar Casa Carminya de Castanyaire. A més tenim la pizza per dues persones a la pizzeria Nanà. El tractament d'estètica o de relax de l'estètica Jacqueline. I també, com no, tenim aquest esmorzar per dues persones a la cafeteria Panaderia Núria. També el sopar per dues persones a la penya bètica de Comarruga. I com no, també el sopar per dues persones al local de dijous a diumenge a la pizzeria La Góndola de Cubelles. A més, també tenim un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres al Saborea. I el fantàstic megalot de regals consistents amb el pollastre a l'as, les patates al caliu, l'ampolla de vi, el pa i l'allioli del Pollo Loco. A més, pots prendre una consumició gratuïta esperant la teva comanda al mateix local, aquí a l'Avinguda Barcelona 59-561 de local 2 de Cunit, el Pollo Loco. I com no, també la discoteca Lou de Seguda que la feia amb aquesta invitació en consumició per dues persones, com també una altra invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós. A més, en qualsevol moment del programa, pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana, a l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Màuria, que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora, doncs heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entreu al sorteig un fantàstic lot de regals, consistents en una consumició més tapa gratuïta, cortesia del Racó Dolç de Cunit. També tenim aquest esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2. Els 3 dies de prova i els 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs de Dinàmica Club Atletisme. Vilanova. I, com no, aquest menú per dues persones de l'hotel Àdia. I també la invitació per dues persones del Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. I, com no, també, com cada dimarts, tenim el millor humor. Amb Tete Fané, Moncho Borrajo i companyia. Per nassos, a la sonrisa d'Elisis. Tot això i molt més, com sempre, amb molts més continguts a la nostra sintonia. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes alguna altra emissora, sintonitza-la, però com aquesta ràdio, no t'ho veràs cap, perquè és la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home!
4: Un cop d'ull als diaris.
0: I ràpidament anem a designar totes les notícies que faran referència als diversos rotatius del dia d'avui dimarts, dia 19 de maig de 2026. Començarem pel diari de Tarragona, que ens ha portat amb aquesta línia orbital de Reus a Girona sense passar per Barcelona. Infraestructures. La nova llei pactada entre el govern i Esquerra també afecta a Tarragona. En les dues fotografies tenim aquesta lluita per governar la Universitat Rovira i Virgili. Tenim entrevistes amb Domènec Puig i Josep Pallarès, candidats a rector. Pel que fa a patrimoni, a la imatge de Sant Joan de l'Arxiprestat de Valls se li cau la cara, amb intervenció urgent perquè la efígie estigui llesta per la festa major. Pel que fa a comerç, Laura Roger apoya, dona suport que Parc Central obri els diumenges. I pel que fa a tribunals, és condemnat un reusenc per adoctrinar en el jihadisme. A Sanitat, al Sant Joan, en un estudi sobre el càncer de mama. I pel que fa a economia, tenim la compra-venda de vivendes que augmenta a Tarragona. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que ens ha de portada amb eleccions a Andalusia. I amb els següents resultats, on el PSOE ha tret 28 escons, també per Andalucía 8, també 5 a l'altre soci de govern, 53 al Partit Popular i 18 Vox. Recordem que la majoria ha de ser de 55, amb un resultat de 108 escons. Guanya el Partit Popular, però sense majoria absoluta. Moreno revalida la victòria, però queda en mans de Vox. Al Partit Popular li falten 2 escons per a la majoria absoluta i es prepara per a una dura negociació. El PSOE perd per 2 diputats i obté el seu pitjor resultat, mentre que l'esquerra sobiranista es dispara. I en fotografia de portada tenim aquesta victòria amarga, on el president de la Junta d'Andalusia i candidat a la reelecció del Partit Popular va evitar fer cap referència a Vox en la seva compareixença després d'una nit electoral en què va perdre una majoria absoluta, que era el seu principal objectiu electoral. Pel que fa als esports, tenim greu caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló. L'Espanyol s'aixella la permanència amb una victòria al Sadar amb un 1-2. I el Girona perd a Madrid 1-0 i es jugarà la categoria vers l'Elx. D'altra banda, també tenim, doncs, articles com, per exemple, el de l'economista Fernando Trias de Bes. Que moltes empreses d'intel·ligència artificial puguin desaparèixer no significa que hi hagi una bombolla. Vol dir que és una cursa tecnològica on sempre guanyen molt pocs. I també tenim, doncs, a Sara Berbel. Ara el pèndol s'ha inclinat del tot cap a un sol costat. Sembla que les úniques fonts de felicitat possibles són l'oci i la vida domèstica. Pel que fa al punt avui, ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. Amb aquesta gran fotografia de portada, el que observem, doncs, el número 10 de Londres. Amb el següent titular, supervivència en joc. L'hecatombe laborista en les últimes eleccions d'Anglaterra amenaça la continuïtat del tradicional bipartidisme britànic i col·loca el primer ministre Starmer vers les cordes. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Xavi Sala. D'andalusos i de catalans. Els pressupostos catalans no s'han desencallat fins a enllestida, doncs, la campanya d'Andalusia per no molestar. Pel que fa a la crònica d'Anna Serrano, tenim la línia orbital que posa rumb al pressupost. I crònica de Telma Castro, temps obscurs per la llengua. Pel que fa a l'esportiu, el Barça confirma la renovació del contracte de Flick fins al 2028. Fermín estarà, doncs, 3 mesos de baixa i es perd el Mundial. I tenim altres articles, com per exemple de Dolors Vallès. Esquerra Republicana orbita al voltant del PSOE. Jordi Cominal, el papa Lleó, bandera al balcó. Irene Casellas, joves d'ultradreta. Emma Ansola, l'au fènix. Gairomar Amell, la falsa dictonomia educativa. Guillem López Casanovas, efemèrides. I Jordi Molet, el tripartit torna a arribar a acords. A la capçalera tenim entrevista a Jolt Boada, politòleg i investigador en ciències socials, el que declara: amb la caiguda d'Orbán, Hongria entra en una revolució suau. I tenim observatori municipal a Sant Boi de Llobregat. Acaba una espera de 30 anys. Entrevistes a l'alcaldessa Lluïsa Moret i a Jaume Sanz d'Esquerra Republicana i Natàlia Ortega del Partit Popular. I deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem a repassar La Vanguardia, el que ens ha de portada amb la governabilitat a Catalunya. Illa i Junqueras tenquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Esquerra Republicana arrenca el PSOE i el PSC més recursos per l'agència tributària. Inversió per la línia orbital i majoria catalana en el Consorci de la Zona Franca. De Vilanova a Mataró, la línia ferroviària de 5.200 milions que surt del calaix. El tenim a l'apartat de viure. En fotografia de portada tenim Alberto Núñez Feijóo i Juanma Moreno Bonilla al centre de la fotografia. I amb el suport dels membres de la Junta Directiva del Partit Popular. Moreno pretén governar sense Vox a l'espera de les seves exigències. Montero deixa l'escó al Congrés i assegura que es queda a Andalusia. D'altra banda, tenim una petita fotografia a la banda superior dreta de la portada, a la que veiem, doncs, l'audiència que dona la raó a Shakira i recuperarà 60 milions d'Hisenda. I la Moncloa força el cessament del conseller delegat d'Indra. A Sant Felip Neri, Montserrat Torrent estrena el seu gran orgue. I pel que fa a lesió, tenim a Fermín, que es queda sense el seu primer Mundial. Pel que fa al Periòdico de Catalunya, tenim l'acord que es formalitza avui en un acte al Palau de la Generalitat. Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra Republicana al pacte. Després de l'aval del Consell Nacional dels Republicans, la validació final dels comptes queda en mans dels comuns, que demanen 650 milions més en habitatge. En fotografia de portada tenim els aeroports que acumulen 87 avions abandonats. Els aeròdroms espanyols han de passar per un llarg periple burocràtic per poder subhastar-los després de lustres a les seves instal·lacions. I Moreno confia a governar en solitari a Andalusia davant del seu resultat contundent. I fins al 2030, Sánchez Llibre ha proclamat president de Foment per un tercer mandat. També tenim conflicte sindical. Educació presentarà avui l'oferta als docents en una altra jornada de vaga. I 52.000 inscripcions. La demanda de pisos de protecció oficial a Barcelona creix un 63% en 5 anys. També tenim batalla judicial. Hisenda haurà de tornar 60 milions a Shakira al ser absolta de frau fiscal. I tenim també a Fermín, que passarà per quiròfan per una fractura i es queda sense Mundial. I per últim repassem El País, el llançat de portada amb Vox, que reclama al Partit Popular Andalús que assumeixi la prioritat nacional. El president de la Junta advoca per governar en solitari i buscar acords. Feijóo aprofita la victòria del Partit Popular per llançar la seva campanya de les generals. I el PSOE intenta passar pàgina de l'enfonsament del diumenge sense autocrítica. En fotografia de portada observem a Illa i Junqueras el que s'aixellen a l'acord pels pressupostos catalans. El PSC i Esquerra Republicana, doncs, feren ahir el seu avanç decisiu per treure endavant les comptes autonòmiques del 2026, les primeres del mandat de Salvador Illa. El pacte arribava després de consensuar més recursos per Hisenda Catalana i impulsar de nou la línia ferroviària presentada ahir a Sant Sadurní d'Anoia. A més, l'OMS alerta de que la humanitat està a l'abisme d'una pandèmia. I Espanya i Mèxic acceleren el desgel amb el viatge del rei al Mundial. Felip VI accepta la invitació de Clàudia Sheinbaum. A més, el nou fons sobirà financiarà operacions en defensa. I pel que fa a empreses, Simón destitueix a De Los Mozos com a consellera delegada al mes i mig d'arribar a Indra. Pel que fa a tecnologia, Elon Musk perd el judici vers Sam Altman per OpenAI. I a la capçalera tenim tribunals. Hisenda tindrà que tornar a Shakira més de 60 milions. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades. Ara és moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre, des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els comuns ofereixen al govern alentir l'execució d'algunes de les seves propostes per als pressupostos perquè l'executiu tingui més diners per solucionar el conflicte en educació. Ho ha dit la presidenta del grup parlamentari, Jessica Albiach.
6: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
5: Albiach ha dit que el govern ha de ser més ambiciós en habitatge si vol tenir el seu vot a favor dels pressupostos que ha tancat amb Esquerra. Demanen 2.500 milions d'euros i una llei per convertir locals i oficines buides en pisos de protecció oficial. Aquesta tarda, els comuns, si el govern es tornen a reunir per parlar dels comptes, que els comuns asseguren que seran també per l'any vinent. I l'Audiència Nacional investiga José Luis Rodríguez Zapatero per un presumpte delicte de blanqueig de capital relacionats amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra durant la pandèmia. El jutge José Luis Calama investiga l'ús dels 53 milions d'euros que el govern de Pedro Sánchez va concedir a l'aerolínia i ha citat Zapatero a declarar com a investigat el 2 de juny. I els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. La mort s'havia considerat inicialment un accident de muntanya, però amb el pas dels mesos, la investigació dels Mossos va situar Jonathan Andic sota sospita. El detingut, que sempre ha defensat la tesi de l'accident, ha estat traslladat als jutjats de Martorell perquè declari davant la jutgessa què decidirà si queda en llibertat o bé ingressa a presó provisional. I els docents continuen el pols amb el govern avui en una nova jornada de vaga, volíem dir, de protestes, en aquest cas al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. De fet, han tallat la C-17 a Montcada i Reixac durant una hora aquest matí, un tall que ja ha quedat aixecat i ha previst, de fet, ara a les 12 del migdia, diverses manifestacions. Els sindicats tenen la mirada posada ara en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, per demà dimecres. I pel que fa al temps, el dia ha començat amb alguns intervals de núvols. A partir del migdia creixeran també nuvolades al Pirineu, Prepirineu i a la serralada prelitoral, que deixarà alguns ruixants i alguna tempesta de tarda al terç nord. També podria caure algun xàfec a la zona dels ports. I pel que fa a la temperatura, atenció, pujada clara de les temperatures, sobretot a l'interior i ponent amb unes màximes que podrien arribar fins i tot als 30 graus al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre.
1: Notícies en xarxa.
7: Ràdio Cunit, al 107.0.
8: No sé què volia ser de gran.
0: Jornada. Empieza el día con buen sabor. En Saborea te espera el aroma del café recién hecho, los croissants calentitos, las tostadas crujientes y ese ambiente tranquilo que invita a disfrutar. Ven a desayunar junto al Port de Segur o en la Avenida Cataluña, en Segur de Calafell. Saborea el placer de un buen café cada mañana. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
9: Nueva ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17, Estética Jacqueline. Momentos de placer, masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline. Os esperamos.
10: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arbós. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arbós. Per visites concertades i més informació, turisme@arbosenc.cat. La Giralda de l'Arbós. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arbós, Baix Penedès.
0: Clínica Dental Cunit.
11: Acércate, no te arrepentirás. Consulta condiciones en tu clínica. ¿Eres cliente nuevo? Te regalamos un 10% de descuento en Clínica Dental Cunit. Nos encontrarás en la avenida de la FON 62, Bajos, Cunit. Teléfono 977-67-62-23. 977-67-62-23. Clínica Dental Cunit.
12: Cafetería Panadería Nuria.
13: Nos encontrarás en la calle Víctor Catalá número 4, cerca del Riuet, en Comarruga.
12: Cafetería Panadería Nuria.
13: Muy bien situada, cerca del espacio de aguas termales. Desayunos saludables. Llévate el pan del día. Bocatas fríos y calientes.
12: Cafetería Panadería Nuria.
14: Por si el tiempo me arrastra.
15: La Bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi. Vermuts casolans, espai familiar de vinoteca, per tastar i també per emportar. La Bodegueta. Esmorzars, berenars i sopars de torrades o sortits d'embotits, al vostre gust. La Bodegueta.
16: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram. Perruquería Estética Harmony. La Marina
17: está morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empat Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.
7: Ràdio Cunit, al 107.0.
0: I arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quin és l'estat de circulació ferroviària en aquests moments, pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també doncs, pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments, recordem que la nostra línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia, això en condicions normals, tot i que les tenim alterades, tot i que estigui que tornar a pagar, doncs encara anem de mal a pitjor, degut als treballs de millora entre Galaf i Sitges, a la programa l'oferta des de Sitges i Vilanova i la Geltrú a dos trens per hora, doncs condicionant la velocitat del viatge i allargant-se el que és el temps de viatge a més de mitja hora. D'altra banda, pel que fa a la R1, recordem la R1, doncs a partir del dia d'ahir tenim servei ferroviari restablert en els últims trens entre Blanes i Massanet-Massanes, el que doncs podeu també consultar els horaris. A més, també a la mateixa línia passa també la R11, on recordem que el tren que va de Portbou a Barcelona Sants circula amb una demora oficial de mitja hora. Posa-li 40-50 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura entre Portbou i Figueres. Més incidències, tot i que diuen que hi ha normalitat, doncs encara tenim més incidències. A Rodalies Lleida 3, doncs tenim també nous horaris alterats a la RL4, també a Rodalies Lleida, servei ferroviari de la línia doncs, entre Lleida, Pirineus i Manresa, i entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4. S'ha de fer transport, eh? A més, també recordem que tenim servei ferroviari restablert pels últims trens entre Cervera i Manresa. Més incidències. Vinga, això és un no parar. A la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser. Deguts als treballs de millores, manté el servei alternatiu actual per carretera a tot la línia. A la R4, misteriosament no tenim res. La R7, sense servei amb motiu de les obres a Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola de la Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A l'R8, també, degut als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vallhonrat, però servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell Central, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A regionals, R13, amb motiu dels treballs de millora, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons, Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar amb la saturada R2. A la R14, també amb motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb els serveis de la saturada R2. Aquesta incidència també afecta la R13, a la R15, el que a més també tenim servei ferroviari entre Reus i Móra la Nova i, degut als treballs de millora, es manté un servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre i entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per descongestionar la R2. A la R16, amb motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'aquest servei directe per carretera, com dèiem, fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb la R2 fins a Barcelona, el qual també afecta a la R17. I amb motiu de les obres de millora també, aquesta incidència també afecta a la resta de regionals que també passen per aquest tram de la R2 Sud. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat, i fins aquí l'actualitat ferroviària, o més ben dit, la previsió ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.
18: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
19: Hola, bon dia. El temps avui es presenta una mica variable. Hem tingut molts núvols a primera hora, eren amenaçadors, però s'han desfet molt ràpidament. Hores d'ara ja s'imposa el sol, però tot i així tindrem un temps variable. Sí que em domini el sol amb algun núvol puntual, que ara al matí creixeran nuvolades al migdia, que no han de deixar cap mena de precipitació. Després anirien a menys i a la tarda s'imposaria el sol amb alguns núvols baixos, amb una temperatura que serà més alta i es mourà entre els 16 que hem tingut de mínima i la màxima, que arribarà fins als 22 amb una humitat alta. Vent feble de gregal fins a mig matí i deixa l'oc la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Demà ens espera un temps estable amb sol i cel clar o poc ennuvolat amb alguns núvols prims a la tarda i amb una temperatura que es mantindrà de nit i estarà entre els 15 o 16 de mínima, però demà la màxima pujarà més i ja estarà entre els 23 i 24, amb una humitat alta de nit i moderada de dia, ben feble, en terrals a primera hora i darrera hora del dia, i més aviat deixar boca al centre de la jornada.

0: I arribats a aquest punt del programa, és el moment ja d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz, a la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom.
0: Què tal? Quina proposta ens ofereixes avui?
1: Avui, tal dia com avui, va sortir al mercat un gran clàssic de la música, el Sultans of Swing dels Dire Straits.
0: Ui, mítics també de Dire Straits, eh? O sigui, tal dia com avui. De fa
1: tal dia com avui va sortir al mercat el Sultans of Swing.
0: Uns 40 anys, si fa no fa, no?
1: 48.
0: Déu-n'hi-do, eh? 48 anys. Carai, com passa el temps, eh? I sembla que fos ahir, eh? Sembla que fos ahir, eh?
1: Sí, sí.
0: Nosaltres encara anàvem a la guarderia. Bueno, en fin, escolta'm, doncs, escolta'm, disfrutem d'aquest tema musical de Dire Straits i, escolta'm, desitgem que passis un feliç dia, com sempre. Núria, ens tornem a escoltar demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Moltíssimes gràcies, Jaume. T'escoltem demà. Un petonarro.
0: Igualment, petons i abraçades. Adéu-siau.

0: Dire Straits, mític tema musical que aprofitarem també per donar numeret. Ens havia demanat un tema qualsevol a Natàlia Alba, la que li donem el número 53, també li donem numeret amb el 54 a Víctor Escamilla, amb el 55 Isabel Navarro, amb el 56 Eva Espinosa i amb el 57 també David Vidal, com també amb el 58 Lalo Sendra, amb el 59 Ingrid Ortiz, amb el 60 Àngela Santamaria i amb el 61 Noelia Sendra. Més continguts al nostre programa quan ja ens separen ja uns 11 minuts per arribar al punt horari de 11:45 del migdia. I ara sí, arriba doncs, aquest moment al qual hem de designar el que són les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs, a la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma, des de Tarragona. I comencem per la dupla de la ONCE, on el número premiat és el número 7. Pel que fa al sorteig midia de la ONCE, la data premiada va ser la del 5 de gener de 2016 amb el 10 de trèvols. I el triplex de la ONCE, el número premiat, ha estat el 697-697. A la Super ONCE, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 5, 16, 19, 26, 29, 30, 38, 40, 44, 51, 55, 56, 57, 60... 69, 70, 72, 76, 80 i 85. I el cupó diari, el número premiat és el 57.812, 5, 7, 8, 1, 2, de la sèrie 49. I fins aquí les combinacions guanyadores de la ONCE. Informació que, com sempre, ens facilita Juan Coma des de Tarragona.
1: Correcte, amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: El verb donar sovint s'utilitza erròniament per influència de la llengua castellana. Per exemple, hi ha algunes expressions que de manera errònia es construeixen amb el verb donar en comptes de fer-ho amb el verb fer. Donar un pas, donar un salt, donar una passejada. Incorrecte.
3: La forma correcta és fer un pas, fer un salt, fer una passejada. Altres exemples. Donar un petó, incorrecte. Fer un petó, correcte. Donar vergonya, donar fàstic, donar ràbia, incorrecte. Fer vergonya, fer fàstic, fer ràbia, correcte. Donar la volta a una cosa, donar un gir, incorrecte. Capgirar, canviar, correcte.
2: També és incorrecte dir donar-se compte en comptes de donar-se, correcte. Donar set és incorrecte, ha de ser fer venir set, correcte. O donar-se a la fuga, incorrecte. Fugar-se, correcte.
3: Però compte, hi ha algunes expressions en què el verb donar és correcte. Donar a llargues, donar corda, donar a conèixer.

I arribat a aquest punt del programa, és el moment d'esbrinar quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dimarts, dia 19 de maig de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia de dia d'avui és la farmàcia Rodríguez Porcel, del passeig de Vilanova 1521 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 3005. Repetim, 93 895 3005. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Safon Albert, situada a la Ronda Universitat 1, local 5 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977 160041. Repetim, 977 160041. Aquestes són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui.

0: és que...
1: Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que van orbitant a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.

Εφεμέριδες. Y ahora sí, arriba el punto del programa. Es el momento de una paz al que sería a las noticias más destacadas que van succeir tal día como hoy, un 19 de maig d'altres anys. Aquestes són les nostres efemèrides. I comencem l'any 1672, a París, al que apareix la primera publicació periòdica legislativa, Le Journal du Palais of Recueil des principales décisions de tout le Parlement et Cours souverainés de France, impresa semanalment i fins al 1674 per Denise Thierry i Jean Guinart. Els responsables eren Gabriel Guéret i Claude Bondy. Amb aquesta notícia tan transcendental, comencem avançant i arribem ja al 1780, a Nova Anglaterra, als Estats Units, on, degut a la combinació del fum d'un incendi forestal, una boira i un dia nuvolat, es viu a Nova Anglaterra el dia fosc de Nova Anglaterra. I el 1793, a Trullars, al Rosselló, l'exèrcit espanyol guanya la batalla del Masdéu durant la Guerra Gran. A més, al segle XIX, al 1802, a França, Napoleó Bonaparte funda la Legió d'Honor. És la distinció francesa més elevada del mateix país. Però seguim avançant i arribem ja al segle XX i més concretament a l'any 1904, a Barcelona, el que comença a publicar-se per fulletons la revista Joventut, la novel·la Solitud de Caterina Albert. Més endavant, el 1907, a Perpinyà, s'hi esdevé una revolta de vinyaters. I el 1919, a Samsun, a Anatòlia, costa del Mar Negre, Mustafa Kemal Atatürk i desembarca, començant el que després s'ha conegut com la Guerra d'Independència Turca. Amb aquestes que arribem ja al 1929 a Barcelona, que s'inaugura a Montjuïc l'Exposició Universal. A més, el 1944 a Barcelona, Victòria dels Àngels debuta al Palau de la Música Catalana. I el 1960, a Barcelona, s'hi esdevenen els fets de Palau de la Música. La interpretació del cant de la Senyera provoca mesures de repressió contra el catalanisme per part de les autoritats franquistes, on el president Pujol és engarjolat. A més, el 1985, a Barcelona, es funda l'agrupament d'esbarts dansaires. I el 1991, a Croàcia, els croats voten a favor de la independència en un referèndum. Però amb aquestes arribem ja al segle XXI i més concretament a l'any 2004, o a l'Everest, on Núria Balaguer i Maite Hernández, membres d'una expedició catalana exclusivament femenina, ascendeixen a l'Everest per la cara nord i fan el cim. I el 2018, a Windsor, Anglaterra, el príncep Harry i Meghan Markle es casen. I bé, doncs, fins aquí. Aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui. Un 19 de maig d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen a aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.
3: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va de fer-ho al revés. Passejant per Girona, em vaig trobar la Maria. Feia temps que no la veia i ens vam posar al dia en pocs minuts. Abans d'acomiadar-nos, em va explicar que havia posat en pràctica una de tantes coses que explico per desbloquejar les idees. Em deia que es va trobar la feina bloquejada amb una proposta que tenia de presentar. I en aquell moment se'n van recordar de mi i de quan vaig explicar de fer les coses al revés en moments de bloqueig. I va fer el primer que sempre dic: parar, respirar i canviar la mirada. Va ser quan es va preguntar: i si ho faig al revés? I ho va fer. Com? Doncs en comptes de començar pel principi de la proposta, es va imaginar directament com seria el final. Què volia que sentís qui la llegís? Quin impacte volia causar? I des d'aquí va anar tirant enrere. Quin to necessitava? Quins punts havien de quedar claríssims? I què podia sorprendre? Quan ho va tenir tot al cap, va tornar a començar pel principi, però ara amb una claredat brutal. I no només hi va sortir una proposta millor, li va sortir una proposta amb ànima. I per això m'ho explicava amb el somriure d'algú que sap que ha trencat un mur. I em va dir: Roser, vaig pensar que em donaries una colleja creativa si no ho provava. A vegades estem tan acostumats a seguir un camí, un mètode, una pauta, que no ens atrevim a posar-ho tot potes en l'aire. I el simple fet de canviar l'ordre pot canviar l'efecte. I tu, t'has atrevit mai a fer-ho al revés?

0: ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos al ast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. La Marina está morena. Peixateria Cunit, ens trobaràs al carrer Empar Nadal número 18. Peixateria Cunit, peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i popes del voltant.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a 2 passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Nos puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
4: Radio Cunit, al 107.0.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a 2 passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia.
5: Ràdio Cunit. El 107.0.
6: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
6: Ràdio Cunit, informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui, dimarts 19 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Reoberta parcialment la AP7 després de l'incendi de dos camions a Santa Margarida i els Monjos. Els equips d'emergències han treballat durant tota la nit i Protecció Civil desactiva l'alerta del pla Transcat. I és que un espectacular incendi, al qual s'han vist columnes de fum arreu de la comarca, procedent de l'autopista AP7, el qual ha recuperat progressivament la normalitat després d'un xoc incendi de dos camions registrats aquest passat dilluns a la nit al terme municipal de Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, on el foc va obligar a tallar la via amb dos

en els danys ocasionats per les flames a l'asfalt i a l'entorn de l'autopista. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, durant la matinada d'aquest dimarts s'ha retirat l'últim dels dos camions accidentats a l'AP7 a l'alçada de Santa Margarida i els Monjos, en sentit nord dels tres carrils, dels quals només permaneixia doncs, un obert, mentre que en sentit sud la circulació ja havia quedat totalment restablerta. Tot i així, es registren retencions de fins a 7 quilòmetres en direcció a Girona i continuen pendents els treballs de retirada de la càrrega i reparació del ferm de l'autopista. Els bombers han explicat que l'incendi de la vegetació en sentit Tarragona va quedar extingit durant tota la nit i que es va treballar per permeabilitzar la via en sentit Barcelona. Una màquina retroexcavadora va col·laborar en les tasques d'extinció i retirada de la càrrega d'un dels camions que transportava baldoses. Els serveis d'emergències mantenen les tasques de neteja de la via i retirada de totes les restes de l'incendi, mentre els operaris treballen també en la reparació de l'asfalt danyat per l'incendi. Protecció Civil ha anunciat, a més, el tancament de l'alerta del Pla Transcat una vegada estabilitzada la situació. Encara tenim més notícies. Tenim, segons el diari de Tarragona, jornada d'entrevistes ràpides entre empreses i qui busqui feina. Serà el Tavares de Comaruga aquest proper 20 de maig. Demà dimecres, a l'edifici del Tavares de Comaruga acollirà un Job Marketplace en el que qui busqui treball, les empreses podran doncs, mantenir entrevistes ràpides, el qual serà de 11:15 a 14:45. En entrevistes d'entre 5 i 10 minuts podran realitzar-se contactes entre empreses i persones que busquin o pretenguin canviar de treball. La jornada comptarà amb sectors del turisme, comerç i serveis. Són àmbits amb demanda de treballadors a les portes de la temporada estival. Les empreses han assenyalat la necessitat de personal que en el format de les entrevistes ràpides tenen major activitat. Requereixen de personal de neteja, cuiners, ajudants de cuina, camarers, ajudants de camarers, rentaplats, repartidors, recepcionistes amb idiomes, manteniment, jardins, instal·lacions, guia turística amb idiomes, animadors i perfils vinculats al comerç com caixers de supermercat, carnissers, fruiters, dependents o reponedors. Els interessats en participar poden inscriure's a info@leina.org o en el telèfon 900 33 8833 900 33 8833. A més, segons la Fura, el Baix Penedès veu en l'eclipsi una oportunitat per fomentar un nou model de turisme. És que l'eclipsi de sol del pròxim 12 d'agost serà un dels esdeveniments més rellevants de l'any al territori de la nostra comarca, on aquest fenomen es podrà veure de manera clara. S'espera l'arribada de milers de visitants que podran, doncs, gaudir d'aquesta experiència, que tindrà lloc entre 8:15 i 9:15 del vespre. Per preparar-se bé i treure'n partit, la comarca ja treballa en l'organització de diferents aspectes al voltant del fenomen. El passat divendres, el Teatre Joan Colet de Calafell va acollir una jornada que, impulsada pel Consell Comarcal i la Universitat Rovira i Virgili, va servir per analitzar el seu impacte en diferents àmbits, com ara l'econòmic o el científic, així com el de l'astroturisme. I és que esdeveniments com els eclipsis solars cada cop mobilitzen més persones que es desplacen per poder veure de prop els seus efectes. A la jornada es va fer referència al fet com aquesta manera de fenòmens poden servir per fomentar un turisme diferent de l'habitual, amb tot l'activitats doncs, relacionades que es poden impulsar al seu voltant. Alhora també es va remarcar la importància de tenir una bona organització per evitar els col·lapses que poden produir-se en aquesta arribada massiva de gent en moment en què la temporada turística es troba en el punt més àlgid. A més, Esquerra Republicana del Baix Penedès titlla de debat artificial la proposta per canviar de província. Segons la Fura, Esquerra Republicana del Baix Penedès ha criticat en un comunicat les declaracions del president del Consell Comarcal, Ramon Ferrer, sobre un possible canvi de província de la comarca per passar de Tarragona a Barcelona. Una proposta que aquest mateix dilluns van verbalitzar diferents representants dels partits Impulsem Junts i que Ramon Ferrer no va veure amb mals ulls en una entrevista recent. Des d'Esquerra Republicana consideren profundament irresponsable que el màxim representant institucional del Consell Comarcal plantegi un debat territorial que no respon a cap demanda ciutadana i que només contribueix a dividir la comarca i a desviar l'atenció dels problemes reals que pateix el Baix Penedès. Els republicans asseguren que cap veí o veïna del Baix Penedès està preocupat per canviar de província, sinó que el que li preocupa al ciutadà és la manca d'inversions, la saturació dels serveis públics, el dèficit d'infraestructures, la mobilitat o la falta de recursos en una de les comarques que més creix de Catalunya. Per això, des d'Esquerra Republicana estan convençuts que el problema de la comarca no és el seu encaix territorial, sinó l'abandonament històric que ha patit per part de les administracions competents. El partit també lamenta que no s'hagi impulsat cap debat institucional
institucional sobre aquest tema, ni s'hagi consultat els municipis o els ciutadans sobre aquesta qüestió. Per tot plegat, demanem que el president del Consell Comarcal rectifiqui públicament les seves declaracions, doncs manifestaven des de la Fura, el qual també es proposa i es remarca que el Baix Penedès passi a formar part de la província de Barcelona.

0: doncs, una notícia al qual en feien referència, on diferents representants de la formació Impulsem Junts del Baix Penedès han fet oficial la seva proposta perquè la comarca deixi la província de Tarragona i passi a formar part de Barcelona. Segons el president d'Impulsem el Penedès, Jaume Cassanyes, aquesta iniciativa respon a la necessitat de buscar un nou encaix que respongui millor a les necessitats de la comarca i de la seva població. Per Cassanyes, la separació que es va fer en el seu moment en províncies no té cap sentit actualment, ja que deixa el Baix Penedès separada administrativament de la resta de comarques de la vegueria del Penedès. Si estem totes les comarques unides, serà més fàcil defensar la identitat pròpia del Penedès davant de la pressió provinent de l'àrea metropolitana de Barcelona que fa temps que tenim, ha assegurat el també alcalde de Cunit. De la mateixa manera, creu que el canvi de demarcació permetria que el Baix Penedès tingués veu pròpia en diferents àmbits de decisió de la zona de Barcelona que tenen influència a la comarca, com ara els de la mobilitat, l'ensenyament o la sanitat. Per evidenciar que aquestes necessitats, els membres d'Impulsem Junts han comparegut davant els mitjans al carrer de les dues províncies de Bellvei, una via que té una separació administrativa fictícia dins d'un mateix nucli de població. Junt amb l'alcalde de Cunit, hi havia altres representants de la formació a la comarca, com l'alcaldessa en funcions de la Bisbal, Judit Vidal, l'alcalde de Bellvei, Valentí González, i el portaveu del partit al Vendrell, Frederic Serramià, o el conseller comarcal i regidor a Banyeres del Penedès, Josep Ràfols. Cassanyes ha aclarit que la proposta no significa que s'aparqui la seva voluntat de fer una consulta per demanar el pas de Cunit al Garraf. També ha afegit que la tasca del partit serà ara buscar més adhesions a la proposta del canvi de província entre els diferents municipis de la comarca, la societat i els partits polítics. Per ara, des d'Esquerra Republicana del Baix Penedès ja han mostrat el seu rebuig, com hem comentat anteriorment, i que creuen que fomentar un debat artificial no podria ser viable. Però encara tenim més notícies. I és que Cunit celebrarà, doncs, una pedalada popular inspirada en el Tour de França amb activitats per tota la família. Cunit acollirà pròximament una nova activitat esportiva i familiar sota el nom de Pedalada pel Tour, una pedalada popular inspirada en l'ambient del Tour de França i pensada perquè hi pugui participar tota la ciutadania. L'activitat comptarà amb un recorregut planer i accessible, apte per a totes les edats i nivells, amb l'objectiu de promoure l'esport, la mobilitat sostenible i la participació familiar en un àmbit lúdic i festiu. Les inscripcions es poden fer, doncs, prèviament a través d'aquesta web habilitada a la web de l'Ajuntament i també de manera presencial el mateix dia de l'activitat, a partir de les 9 del matí a la plaça de la Vila. A més, les primeres 500 persones inscrites podran rebre dorsal de participació i una samarreta commemorativa. La jornada també inclourà una activitat paral·lela especialment pensada per als més petits. Pinta el mur del Tour, una proposta creativa i participativa per donar color i ambient a l'esdeveniment. La pedalada finalitzarà al pavelló municipal on els participants podran gaudir d'un avituallament final després del recorregut. Xavier Lorenzo, regidor d'Esports, convida a tota la ciutadania a sumar-se a aquesta jornada esportiva i festiva que convertirà Cunit en un petit escenari del Tour per un dia. I l'Ajuntament de Cunit actua al pont de l'Avinguda Juli César per reduir el soroll del trànsit. I és que l'Ajuntament de Cunit ha iniciat una actuació puntual de millora de l'asfalt al pont de l'Avinguda Juli César amb l'objectiu de reduir el soroll provocat pel pas de vehicles, una demanda que diversos veïns i veïnes de la zona havien traslladat en els darrers mesos. Els treballs consisteixen en la substitució del paviment existent que per un asfalt especial absorbent, un tipus de ferm dissenyat per disminuir l'impacte acústic que genera la circulació viària i millorar així el confort dels residents propers al pont. Des del consistori s'ha explicat que aquesta actuació dona resposta a les queixes relacionades amb l'accés de soroll del trànsit, especialment en aquell punt concret del municipi, un dels principals passos cap al sector de platja. L'Ajuntament també ha remarcat que abans de poder executar els treballs ha estat necessari completar tots els tràmits i coordinacions pertinents amb Adif, ja que el pont afecta infraestructures ferroviàries sota la seva competència. Amb aquesta intervenció, el consistori vol continuar avançant en actuacions de millora de la qualitat de vida als barris i de la reducció de l'impacte acústic derivat de la mobilitat urbana. La regidora de Via Pública, Beatriz Luque, ha destacat que aquesta actuació és una resposta directa a una preocupació que ens havia traslladat diversos veïns i veïnes de la zona i que afectava el seu dia a dia. Luque ha explicat que des de l'Ajuntament hem treballat conjuntament amb Adif per poder fer possible aquesta millora tècnica en un espai amb condicionants especials. I Joves per Cunit porta de nou el Cercavirra a la Festa Major amb novetats aquest 2026. Torna el Cercavirra de Cunit de l'Associació Joves per Cunit el proper 10 de juliol dins dels actes de la Festa Major. Enguany l'Associació Joves per Cunit ja ha avançat aquesta edició, el qual arribarà amb novetats. Els establiments participants seran el Rodaví, Kismar, Bar Restaurant La Marina, Chiri El Búnquer i el recinte de la Festa Major. Amb un preu del pack de 15 euros en efectiu, inclou la samarreta oficial del Cercavirra i 5 consumicions que podràs bescanviar als establiments del recorregut. La venda d'entrades començarà a partir de l'1 de juny a l'oficina de turisme i fins a esgotar existències. D'altra banda, recordem que és obert el termini de presentació per la llicència de l'activitat de la barra de bar dels concerts de la Festa Major 2026. A partir d'avui i fins al 23 de maig, inclòs, està obert el termini de presentació de les ofertes per la gestió de la barra del bar dels concerts de la Festa Major 2026. I també a la Llar d'Infants Municipal Les Marietes ha creat el conte Les Marietes són de colors, un projecte educatiu i comunitari impulsat per educadors del centre amb la participació activa dels infants i les seves famílies. Aquest conte és fruit d'un treball plàstic inspirat en els colors dels elements festius del municipi de Cunit, com els gegants, el drac i els capgrossos. La proposta es va desenvolupar durant els mesos de gener i febrer d'aquest any dins la situació d'aprenentatge Les Marietes i el taller de collage emmarcat en la programació de trobades a la llar Compartim l'Educació. Els infants i les famílies van participar en l'elaboració dels fons de les il·lustracions mitjançant diverses tècniques plàstiques, convertint el conte en una experiència col·lectiva carregada de creativitat, emoció i identitat local. El text original és de Vero Márquez i ha estat adaptat per Colla Dolç. A més, el projecte incorpora una canció dedicada als gegants amb música de Noemí Lorite, lletra de la mateixa Noemí Lorite i de Colla Dolç i partitura elaborada pel senyor Oriol Rodríguez. El conte també ha comptat amb la col·laboració de Kerli Romero, encarregada de les fotografies que il·lustren aquesta publicació. Des de l'Ajuntament volem felicitar a tota la comunitat educativa de la Llar d'Infants Municipal Les Marietes per aquesta iniciativa tan especial que posa en valor la creativitat, la participació familiar i l'arrelament a les tradicions i a la cultura popular del nostre municipi. I la Gossa Sorda presenta a Cunit els concerts de la gira a Tornallom del 22 i 23 de maig al Passeig Marítim. La banda torna a Catalunya 10 anys després amb dues nits de concert que comptaran amb les Testarudes, DJ Trapelles, Betlana i Hijas de la Cumbia, amb la participació de col·lectius socials i la presentació de Guillem Estadella. La Gossa Sorda ha presentat aquest dimecres 13 de maig a Cunit tots els detalls dels concerts que la banda oferirà aquest cap de setmana al Passeig Marítim dins de la gira a Tornallom. Dues cites que marcaran el retorn del grup a Catalunya 10 anys després de les dues seues últimes actuacions del país durant la roda de premsa celebrada davant de l'oficina de turisme i a escassos metres del recinte dels concerts. La banda ha anunciat el cartell complet dels dos dies amb la participació de Testarudes, DJ Trapella, Svetlana i Hijas de la Cumbia. L'acte ha comptat amb la participació de l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i ha servit per explicar una proposta treballada com una de les grans cites catalanes de la gira de retorn. El cantant de la Gossa Sorda, Josep Nadal, ha remarcat que la banda està molt contenta de tornar a Catalunya 10 anys després i ha agraït l'acollida rebuda per part del municipi i de l'Ajuntament de Cunit. Nadal ha explicat que la tria del municipi respon tant a motius emocionals com estratègics, ja que es tracta d'un espai situat entre Tarragona i Barcelona, dos territoris amb una relació històrica molt estreta amb la banda valenciana. Per part de l'Ajuntament, Cassanyes ha destacat l'impacte cultural i econòmic que suposa per al municipi acollir una de les grans cites de la gira de retorn de la Gossa Sorda i ha remarcat que els concerts permetran donar a conèixer Cunit al públic vingut d'arreu de Catalunya i del País Valencià. Per part de la banda, s'ha destacat també la predisposició de l'Ajuntament de Cunit a facilitar un model de concert propi allunyat de la lògica dels grans festivals i amb capacitat per construir una proposta cultural més completa. Josep Nadal ha explicat que els concerts es plantegen com a una gran festa popular vinculada a la música en català, al territori i als moviments socials. Nadal ha remarcat també la importància de poder desenvolupar el projecte amb llibertat en un espai al costat de la mar, amb un model d'autogestió que permet incorporar iniciatives com Palestine Drinks, el projecte sense ànim de lucre que destina els beneficis a l'acció social a Gaza i Cisjordània. Aquesta dimensió social i política es concretarà també amb la participació de diversos col·lectius convidats que tindran espai i veu propi doncs, durant les dues jornades. Divendres hi haurà entitats vinculades a la defensa del territori, l'espai públic i els drets col·lectius com Aigua és Vida, Ni un Pam de Terra, la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, el sindicat de llogateres i la xarxa d'usuaris de tren de Catalunya. Dissabte doncs, participaran la Fundació Emprius, dedicada a la restauració del patrimoni, el Cor a Llengua, germanat impulsat per gent jove que acompanya la banda al llarg de la gira, i l'Assemblea de Docents de Catalunya, una presència especialment significativa per al grup del seu compromís amb l'ensenyament i perquè diversos membres de la Gossa Sorda són també professors. Les dues jornades estaran presentades pel comunicador i humorista cunitenc Guillem Estadella. Segons ha explicat la banda, el que volien comptar amb una persona vinculada al món de l'espectacle que pogués conduir les dues nits i actuar també com a anfitrió local pel seu vincle amb Cunit. Des del punt de vista artístic, Josep Nadal ha explicat que la programació dels dos dies respon a una voluntat clara de donar espai a grups de joves, a dones i a projectes amb personalitat pròpia dins de l'escena musical actual. Divendres 22 de maig, la nit començarà amb Testarudes, un grup format íntegrament per dones de diferents punts de Catalunya que treballa sonoritats vinculades a l'esca, al reggae i al rocksteady. Nadal ha remarcat la importància de compartir escenari amb una proposta que representa tant el relleu generacional com la continuïtat d'uns ritmes jamaicans que la gossa sorda ha defensat des dels seus inicis. La jornada es complementarà amb la participació de DJ Trapella, un dels DJs més coneguts de l'escena catalana. Pel que fa a dissabte 23 de maig, la banda ha anunciat una de les incorporacions que encara no s'havien fet públiques fins ara. És Svetlana, un grup barceloní definit durant la roda de premsa com a una proposta d'octopop wave, musicalment allunyada de la gossa sorda, però amb una actitud desvergonyada, combativa i clarament punk. Josep Nadal ha explicat que trobaven a faltar dins de l'escena actual propostes amb aquesta capacitat de desmarcar-se i assumir riscos artístics i polítics i que precisament per això consideraven importants donar-los espai dins de la gira. La jornada de dissabte es complementarà amb Hijas de la Cumbia, dues DJs de la ciutat de València vinculades a la música llatina i al mestissatge. Per part de la banda s'ha explicat que la sessió estarà adaptada especialment per incorporar també música en català i reforçar així la idea general dels concerts com una celebració de la cultura popular contemporània dels països catalans. Finalment, Casanyes ha explicat que l'Ajuntament està treballant en el dispositiu logístic dels concerts, especialment pel que fa a l'organització dels aparcaments, els accessos i a la informació de servei per al públic assistent. L'Ajuntament incorporarà i informarà doncs, pròximament sobre zones d'aparcament, accessos i serveis vinculats als concerts a través dels canals municipals i de les xarxes socials de la gossa sorda, amb l'objectiu de facilitar l'arribada al recinte i garantir el bon funcionament de les dues jornades. I també recordem que s'obre el termini per sol·licitar la subvenció dels llibres de text pel curs vinent escolar. El període de presentació de sol·licituds serà fins al 28 de maig. Teniu disponible una tramitació electrònica específica per sol·licitar la subvenció i presentar tota la documentació fent clic a l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, el que podeu formalitzar la sol·licitud de subvenció dels llibres de text per al curs escolar 2026-2027 a través del tràmit CUN0051. La tramitació electrònica a través de l'internet s'ha fet amb un certificat electrònic que pot ser l'IDCAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Però per més informació sobre com donar-se d'alta a l'IDCAT mòbil podeu consultar el vídeo que trobareu a la web de l'Ajuntament. Recordeu, doncs, que per sol·licitar més informació podreu adreçar-vos a l'oficina d'atenció a la ciutadania, a la UAC, situada al carrer Major número 12, trucant al 977-67-40-80, 977-67-40-80, o contactar amb la regidoria d'educació ubicada al carrer dels Horts número 5, al 977-67-62-92, 977-62-92. Perdó, 977-67-62-92. I neix una nova iniciativa popular per revolucionar la Festa Major amb dos grans equips, els Mullats i els Cremats. Un grup de cunitencs i cunitenques ha estat treballant en una nova iniciativa festiva amb l'objectiu de convertir la Festa Major en una experiència encara més participativa, dinàmica i integradora per tota la població. Doncs el qual es poden veure per cunit senyals taronges i blaves als primers signes d'aquesta iniciativa. La proposta planteja la creació de dos grans equips populars batejats com els Mullats i els Cremats que protagonitzaran durant la Festa Major diferents activitats, reptes i accions lúdiques pensades per fomentar la participació ciutadana, la convivència i l'ambient festiu als carrers del municipi. El grup promotor del projecte explica que la idea neix amb la voluntat d'implicar entitats locals, famílies, grups d'amics, comerços i ciutadania en general i aconseguir que la Festa Major sigui encara més viscuda, transversal i oberta a tothom. La iniciativa aposta per una rivalitat simbòlica i divertida entre els dos equips, sempre des d'un esperit positiu i de cohesió social. L'objectiu no és competir per dividir, sinó generar identitat col·lectiva, ambient festiu i noves tradicions populars que ajudin a reforçar el sentiment de poble. Entre les activitats que es plantegen hi podria haver proves singulars, populars, gincames, activitats d'aigua, cercaviles, reptes entre equips, decoracions de carrers i altres propostes participatives que impliquin diferents sectors del municipi. El col·lectiu organitzador considera que aquesta iniciativa pot aportar nous espais d'alegria, convivència i implicació ciutadana i convertir la Festa Major en una celebració encara més compartida i participativa. De moment el projecte es troba en fase inicial i els seus organitzadors esperen poder sumar el màxim de persones, entitats i col·laboradors possibles abans de donar a conèixer més detalls sobre el funcionament dels equips i les activitats previstes. Tot apunta, però, que ben aviat els veïns de Cunit hauran d'escollir bàndol, Mullats o Cremats. La iniciativa compta amb la complicitat de les entitats tocats pel foc, Valls Populars, Joves Diables de Cunit, Joves per Cunit i una entitat nova que s'està creant també de l'Ajuntament de Cunit. I aquest pròxim 25 de maig el Som Cunit posarà en marxa una nova edició de la formació d'habilitats comunicatives, un curs intensiu de 30 hores orientat a potenciar la comunicació interpersonal i professional a través d'una metodologia pràctica i vivencial. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció a través de la web del Som Cunit o directament en l'enllaç que trobareu a la pàgina web de l'Ajuntament a inscripcions a la formació d'habilitats comunicatives. I també recordem que la quarta edició dels processos de pressupostos participatius de Cunit ha arribat a la fase de votació de les propostes finalitzades que permetran als veïns i veïnes escollir a quins projectes de millora es destinaran 300.000 euros. De l'11 al 31 de maig, les persones majors de 16 anys empadronades a Cunit poden votar per escollir les propostes que prefereixin d'entre les 15 finalistes prioritzades per la ciutadania que han passat la validació tècnica final. Les votacions estan obertes al portal digital de participació de l'Ajuntament, a cunit.decidimcatalunya.cat. Tothom que hi participi podrà votar diferents propostes sempre que no s'accedeixi al pressupost total de 300.000 euros. També es posen en marxa, a partir del 13 de maig, diversos punts de suport presencials on es donarà suport per votar a través de la plataforma. Recordem que el proper dimarts proper dilluns 25 de maig de 10 del matí a 12 del migdia a l'Ajuntament de Cunit i dimarts 26 de 6 de la tarda a 8 del vespre al gimnàs municipal. Un cop finalitzada la fase de votació es publicaran els resultats al portal de participació, al web i a les xarxes socials de l'Ajuntament. Els projectes més votats sense accedir al màxim de 300.000 euros es planificaran per la seva execució en el període establert del procés. Si el cost de les propostes escollides no arribés als 300.000 euros i el sobrant no és suficient per assumir la proposta següent més votada, la Comissió de Pressupostos Participatius ho valorarà i es publicarà la decisió motivada. D'altra banda, també recordem que Cunit acollirà també aquesta quarta cursa Cunit Calafell el proper 24 de maig amb una àmplia oferta de categories, al que podreu ja inscriure-us-hi. Totes les categories comptaran amb participació masculina i femenina i amb el recorregut adaptat per garantir una experiència adequada a cada edat. Més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Recordeu que tenim diverses modalitats i a les quals també us podeu inscriure a l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament de Cunit. I també recordem que tenim una visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni. Vine a descobrir l'Avenc de Sant Antoni en una visita guiada única que tindrà lloc el proper 31 de maig a la plaça Tomàs i Valiente, davant del McDonald's, a les 10 del matí. Reserva prèvia, obligatòria, trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé escrivint a turisme@cunit.cat. Places limitades, no et quedis sense la teva. A més, demà dimecres torna la Lliga de Futbol 7 a la zona esportiva municipal. A les 9 de la nit, els papis de la Draga s'enfrontaran al Dream Team en categoria veterans. A la mateixa hora i a la mateixa categoria, l'Atlètic Cunit s'enfrontarà al Veterans Club de Futbol Cunit. I a les 10 de la nit, Aston Villa Club de Futbol s'enfrontarà al Viejas Glorias Club de Futbol i al Cobo Ronea vers los Jugones Futbol Club. A més, demà dimecres, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata es durà a terme la trobada del Club de Lectura conduïda per la Magda Minguet. Aquesta sessió del Club de Lectura forma part del cicle Dones amb Veu, Dones d'Arreu, del projecte Biblioteca Sense Fronteres, a les quals s'aborda la igualtat de gènere des de diversos vessants. Trobada dinamitzada per Carla Serra de l'associació ECCIC, a la qual comentarem el llibre Una carta molt llarga de Mariama Bà. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també aquest dijous tenim un espai creatiu de pintura sobre llenços a l'Espai Jove, una activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I a més també a la mateixa Biblioteca Municipal Marta Mata, aquest dijous 21 de maig a 6:15 de la tarda, torna el taller de manualitats Som Artistes a càrrec de Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. A més, també tenim altres notícies per comentar, com per exemple, si ens centrem en el Consell Comarcal del Baix Penedès, tenim aquest taller de recerca de feina. Busques feina o vols millorar la teva candidatura? Participa en aquest taller de recerca de feina i reforça les teves eines per afrontar nous reptes laborals. Recorda, doncs, avui, de 9:45 del matí a 2:45 del migdia, al carrer Hospital número 13, a Can Freixes, a l'Arbós. Durant la sessió es treballarà eines i canals de recerca de feina, preparació d'entrevistes, elaboració del currículum i inscripcions al WhatsApp 681-98-92-57, 681-98-92-57 o també a ocupació@baixpenedès.cat. Una bona oportunitat per preparar-te millor i potenciar el teu perfil professional. I no tenim temps per més. Més notícies en properes edicions d'aquest mateix informatiu que podeu sintonitzar, com sempre, de dilluns a divendres a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les www.radiocunit.cat i també al nostre apartat de ràdio La Carta, al nostre podcast, a la mateixa web de la nostra emissora municipal. Ara, per això, us deixarem amb la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. A continuació, us deixem amb el temps. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta una mica variable, hem tingut molts núvols a primera hora, eren amenaçadors, però s'han desfet molt ràpidament. Hores d'ara ja s'imposa el sol, però tot i així tindrem un temps variable. Sí que em domina el sol amb algun núvol puntual, que ara al matí creixeran nuvolades al migdia, que no han de deixar cap mena de precipitació. Després anirien a menys i a la tarda doncs s'imposaria el sol amb alguns núvols baixos, amb una temperatura que serà més alta i es mourà entre els 16 que hem tingut de mínima i la màxima que arribarà fins als 22 amb una humitat alta. Vent feble de gregal fins a mig matí i deixa l'oc la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Demà ens espera un temps estable amb sol i cel clar o poc ennuvolat amb alguns núvols prims a la tarda i amb una temperatura que es mantindrà de nit i estarà entre els 15 o 16 de mínima, però demà la màxima pujarà més i ja estarà entre els 23 i 24, amb una humitat alta de nit i moderada de dia, ben feble, en terrals a primera hora i darrera hora del dia i més aviat deixar boca al centre de la jornada.
1: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
3: Hola amics, què tal? Com esteu? Us parla Jesús Pardo Millán. Comença una nova temporada, efectivament, la ràdio fresca, com sabeu, que és Ràdio Cunit. Comença el nostre programa que es diu Punt de Vista, i de què parlarem? Pues una mica de tot, improvisat. Sortiran els temes a medida que anem xerrant. Crec que us agradarà. Recordeu, amics, tots els dilluns a partir de les 6:30 de la tarda. Gràcies per l'escolta. Hola amics i benvinguts al Cafè de la Vida. Sabeu, un programa de tertúlia que quan el fem els dilluns de 8 a 9 del vespre en directe i en repetició de diumenge a dilluns de 1 a 2 de la matinada. Us esperem. Veniu, us ho passareu molt, molt bé. Gràcies.
4: Que sube la marea y esto no da más de sí.
5: Si esto te hace saltar, si esto te hace vibrar, si esto te recuerda a tu adolescencia,

0: ojos llenos.
1: Cada dilluns a partir de les 10 de la nit, saque de banda a la 107.0 FM. Tot el que passa cada setmana esportiu, futbol, bàsquet, motor i tota la diversió, entrevistes, tot, tot ho tenim en directe, recordeu, 107.0 FM Ràdio Cunit.
2: Conecto el intento, muevo el dial de la radio.
3: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia.
4: Amb Albert Malla.
5: Tots els dimarts a les 8 del matí amb Albert Malla en exclusiva per Ràdio Cunit.

0: Bueno, pues aquí una setmana més amb el John.
1: Hola, què tal?
0: Bueno, què faràs aquests dies de carnaval?
1: Bueno, no sé el que faré, però segurament em posaré alguna disfressa o algo.
0: Molt bé, John. I què tal? Com va per aquí, per Cunit?
1: Bueno, ja ho saps, estem del tren fins al...
0: Ah, sí, el tren dels nassos. Per això us poso avui una música perquè podeu relaxar-se una estoneta i podeu estar tranquils.
1: Sí, la veritat és que el que necessitem és això, estar ben tranquils.
0: I què tal? Com va la cuina?
1: Bueno, pues ja ho saps, fent arrossos, fent peix. També m'agrada menjar pollastre i fer carn, pollastre rostit, pollastre a la planxa, pollastre de moltes maneres.
0: Pues sí, la veritat és que la cuina és tan gran, les coses que podem arribar a fer, que no sabem mai on començar i on acabar.
1: Sí, la veritat és que pots menjar verdures, pots menjar caldos, pots menjar estofats i pots fer coses a la brasa, també són molt bones.
0: Pues sí, la veritat és que sí. A tu què és el que més t'agrada?
1: Jo la veritat és que
0: m'agrada tot.
1: Però bueno, si tindríem que dir alguna cosa que m'agradi més o que m'agradi menys, el peix m'agrada molt.
0: Molt bé, així m'agrada. El pescadito.
1: Sí, el pescadito.
0: Y estás aquí en la cárcel. Ya me recuerdo que esta película era la de... ¿Cómo es de aquella? De...
1: Era una película que posaban a la presó y decía sentencia total o algo así, que era una película que era muy buena, al final y se escapa y...
0: Sí, ens en recordem d'aquella película del Morgan Freeman y del Robin.
1: Sí, la veritat és que aquesta pel·lícula em va agradar molt. I deia quan venien, pescadito, i el primer que parlava era el que tenia que perdre.
0: Sí, la veritat és que sí, el primer que plorava i això.
1: Sí, però li van fotre una pallissa al tio, el van matar.
0: Sí, és una mica bèstia. Res, pues, avui, com sempre, parlarem de cuina, parlarem del carnaval que tenim aquí a Cunit, que és un carnaval força maco, i bueno, pues també del nostre o la nostra convidada.
1: Sí, la veritat és que la convidada o el convidat que tindrem serà, bueno, pues durarà la seva recepta, que pot ser un postre.
0: Avui tindrem aquí a la nostra amiga la duquesa d'Alba.
1: Ah, sí? Tindrem la duquesa d'Alba?
0: Sí. Tu quina recepta portaràs, John?
1: Jo avui portaré una recepta que és la truita del dijous de Tots Sants, que diguéssim, que seria aquesta setmana, el dijous jarder, que porta... bueno, ja ho explicarem ara.
0: Molt bé, John. Fins ara.

0: Bueno, John, avui has de començaràs tu a fer el programa.
1: Bueno, pues, em sembla molt bé. El plat que jo us porto és un plat de truita, una truita feta amb botifarra d'ou. I necessitarem, per poder fer-la, 4 a 5 ous, mitja botifarra d'ous, 150 grams de bacó o cansalada, viada, la que vulguem nosaltres, 4 alls tendres, julivert, olor d'oliva i una miqueta de sal, per poder començar a fer aquesta truita, que també li podíem afegir mongetes.
0: Ah, sí? I mongetes li podies afegir?
1: Sí, perquè, a veure, tota aquesta truita que es diu llardera, que és de, que porta molt de greix, és una truita que porta molt de greix. Per començar, el que hem dit, posarem 4 ous, mitja botifarra d'ou, el que hem dit, 150 grams de bacó, 4 alls tendres, julivert, oli d'oliva i sal. I aquestes mongetes també les afegirem. Primer posarem a fregir l'oli i posarem els alls tendres. Quan tinguem els alls tendres ja cuits, posarem una miqueta de bacó, julivert i amb les mongetes. Aquestes mongetes les anirem removent fins que quedin ben daurades. Després posarem, batirem els 4 o 5 ous, depèn de l'ús que siguin. I posarem també el que seria la botifarra d'ou, a trossos petits. Posaríem un polsim de sal, pebre negre també, i les mongetes. Tot això faria un combinat que, barrejat amb els ous, faríem aquesta truita fantàstica del dijous gras. Ostres, doncs, vaya... Quin bon plat, no? Sí, la veritat és que és un plat molt complet, perquè jo recordo que el Vietnam... No t'enrotllis amb el Vietnam. Jo recordo... No t'enrotllis amb el Vietnam, John. Però jo recordo que al Vietnam la gent no menjava botifarra d'aquesta d'ou. Ah, sí, això sí que és veritat. I al Vietnam mengen altres coses, no? Sí, la veritat és que sí. Doncs aquí tinc la meva recepta. Truita pel dia dels... El dijous que es diu dijous gras. Molt bé, John, doncs fins ara.

Bé, amigues i amics, jo avui us porto una recepta d'un arròs. Un arròs de peix amb marisc. Ja ho sé que no té a veure amb el dijous gras, però sí que té que vindre posar un divendres, qualsevol dia que podem fer la nostra recepta. Per poder-la fer, tindrem que posar 400 grams d'arròs, 4 escamarlans, 4 gambes, una sípia, amb que la peixatera te la deixi ja ben neta, o si no, doncs, bueno, ja saps que te la tens que... Un calamar, el mateix que l'hem dit abans, que te la deixin ben neta. 2 llitres o litres de fumet de peix, de qualitat. Si pot ser, si el pots fer tu, molt, molt millor. Oli d'oliva.

0: Ràdio Cunit.
1: 107.0.
0: radiocunit.org.
2: El programa Revival on intentem fer un repàs a la millor música i grans èxits dels anys 80. Des de 1980 fins al 1989 anirem passant any a any recordant grans, grans èxits d'aquesta dècada tan especial com van ser els 80.
3: 80 amb Núria Ruiz.
1: A Ràdio Cunit.
3: Ara, tots els dimecres a les 3 de la tarda.
4: Yor Lenny.
5: Candy G.
6: Y Gucho M. Somos los
7: Black and White.
6: Y te invitamos a pasar una tarde divertida cada miércoles a partir de las 4 de la tarde.
7: Black and White.
6: En Radio Cunit 107.0. Por amor, por humor.
1: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
9: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
10: Cada dimecres, a partir de les 8 del vespre a Ràdio Cunit,
11: grans orquestres
10: amb Vicenç Soler
11: i Joan Argemí.
12: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons o un xat viejo amigo, i anaves a la disco amb la teva volta colorito amb pastifat de brumen, t'agradarà Hip Parade. Hip Parade, el bo i millor de la música dels 70s, 80s i 90s.

0: attack on the villain.
1: Ràdio Cunit, al 107.0.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Tots els dimecres, a 2:15 del matí, pregunta a l'alcalde. A Ràdio Cunit, pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules. O a la nostra web, www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres a les 9:30 del matí a Ràdio Cunit.
2: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
3: Cunit al dia.
2: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
3: Cunit al dia.
2: Amb Jaume Asens.
4: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
1: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
4: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
5: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
6: Bon dia, concretament la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
7: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
8: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
5: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
9: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
10: Soc Toni Camaro i en trobareu cada dimecres de 12:31 a Sol d'hivern. El programa en el que cada setmana podeu conèixer diferents artistes quilòmetre zero, la seva història, els seus projectes, com senten, com viuen i el perquè de les seves cançons. Cançons que pots demanar a la web de la ràdio i gaudir dels premis per cortesia dels nostres patrocinadors, perquè jo soc d'hivern.
9: Sol d'hivern amb Toni Camaro.
11: Cocodril Club.
12: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
13: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cada dimecres,
1: a partir de les 8 del vespre a Ràdio Cuní,
0: grans orquestres
1: amb Vicenç Soler
0: i Joan Argemí.
2: Escolta 100% Romàntics, un programa on podràs disfrutar de la millor música romàntica.
3: 100% Romàntics, amb Nadia El Farhi.
2: Tots els dijous a les 9 de la nit us espero.

0: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit avui en la sessió de control al govern espanyol al Congrés, on el líder dels populars ha assegurat que Espanya està governada per corruptes i que hi canviarà tot això. Aquestes han estat les primeres reaccions de tots dos, un cop coneguda la imputació de l'expresident socialista.
1: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
2: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
0: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, li ha preguntat a Sánchez que on s'acaba el lobbisme i on comença el tràfic d'influències. I els conflictes laborals en sanitat i educació continuen oberts aquesta setmana amb noves vagues i negociacions. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir avui en una jornada marcada per la vaga a les escoles bressol per intentar frenar les mobilitzacions. El govern ofereix avançar 3 anys l'augment salarial pactat amb Comissions i UGT, millorar complements i incorporar 2.405 professionals més de cara al curs vinent. Tot i això, els sindicats com USTEC i CGT i professors de secundària consideren insuficient aquesta proposta i, de fet, professors de secundària ja ha deixat clar que no assistirà a aquesta mesa. En paral·lel, els metges també fan avui nova aturada convocada per Metges de Catalunya per reclamar també millores laborals i reduir la sobrecàrrega assistencial. Aquesta és l'onzena jornada de vaga des del mes d'octubre. I desnonada la dona del pis del carrer de Buenos Aires, número 60, Barcelona. Des de primera hora del matí, una cinquantena de persones s'han aplegat a les portes de l'edifici, però no han pogut evitar l'entrada de l'Abrimo, que ha desbloquejat finalment la porta d'accés. Fa una setmana ja es va intentar desnonar aquest mateix pis i els diversos sindicats ho van poder evitar. Es tracta d'una dona que viu amb els seus 3 fills menors i que el fons New Amsterdam Developers ha desnonat per llogar el pis per habitacions. I minut de silenci avui a les 11 a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia també una ordre d'allunyament.
3: Notícies en xarxa. Ràdio Cunit, al 107.0.
4: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
5: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
4: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
5: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest mateix informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dimecres, dia 20 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. La Regidoria d'Educació, acompanyada de tècnics de l'Ajuntament, han assistit a una reunió informativa organitzada per la directora de centres del Departament d'Educació de Catalunya i els serveis territorials d'educació del Penedès. La trobada ha servit per a presentar els detalls del programa Actualitza't, una iniciativa impulsada pel Departament d'Educació que permetrà finançar inversions en centres educatius durant el període 2026-2028. Aquest programa contempla actuacions de reforma, ampliació i millora de les escoles amb l'objectiu d'adequar els equipaments educatius a les necessitats actuals i futures de la comunitat educativa. Durant la sessió s'han exposat els criteris de participació, les línies de finançament previstes i el calendari d'execució dels projectes. L'Ajuntament valora positivament aquesta iniciativa, que representa una oportunitat per continuar millorant els espais educatius del municipi i garantir unes instal·lacions adequades, modernes i accessibles per a l'alumnat i el personal docent. Des del consistori es continuarà treballant conjuntament amb el Departament d'Educació i els centres educatius per estudiar possibles actuacions que es puguin incloure dins d'aquest programa. I l'Ajuntament de Cunit ha encarregat l'elaboració d'un pla de xoc amb l'objectiu de combatre les conductes incíviques relacionades amb la gestió dels residus, tant en el sistema de recollida amb contenidors intel·ligents com en el model porta a porta. La iniciativa neix amb la voluntat de reduir els problemes d'abandonament de deixalles i millorar la qualitat de vida del municipi. I per fer-ho, la campanya se centrarà especialment en 12 punts crítics de contenidors identificats com els espais amb índexs més elevats d'incivisme. El projecte apostarà per una campanya de proximitat basada en la sensibilització i l'atenció directa a la ciutadania. A més del treball informatiu sobre la correcta separació dels residus, també es valorarà les bones pràctiques dels veïns i veïnes que fan una gestió responsable amb l'objectiu de fomentar el compromís col·lectiu i el sentiment de comunitat. La campanya compta amb un equip de 4 informadors ambientals que treballaran sobre el terreny durant 2 mesos. El calendari previst d'actuacions s'estendrà el 15 de maig al 20 de juny. Des del consistori, el regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans, José Manuel Cavada, considera que aquesta acció és clau per avançar cap a un model de municipi més net, sostenible i respectuós amb l'espai públic. I el passat dijous 14 de maig, una delegació tècnica de Sumar Acció Social, entitat catalana especialitzada en la gestió i modernització de serveis públics, va visitar les instal·lacions de la Regidoria de Tecnologia, Informació i Transparència de l'Ajuntament de Cunit. L'objectiu de la visita ha estat conèixer la infraestructura d'intel·ligència artificial que dona suport als sistemes interns de l'Ajuntament i que permet optimitzar processos administratius i millorar l'eficiència del treball municipal. Durant la trobada s'han presentat l'arquitectura tècnica del sistema, els fluxos de dades i les plataformes utilitzades amb especial atenció a la seguretat, l'escalabilitat dels servidors locals i el compliment de la normativa de protecció de dades. Aquesta tecnologia permet automatitzar tasques repetitives i alliberar temps del personal municipal per centrar-se en la gestió directa i l'atenció a la ciutadania. El regidor de Tecnologia, Informació i Transparència, David Marquinez, ha destacat que disposem d'una infraestructura d'intel·ligència artificial local que dona suport als treballadors municipals i garanteix la protecció de dades. És una aposta per l'eficiència i la millora del servei públic sense substituir el factor humà, sinó reforçant-lo. L'Ajuntament de Cunit considera clau compartir aquestes experiències amb altres administracions per impulsar la col·laboració institucional i avançar en la modernització dels serveis públics. I Cunit acollirà pròximament una nova activitat esportiva i familiar sota el nom de Pedalada pel Tour, una pedalada popular inspirada en l'ambient del Tour de França i pensada perquè hi pugui participar tota la ciutadania. L'activitat comptarà amb un recorregut planer i accessible, apte per totes les edats i nivells, amb l'objectiu de promoure l'esport, la mobilitat sostenible i la participació familiar en un ambient lúdic i festiu. Les inscripcions es podran fer prèviament a través de la web habilitada a l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat, i també de manera presencial el mateix dia de l'activitat, a partir de les 9 de matí, a la plaça de la Vila. A més, les primeres 500 persones inscrites rebran dorsal de participació i una samarreta commemorativa. Una jornada també al qual inclourà una activitat paral·lela especialment pensada per als més petits, pintar el mur del Tour, una proposta creativa i participativa per donar color i ambient a l'esdeveniment. La pedalada finalitzarà al pavelló municipal, on els participants podran gaudir d'un avituallament final després del recorregut. Xavier Lorenzo, regidor d'Esports, convida a tota la població a sumar-se en aquesta jornada esportiva i festiva que convertirà Cunit en un petit escenari del Tour per un dia. I l'Ajuntament de Cunit ha iniciat una actuació puntual de millora de l'asfalt al pont de l'Avinguda Juli César amb l'objectiu de reduir el soroll provocat pel pas dels vehicles, una demanda que diversos veïns i veïnes de la zona havien traslladat en darrers mesos. Els treballs consisteixen en la substitució del paviment existent per un asfalt especial absorbent, un tipus de ferm dissenyat per disminuir l'impacte acústic que genera la circulació viària i millorar així el confort dels residents propers també al mateix pont. Des del consistori s'ha explicat que aquesta actuació dona resposta a les queixes relacionades amb l'accés de soroll del trànsit, especialment en aquest punt concret del municipi, un dels principals passos cap al sector.

que en un espai amb condicionants especials. I torna el cercavirre a Cunit de l'Associació Joves per Cunit el proper 10 de juliol dins dels actes de la Festa Major. Enguany l'Associació Joves per Cunit ja ha avançat aquesta edició, el que arribarà amb novetats. Pel que fa als establiments participants d'aquesta edició, tenim el Rodaví, a Kismar, Bar-Restaurant La Marina, Xiri el Búnquer i el recinte de la Festa Major. Preu del pack 15 euros en efectiu. Inclou la samarreta oficial del Cercavirre i 5 consumicions que podràs bescanviar als establiments del recorregut. La venda d'entrades començarà a partir de l'1 de juny a l'oficina de turisme fins a esgotar existències. I la Llar d'Infants Municipal Les Marietes ha creat el conte Les Marietes Són de Colors, un projecte educatiu i comunitari impulsat per les educadores del centre amb la participació activa dels infants i de les seves famílies. Aquest conte és fruit d'un treball plàstic inspirat en els colors dels elements festius del municipi de Cunit, com els gegants, el drac i els capsulassos. La proposta es va desenvolupar durant els mesos de gener i febrer de 2026 dins de la situació d'aprenentatge a Les Marietes i el taller de col·legis emmarcat en la programació de les trobades a la Llar Compartim Educació. Els infants i les famílies van participar en l'elaboració dels fons de les il·lustracions mitjançant diverses tècniques plàstiques, convertint el conte en una experiència col·lectiva carregada de creativitat, emoció i identitat local. El text original és de Vero Márquez i ha estat adaptat per Colla Dolç. A més, el projecte incorpora una cançó dedicada als gegants amb música de Noemí Lorite, lletra de la mateixa Noemí Lorite i de Colla Dolç i partitura elaborada pel senyor Oriol Rodríguez. El conte també ha comptat amb la col·laboració de Kerli Romero, encarregada de les fotografies que il·lustren aquesta publicació. Des de l'Ajuntament volem felicitar a tota la comunitat educativa de la Llar d'Infants Municipal Les Marietes per aquesta iniciativa tan especial que posa en valor la creativitat, la participació familiar i l'arrelament a les tradicions i a la cultura popular del nostre municipi. I també tenim, doncs, la Gossa Sorda, que presenta Cunit dels concerts de la gira A Tornallum, aquest cap de setmana al Passeig Marítim. La banda torna a Catalunya 10 anys després amb dues nits de concert que comptaran amb Testarudes, DJ Trapella, Svetlana i Hijas de la Cumbia, la participació de col·lectius socials i la presentació de Guillem Estadella. La Gossa Sorda ha presentat aquest dimecres, dia 13 de maig, a Cunit tots els detalls dels concerts que la banda oferirà els pròxims 22 i 23 de maig al Passeig Marítim dins de la gira A Tornallum. Dues cites que marcaran el retorn del grup a Catalunya 10 anys després de les seves últimes actuacions al país. Durant la roda de premsa, celebrada davant de l'oficina de turisme i a escassos metres del recinte del concerts, doncs la banda ha anunciat el cartell complet dels dos dies amb la participació de Testarudes, DJ Trapella, Svetlana i Hijas de la Cumbia. A l'acte ha comptat amb la participació de l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i ha servit per explicar una proposta treballada com una de les grans cites catalanes de la gira de retorn. El cantant de la Gossa Sorda, Josep Nadal, ha remarcat que la banda està molt contenta de tornar a Catalunya 10 anys després i ha agraït l'acollida rebuda per part del municipi i de l'Ajuntament de Cunit. Nadal ha explicat que la tria del municipi respon tant a motius emocionals com estratègics, ja que es tracta d'un espai situat entre Tarragona i Barcelona, dos territoris amb una relació històrica molt estreta amb la banda valenciana. Per part de l'Ajuntament, Cassanyes ha destacat l'impacte cultural i econòmic que suposa per al municipi acollir una de les grans cites de la gira de retorn de la Gossa Sorda i ha remarcat que els concerts permetran donar a conèixer Cunit al públic vingut d'arreu de Catalunya i del País Valencià. Per part de la banda, s'ha destacat també la predisposició de l'Ajuntament de Cunit a facilitar un model de concert propi allunyat de la lògica dels grans festivals i amb capacitat per a construir una proposta cultural més completa. Josep Nadal ha explicat que els concerts es plantegen com a una gran festa popular vinculada a la música en català, al territori i als moviments socials. Nadal ha remarcat també la importància de poder desenvolupar el projecte amb llibertat en un espai al costat del mar, amb un model d'autogestió que permet incorporar iniciatives com la Palestine Drinks, el projecte sense ànim de lucre que destina els beneficis a l'acció social a Gaza i Cisjordània. Aquesta dimensió social i política es concretarà també amb la participació de diversos col·lectius convidats que tindran espai i veu pròpia durant les dues jornades. Divendres hi haurà entitats vinculades a la defensa del territori, l'espai públic i els drets col·lectius com Aigua és Vida, Ni un pam de terra, la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, el sindicat de llogateres i la xarxa d'usuàries de Tren de Catalunya. Dissabte participaran la Fundació Emprius, dedicada a la restauració del patrimoni, el Correllengua Agermanat, impulsat per gent jove que acompanya la banda al llarg de la gira, i l'Assemblea de Docents de Catalunya. Una presència especialment significativa per al grup per al seu compromís amb l'ensenyament i perquè diversos membres de la Gossa Sorda són també professors. Les dues jornades estaran presentades pel comunicador i humorista cunitenc Guillem Estadella. Segons ha explicat la banda, volíem comptar amb una persona vinculada al món de l'espectacle que pogués concluir, doncs, les dues nits i actuar també com un anfitrió local pel seu vincle amb Cunit.
Des del punt de vista artístic, Josep Nadal ha explicat que la programació dels dos dies respon a una voluntat clara de donar espai a grups de joves i a dones i a projectes amb personalitat pròpia dins de l'escena musical actual. Divendres 22 de maig, la nit començarà amb Testarudes, un grup format íntegrament per dones de diferents punts de Catalunya que treballa sonoritats vinculades

0: a l'Escà, el Rigi i el Rocksteady. Nadal ha remarcat la importància de compartir escenari amb una proposta que representa tant el relleu generacional com la continuïtat d'uns ritmes jamaicans, on la gossa sorda ha defensat des dels seus inicis. La jornada es complementarà amb la participació de DJ Trapella, un dels DJs més coneguts de l'escena catalana. Pel que fa dissabte, 23 de maig, la banda ha anunciat una de les incorporacions que encara no s'havien fet públiques fins ara. Svetlana, un grup barceloní definit durant la roda de premsa com a una proposta d'octopop verd, musicalment allunyada de la gossa sorda, però amb una actitud desvergonyida, combativa i clarament punk. Josep Nadal ha explicat que trobaran a faltar dins de l'escena actual propostes amb aquesta capacitat de desmarcar-se i assumir riscos artístics i polítics i que precisament per això consideraven important donar-los espai dins de la gira. La jornada de dissabte es complementarà amb Hijas de la Cumbia, dues DJs de la ciutat de València vinculades a la música llatina i al mestissatge. Per part de la banda, s'ha explicat que la sessió estarà adaptada especialment per incorporar també música en català i reforçar així la idea general dels concerts com una celebració de la cultura popular contemporània dels països catalans. Finalment, Cassanya s'ha explicat que l'Ajuntament està treballant en el dispositiu logístic dels concerts, especialment doncs, pel que fa a l'organització dels aparcaments, els accessos i la informació de servei per al públic assistent. L'Ajuntament informarà pròximament sobre zones d'aparcament, accessos i serveis vinculats als concerts a través dels canals municipals i de les xarxes socials de la gossa sorda amb l'objectiu de facilitar l'arribada al recinte i garantir el bon funcionament de les dues jornades. I el dia 14 de maig també s'ha obert el termini per a sol·licitar la subvenció dels llibres de text del curs escolar vinent, on el període de presentació de sol·licituds serà fins al 28 de maig. Teniu disponible una tramitació electrònica específica per a sol·licitar la subvenció i presentar tota la documentació. Fent clic a l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, podreu formalitzar la sol·licitud de subvenció dels llibres de text per al curs escolar 2026-2027 a través del tràmit CUN0051. La tramitació electrònica a través d'internet s'ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser d'IDCAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Per a més informació sobre com donar-se d'alta a l'IDCAT mòbil, podeu consultar el vídeo que trobareu també a la web de l'Ajuntament. És important que en el moment de registrar la sol·licitud tingueu prèviament preparada tota la documentació necessària. Cal escanejar o fotografiar tots els documents en el dispositiu que trobareu doncs, i que utilitzareu per emplenar el formulari de sol·licitud per tal de poder-los ajudar. No obstant, també es podran presentar instàncies de forma presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Cunit, de dilluns a divendres de 9 de matí a 2:15 de migdia i dijous de 5 de la tarda a 9:15 del vespre. L'objecte d'aquesta subvenció serà el cost alumne per adquirir llibres de text obligatoris, el que no inclou els llibres de lectura, diccionaris, agendes escolars i material complementari, dintre del projecte de reciclatge de llibres de cada centre escolar. En el supòsit de l'alumnat d'ESO adscrit a programes de formació alternatius que no facin servir llibres de text, serà objecte de la subvenció la quantitat de corresponent a l'adquisició dels materials específics que facin servir en les formacions desenvolupades. Per sol·licitar més informació podeu adreçar-vos a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, a la UAC, situada al carrer Major número 12, o bé trucant al 977-67-4080, 977-67-4080, o contactar amb la Regidoria d'Educació, ubicada al carrer dels Horts número 5, trucant al 977-67-62-92, 977-67-62-92. I neix una nova iniciativa popular per a revolucionar la Festa Major amb dos grans equips, els Mullats i els Cremats. Un grup de cunitencs i cunitenques està treballant en una nova iniciativa festiva amb l'objectiu de convertir la Festa Major en una experiència encara més participativa, dinàmica i integradora per a tota la població. Des d'avui mateix es poden veure per Cunit senyals de taronges i blaves els primers signes d'aquesta iniciativa. La proposta planteja la creació de dos grans equips populars batejats com els Mullats i els Cremats que protagonitzaran durant la Festa Major diferents activitats, reptes i accions lúdiques pensades per fomentar la participació ciutadana, la convivència i l'ambient festiu als carrers del municipi. El grup promotor del projecte explica que la idea neix amb la voluntat d'implicar entitats locals, famílies, grups d'amics, comerços i ciutadania en general i aconseguir que la Festa Major sigui encara més viscuda, transversal i oberta a tothom. La iniciativa aposta per una rivalitat simbòlica i divertida entre els dos equips, sempre des d'un esperit positiu i de cohesió social. L'objectiu no és competir per dividir, sinó generar identitat col·lectiva, ambient festiu i noves tradicions populars que ajudin a reforçar el sentiment de poble. Entre les activitats que es plantegen hi podran haver proves populars, gincames, activitats d'aigua, cercaviles, reptes entre equips, decoracions de carrers i altres propostes participatives que impliquin diferents sectors del municipi. El col·lectiu organitzador considera que aquesta iniciativa pot aportar nous espais d'alegria, convivència i implicació ciutadana i convertir la Festa Major en una celebració encara més compartida i participativa. De moment, el projecte es troba en fase inicial i els seus organitzadors esperen doncs, poder sumar el màxim de persones, entitats i col·laboradors possibles abans de donar a conèixer més detalls sobre el funcionament dels equips i les activitats previstes. Tot apunta, però, que ben aviat els veïns de Cunit hauran d'escollir bàndols, mullats o cremats. La iniciativa compta amb la complicitat de les entitats locals tocats pel foc, Valls Populars, Joves Diables de Cunit, Joves per Cunit, una entitat nova que s'està creant, i també l'Ajuntament de Cunit. I el pròxim 25 de maig, el Som Cunit posarà en marxa una nova edició de la formació d'habilitats comunicatives, un curs intensiu de 30 hores orientat a potenciar la comunicació interpersonal i professional a través d'una metodologia pràctica i vivencial. La formació es basa en model Learning by Doing, on l'aprenentatge teòric deixa pas a l'experiència directa mitjançant tallers dinàmics, exercicis en grup i l'anàlisi de casos reals. Els participants treballaran les seves habilitats comunicatives des d'una perspectiva integral, incorporant eines com el role-playing gravat, que permet desenvolupar una autocrítica constructiva i millorar de manera immediata la presència i el discurs. Més enllà del llenguatge corporal, el curs també posa l'accent en la claredat del missatge verbal, oferint estructures i recursos per adaptar els discursos a cada interlocutor i situació, evitant ambigüitats i afavorint una comunicació més efectiva i propera. Un dels pilars de la formació serà el treball de l'assertivitat i l'escola activa, habilitats essencials per aprendre, doncs, a presentar límits sense culpa, fer peticions de manera clara i comprendre les necessitats dels altres des del respecte i la calma. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció a través del web de Som Cunit o directament en l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, a inscripció a la formació d'habilitats comunicatives. I recordem que tenim ja en ple procés les votacions dels pressupostos participatius, aquesta quarta edició, a la qual arriba la seva fase de votació, de les propostes finalistes que permetran als veïns i veïnes escollir quins projectes de millora es destinaran 300.000 euros. Fins al 31 de maig, les persones majors de 16 anys empadronades a Cunit poden votar per escollir les propostes que prefereixin d'entre les 15 finalistes prioritzades per la ciutadania que han passat la validació tècnica final. Les votacions estan obertes des d'avui dilluns al portal digital de participació de l'Ajuntament a cunit.decidimcatalunya.cat. Tothom que hi participi podrà votar diverses propostes sempre que no excedeixin el pressupost total de 300.000 euros. També es posen en marxa a partir del 13 de maig diversos punts de suport presencials on es donarà suport per votar a través de la plataforma. Recordeu el proper dimarts, dia 26 de maig, de 6 de la tarda a 8 del vespre al gimnàs municipal. I dilluns 25 de maig, de 10 del matí a 12 del migdia, a l'Ajuntament de Cunit. Un cop finalitzi la fase de votació, es publicaran els resultats al portal de participació, al web i a les xarxes socials de l'Ajuntament. Els projectes més votats, sense accedir al màxim de 300.000 euros, es planificaran per la seva execució en el període establert del procés. Si el cost de les propostes escollides no arribarà als 300.000 euros i el sobrant no és suficient per assumir la proposta següent més votada, la Comissió de Pressupostos Participatius ho valorarà i es publicarà la decisió motivada. I també recordem que Cunit acollirà la quarta cursa Cunit Calafell el proper 24 de maig amb una àmplia oferta de categories. El municipi de Cunit torna a ser l'escenari d'una gran jornada esportiva amb la celebració de la quarta cursa Cunit Calafell que tindrà lloc el pròxim 24 de maig després de l'èxit de la participació i organització de les tres edicions anteriors. La prova es consolida com una de les cites destacades del calendari esportiu local. La cursa presenta un programa complet i inclusiu pensat per totes les edats i nivells, combinant competició i participació popular en un entorn privilegiat del litoral. La jornada iniciarà a les 9 del matí amb una caminada popular de 5 quilòmetres oberta a participants a partir de 14 anys. A 2:15 del matí tindrà lloc les proves principals. La cursa de 5 quilòmetres, una volta al circuit, cursa de 10 quilòmetres, dues voltes al circuit i amb dues en categories masculina i femenina. A partir de 2:15 del matí es desenvoluparan les proves de cross escolar amb diferents categories segons any de naixement. Infantil, entre el 2012 i el 2013, de 1.120 quilòmetres, metres. A la vi, de 2014 a 2015, de 1.050 metres. Benjamí, de 2016 a 2017, amb 980 metres. El prebenjamí, entre 2018 i 2019, amb 560 metres. I els barrufets, entre 2020 i 2022, amb 150 metres. Totes les categories comptaran amb participació masculina i femenina, amb recorreguts adaptats per garantir una experiència adequada a cada edat. La cursa Cunit Calafell ha experimentat un creixement progressiu en participació i qualitat organitzativa, esdevenint una cita esportiva de referència al territori. El seu format, que combina esport, salut i convivència, la fa especialment atractiva tant per als corredors habituals com per a famílies i participants amateurs. Pel que fa a les inscripcions obertes, tenim, doncs, ja superant l'elevada participació en aquesta quarta edició, on des de l'organització es convida a tota la ciutadania i esportistes d'arreu a formar part d'aquesta jornada esportiva. Amb aquesta iniciativa, Cunit reafirma el seu compromís amb la promoció de l'activitat física, els hàbits saludables i l'organització d'esdeveniments que dinamitzen la vida social i esportiva del municipi. Inscripcions en l'enllaç que trobareu online a través de la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. I també recordem que tenim, torna doncs a la sorprenent i original baixada d'Andròmines Casonanes de Cunit, enguany al qual pots preparar-te per aquesta tercera edició de la SOBAC. Comenceu a fabricar les vostres andròmines casolanes perquè el dissabte 11 de juliol, a marcar dins els actes de la Festa Major d'estiu, tornarem a gaudir de la tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original baixada d'Andròmines Casolanes de Cunit. Us animem a anar creant i posant a punt els vostres vehicles de fabricació pròpia i casolana per participar de l'activitat i gaudir d'una jornada d'allò més esbojarrada. Aquesta activitat no és una cursa ni cap competició, sinó una manera de divertir-se i fer espectacle, on els participants també poden anar disfressats en conjunt amb la seva andròmina. L'andròmina ha de ser de fabricació pròpia i muntada sobre rodes amb el seu lliscament, ja que la seva tracció ha de ser humana, amb sistema de frenada i direcció i ja que l'estructura no excedeixi al metre i mig d'ample. Podeu consultar totes les especificacions a les bases de participació, on les inscripcions ja estan obertes. I en acabar el recorregut seguirem festejant amb l'Andro Vermut Musical, a càrrec de l'entitat Valls Populars. Però encara tenim més notícies. Us recordem també que el proper dia 31 de maig torna la visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni. La visita guiada de l'Avenc de Sant Antoni, el qual us convida a descobrir l'Avenc de Sant Antoni en una visita guiada única que tindrà lloc el proper dia, el dia 31 de maig, com bé dèiem, on el punt de trobada serà a la plaça Tomàs i Valiente, davant del McDonald's, a les 10 del matí. Reserva prèvia obligatòria trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé escrivint a turisme@cunit.cat. Places limitades, no et quedis sense la teva. I també us recordem que el proper dimecres, avui dimecres, 20 de maig, a les 9 de la nit, torna la Lliga de Futbol 7 a la zona esportiva municipal amb l'enfrontament entre los Papis de la Draga i el Dream Team, a categoria veterans. A la mateixa hora i a la mateixa categoria, Atlètic Cunit vers el Veterans Club de Futbol Cunit. I a les 10 de la nit, l'Aston Birra Club de Futbol vers el Viejas Glorias Club de Futbol, com també el Comoronia vers els Jugones Futbol Club. A més, també dimecres 20 de maig a 2:15 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata durà a terme la trobada del Club de Lectura conduïda per la Magda Minguet. Aquesta sessió del Club de Lectura forma part del cicle Dones amb Veu, Dones d'Arreu del projecte Biblioteca Sense Fronteres, a les quals s'aborda la igualtat de gènere des de diverses vessants, amb la trobada dinamitzada per Carla Serra de l'associació ECFIC, a la qual comentarem el llibre Una carta molt llarga de Mariam Ba. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també tenim un espai creatiu de pintura sobre llenços el dijous 21 de maig a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 de la vespre. A més, també aquest dijous vinent a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec de Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I el proper dilluns, dia 25 de maig, a 6:15 de la tarda, a la mateixa Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Albi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat, biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual doncs avui es celebra a Calafell un nou Consell d'Alcaldes i Alcaldesses de la nostra comarca. La sessió compta amb la presència dels responsables de la xarxa sanitària i social de Santa Tecla, que explicaran als alcaldes i alcaldesses de la comarca com avancen les obres d'ampliació de l'Hospital Comarcal del Vendrell. Una actuació molt esperada que ha de permetre ampliar i millorar els serveis sanitaris del Baix Penedès per donar resposta al creixement de població i a les necessitats assistencials actuals i futures de la comarca. El Consell d'Alcaldes continua sent un espai de coordinació i treball conjunt per abordar els grans reptes del territori. I marxem al Diari de Tarragona, el qual fa referència a l'ús del nom Macabeu, un vi que enfrenta l'Incavi amb una cooperativa d'arqueòlegs, i és que Arqueovitis Cooperativa diu que el nom Macabeu es refereix a l'heroi jueu. L'Institut Català de Vinya i el Vi no ho accepta, i la disputa pot acabar als tribunals. Les seves conclusions científiques assenyalen que l'elaboració del vi a Catalunya començà al Penedès cap a 2.700 anys i que el van portar abans els fenicis que els grecs i romans, els que van plasmar un llibre anomenat el millor llibre del vi del món a català. Són 580 ampolles que inclús han posat el nom de Judas Macabeu, que ha registrat a l'Oficina de Patents i Marques del Ministeri d'Indústria i Turisme. Aquí és on comença la discussió amb l'Incavi, que ha advertit a López que no pot usar el nom de Macabeu, doncs és una varietat que només pot emplear bodegues d'una denominació d'origen, d'una DO, i que usen aquesta varietat en els seus vins. El vi d'Archaeobitis no té la denominació d'origen, ja que no segueix els procediments d'elaboració determinats. I si seguim en el món del vi, acaba, marxem al 3 de 8, on el 60è concurs d'estavins premia 25 cellers en una edició amb guardons molt repartits, al que es van entregar 7 medalles d'or. A més, el Festival Gastronòmic de Corpinat tindrà enguany 57 vetllades amb 56 chefs. El festival, que comença l'1 de juny, arribarà a la seva 6a edició. I també comença a caminar un nou cabatàs que canviarà de nom i s'obrirà a tots els escumosos. La mostra obre el període d'inscripcions. També la denominació d'origen cava inicia una nova era després de les eleccions per renovar el ple del Consell Regulador. La coalició Viticultors del Cava va guanyar els comicis per a escollir 3 dels 12 vocals. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit. La nostra companya, en Josep Miró, el qual ens ofereix el temps. Endavant.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui a Cunit es presenta molt estable, dominat pel sol, amb estones de cel clar o amb bandes de núvols alts, com passa hores d'ara al matí. Potser està una mica més clar el cel al centre del dia i tornarem a tenir alguns núvols baixos o d'evolució llunyans de cara a la tarda. La temperatura s'ha mantingut de nit i pujarà de dia i estarà entre els 15 o 16 de mínima i els 23 o 24 de màxima, amb una humitat alta, ben feble, amb domini del xaloc al centre del dia i fent que la mar estigui tranquil·la amb una mica de marejol. Demà temps esplèndid, amb sol i cel clar, i com a molt només hi haurà alguns núvols alts al final del dia, amb una temperatura que pujarà de dia i estarà entre els 15 i els 24 graus, ben feble, en Terrals, a l'inici i final del dia, i de xaloc al migdia, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a la tarda.

0: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
1: Cunit al dia.
0: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
1: Cunit al dia.
0: Amb Jaume Asens.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
4: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
5: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
6: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
7: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
4: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
8: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
9: Soc Toni Camaro i en trobareu cada dimecres de 12:31 a Sol d'hivern. El programa en el que cada setmana podeu conèixer diferents artistes quilòmetre zero, la seva història, els seus projectes, com senten, com viuen i el perquè de les seves cançons. Cançons que pots demanar a la web de la ràdio i gaudir dels premis per cortesia dels nostres patrocinadors, perquè jo soc d'hivern.
8: Sol d'hivern amb Toni Camaro.

0: El programa Revival on intentem fer un repàs a la millor música i grans èxits dels anys 80. Ei, ei. Des de 1980 fins al 1989 anirem passant any a any recordant grans èxits d'aquesta dècada tan especial com van ser els 80. Ei,
1: ei. Ei, ti, amb Núria Ruiz.
0: A Ràdio Cunit.
1: Ara, tots els dimecres a les 3 de la tarda.
2: Jorleni,
3: Candy G
4: y Lucho M. Somos
5: los Black and White.
4: Y te invitamos a pasar una tarde divertida cada miércoles a partir de las 4 de la tarde.
5: Black and White.
4: En Radio Cunit 107.0. Por amor, por humor. Y si quieres más diversión, los martes a las 12 de la noche. Repetimos.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cada dimecres,
1: a partir de les 8 del vespre a Ràdio Cuní,
0: grans orquestres
1: amb Vicenç Soler
0: i Joan Argemí.
2: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons All Shot Viejo Amigo,
3: i anaves a la disco amb la teva voltaco de Vuitton pastifat de Brummel,
2: t'agradarà Hit Parade. Hit Parade, el bo i millor de la música dels 70s, 80s i 90s.
4: Hit Parade. El podràs escoltar tots els dissabtes a les 2 del migdia a Ràdio Cunic. Cunic.
2: Hit Parade. Presentat per Jordi Casas. Jordi Casas.
5: La cuina d'en John, un programa de cuina, un programa que el farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina, un programa de Jordi Ibáñez.
6: Soy mujer migrada.
7: Je suis les femmes migrées.
8: Ich bin migrierte Frauen.
9: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
10: 我是女人迁移.
11: Sono donne migrati.
12: 私は移行された女性です.
13: I'm migrated women.
14: Estou mulheres migrados.
15: Nicht Tamar.
6: Soc dona migrada.
16: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
6: A Ràdio Cunit.
16: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji. Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
17: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10 i mitja del vespre.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 7:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Sound DJs Kilòmetre Zero. El teu programa de música electrònica que escoltaràs tots els dijous a partir de les 8 del matí i en repetició els diumenges a 3:45 de la tarda. Sessions en directe dels teus DJs Kilòmetre Zero. Juli Riba, Josian Cow DJ i DJ Jaumix. En directe per tu a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Recorda, no t'ho perdis. Som DJs Kilòmetre Zero.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Cunit
2: al 107.0
3: radiocunit.org.

0: Cunit al dia.
1: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
0: Cunit al dia.

0: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Cunit del Dia, el magazín matinal al qual, com sempre, intenta informar-te, entretenir-te, actualitzar-te i, en definitiva, passar una bona estona de ràdio en companyia de la teva sintonia amiga des d'ara i fins a 2:45 del migdia, unes 3 horetes en format magazín i més endavant empalmant en format informatiu gairebé fins a les 3 de la tarda aquí a través de la vostra sintonia a la ràdio del poble i pel poble feta per tu, a la qual, com sempre, us convida a que participeu. Doncs tenim unes línies de comunicació ben obertes i són aquestes.
1: Línies obertes. Ràdio Cunit 977-67-49-18 977-67-49-18.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-67-49-18 977-67-49-18.
0: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i com no, també les nostres xarxes socials tant a Facebook com a Instagram a Radio Cunit en majúscules.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit www.radiocunit.cat y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
0: Busques aquí ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia, el Cunit del Dia, que, com sempre, tu ets el protagonista. Doncs, en agraïment a la vostra participació, us en doneu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Des d'aquí, doncs, com no, donem la benvinguda a tota la gent que s'acabi d'incorporar al nostre dial, tant per FM com per internet, i també a tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, la producció, Susana González, Clàudia García, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, a Navera Lévalo, a la Peli Fantasma, Jordi Mauri, a la 11, Juan Coma i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar en el nostre sumari de continguts d'avui dimecres, ja 20 de maig de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens, un plaer acompanyar-vos durant aquesta estoneta de ràdio, el qual esperem que sigui de vostre agrad i que us convida, doncs, a que pugeu amb nosaltres. Aquesta nau espacial que aixeca el vol a velocitat de creuer de 107 megacicles per segon a través de l'aire del Baix Penedès i arreu del món a les 3w.radiocunit.cat.
3: Sumari.
0: I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar de sota l'actualitat de mig general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però també, com no, a mitja hora abans tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit del Dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. A més, també, com no, tindrem també la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que, com sempre, ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també doncs, pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la 11 també per començar doncs, a desgranar les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Secs, a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. A més, també com no, esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn, com també nocturn. I ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. A més, també ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir del dia com avui, un 20 de maig d'altres anys, a les nostres efemèrides. Com cada dimecres ens arriba Sol d'hivern, el programa d'entrevistes musicals amb Toni Camaro. I també la nostra psicòloga Maria Rosa Blayota, a la qual ens parla de diverses patologies i de com afrontar-les en el nostre dia a dia, un espai obert a la participació dels nostres oients. A més, també, com no, tindrem el Santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca i participa, clar que sí, home. A més, de posar-nos en contacte amb la persona que més vulguis, et posarem tots aquells temes musicals que més t'agradin, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup. sense excuses i sense censures, aquí te les posem totes i a sobre t'emportes numeret al qual entres al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat del nostre comerç local i de proximitat, com ha de ser, eh? A més, també en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una consumició amb estapa gratuïta, cortesia del Racó Dolç de Cunit. I també, doncs, com no, tenim altres premis, com per exemple els esmorzars del Rincón del Tapeo 2. També tenim els 3 dies de prova i els 10 euros de descompte de Dinàmica Club Atletisme, el mega menú de l'Hotel Àdia, també la invitació del Museu del Ferrocarril i, doncs, com no, també a tota la gent que participa i que demana numeret, també, doncs, pot optar a molts i molts regals del sorteig d'aquest divendres. Des d'aquí saludem a tots els nostres patrocinadors, a la Casa de l'Oro, a la Clínica Dental de Cunit, Alma Music, Bemol Nou, la llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho, la Joieria Castillo, Samis Calafell, la Perruqueria Harmony, Doner Pita Palas 2, el Rincón del Tapeo 2, la Marina, el Bar La Pinya, el Olivo, el Restaurant Lounge, la Bodegueta, la Diligència, la Passeteria de Cunit, la Xurreria Velo, la Nanda Yoga Estudio Cunit, la Berceria Hípica de Cubelles, la Carnisseria Jaguara, Pollos a la Brasa al Sol, la Cova del Gorca, Local Social del Castell, Casa Carminya, Pizzeria Nanà, Estètica Jacqueline, Cafeteria Panaderia Núria, la Penya Bètica de Comarruga, la Pizzeria Góndola, el Saborea, el Pollo Loco, la Discoteca Lou i la Giralda de l'Arbós. Ja ho saps, home, busca, compara i si trobes algú millor, sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I ara sí, és el moment de començar, doncs, a desgranar, doncs, totes les notícies que reflexen els diversos rotatius del dia d'avui dimecres, dia 20 de maig de 2026. Començarem pel diari de Tarragona, que ens ha portat amb el següent titular. Esquerra Republicana. Els pressupostos contemplen el pla Ictus 24-7. A Tarragona, impuls al tramcamp i més recursos per la protecció del Delta entre els acords. En fotografia de portada tenim a Andy, que en el moment d'entrar a declarar a la comissaria dels Mossos a Martorell. Pel que fa a tribunals, els Mossos detenen a Jonathan Andic per l'homicidi del seu pare. La jutge creu que el va matar de forma premeditada per la seva obsessió amb els diners. Pel que fa a política, l'Audiència Nacional investiga Zapatero per tràfic d'influències. És la primera vegada que un expresident és imputat. A Reus, el Círcul celebrarà els seus 175 anys des del dijous. I a Tarragona, el cap llevant pot tenir la cambra hiperbàrica. Pel que fa a serveis, ja pots comprar les teves entrades des de la web del diari. I deixem el diari de Tarragona, ens endinsem amb el diari Ara, el que han set de portada amb corrupció. Zapatero imputat com a líder d'una xarxa de tràfic d'influències. El jutge de l'Audiència Nacional l'acusa de cobrar 2 milions en comissions per facilitar contactes. L'expresident espanyol defensa la legalitat dels seus ingressos i nega haver fet cap gestió per al rescat Plus Ultra. En fotografia de portada tenim l'hereu de Mango, acusat de matar el pare. Jonathan Andic, que ha pagat la fiança d'1 milió d'euros per evitar la presó, va visitar diversos cops el mateix tram de Collbató dies abans de la caiguda mortal d'Isaac Andic, segons els Mossos. A més, tenim acord per als comptes. El PSC i Esquerra Republicana es comprometen a seguir treballant per recaptar l'IRPF. I per què un cap de Barcelona encara figura a nom de la Falange? El trobarem també en aquest mateix rotatiu. A la capçalera tenim reivindicant la informació en temps de desinformació. Esther Vera entre els 7 guardonats en l'acte dels Premis Nacionals de Comunicació. I avui, al suplement Camp de Tarragona, també tenim la constel·lació d'estrelles del Camp de Mart. I té gènere la memòria? El 26 de maig, a 6:45 de la tarda, al monestir de Pedralbes tenim aquesta conferència. deixem el diari Ara, ens endinsem amb el Punt Avui, el quart en set de portada, amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure en llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat, amb aquesta gran fotografia que reflexa gran part de tota la portada i amb el següent titular. Virus sense fronteres. Els experts alerten que el 70% de les infeccions virals a humans les causen virus d'origen animal. La globalització i el canvi climàtic disparen el risc pandèmic. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Irene Casellas. 1 milió d'euros i en llibertat. La detenció del fill d'Andic i la imputació de Zapatero, o com la presumpció d'innocència s'usa o s'obvia segons convé. Tenim crònica d'Anna Serrano. Esquerra Republicana de Catalunya deixa l'IRPF per al tràmit del finançament. I tenim crònica de David Portavella. Non plus ultra Zapatero. A l'esportiu, Hansi Flick, el tècnic infal·lible en la lliga que agrada a tothom. La seva implicació, l'estil i la fe en la Masia provoquen consens. Però encara tenim més titulars signats com per exemple el de Xavier Plana. El català també ven. Imma Merino, el preu. Salvador Cot, el tren de la bruixa orbital. David Bruguer, la bombolla. Núria Estorc, habitats estàvem. Sònia Cebrián, policia de proximitat. I José Rodríguez, espionatge policial i control social. A la capçalera tenim entrevista a Jordi Serrano, historiador, rector emèrit de l'UPEC, el que declara: hi ha una mancança impressionant d'estructura associativa laica. I pel que fa a l'Observatori Municipal, marxem a Lleida. El que Lleida vol fer-se gran. Entrevistes al cap de l'oposició, Xavier Palau, del Partit Popular, i a la portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jordina Freixenet. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar La Vanguardia, el que enceta portada amb investigació judicial. El jutge situa Zapatero al front d'una xarxa de tràfic d'influències. Per primera vegada, un expresident és investigat per presumpta corrupció. Se l'acusa de cobrar a ell i a les seves filles fins a 1,5 milions per a gestions en el govern i Venezuela. I Sánchez surt en la seva defensa mentre el Partit Popular rebutja la moció de censura que demana Vox. En una petita fotografia a la banda superior esquerra de portada tenim a Zapatero, que es defensava ahir en un vídeo. Però parlant de fotografies, en tenim una altra que reflexa gran part de tota la portada, on tenim a Jonathan Andic, que entrava al jutjat esposat i va sortir en llibertat provisional. Acusat d'homicidi per la mort del seu pare i el successor de Mango, Jonathan Andic sortia en llibertat provisional després de dipositar 1 milió. Pel que fa a investigació, creen un ou per a reviure aus extingides. I brot en Congo, alerten de l'OMS per la magnitud i rapidesa de l'Ebola. A més, Illa es garantitza la legislatura en el pacte de pressupostos amb Junqueras. Els que observem en aquesta petita fotografia a la banda inferior dreta de portada, el president de la Generalitat i el líder d'Esquerra Republicana, ahir al Palau. I marxem amb el Periódico de Catalunya. El que ens ha de portada també amb aquesta fotografia de Salvador Illa i Oriol Junqueras ahir al Palau de la Generalitat. Illa i Junqueras segellen l'estabilitat. El govern i Esquerra Republicana tanquen l'acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat pendents del sí dels comuns. El jutge investiga Zapatero pel cobrament de comissions. L'Audiència Nacional veu indicis de tràfic d'influències en el rescat de Plus Ultra. I Jonathan Andic, en llibertat amb fiança, investigat per homicidi. A més, Barcelona és la tercera ciutat del món en nombre de congressos. La targeta rosa perd en 10 anys el 18% de beneficiaris. I el govern ofereix avançar un any la pujada salarial dels mestres. A la capçalera tenim la macroregió del nord-oest que reclama el seu lloc a Espanya. On tenim, doncs, també a Adrià Barbón, Alfonso Rueda i Alfonso Fernández Mañueco, presidents d'Astúries, Galícia i Castella i Lleó al Fòrum del Nord, oest de premsa ibèrica. Deixem el periòdico de Catalunya i ens endinsem ja amb El País. El que enceta portada amb el següent titular. Investigació judicial a l'expresident pel cas Plus Ultra. Zapatero imputat. L'Audiència atribueix a l'excap del govern tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia. La investigació sosté que l'exdirigent socialista va cobrar gairebé 2 milions a través de la trama. El jutge l'implica en la creació d'una societat a Dubai per a canalitzar el cobrament de comissions. Pel que fa a editorial, tenim l'hora de les respostes i el respecte a la justícia. Els personatges, doncs, amb una boutique financera, amb un amic i la seva secretaria. Les ramificacions de What the Fake, a l'agència de les filles, el que assenyalava com a beneficiària. I pel que fa a reaccions, el PSOE entra en xoc i el Partit Popular apunta a Sánchez. En fotografia de portada tenim Zapatero que defensa la seva innocència. Mai he fet cap gestió per al Plus Ultra. I els missatges creuats, el nostre pana Zapatero darrere. Les imputacions, líder d'una estructura estable i jerarquitzada. A més tenim un testament i tres visites a Montserrat que corralen el fill d'en Dic. L'amo de Mango i el seu primogènit es portaven malament segons la jutgessa. I el Suprem delimita que només els alls arribats doncs puguin recórrer l'eutanàsia. Pel que fa tenis, el Alcaraz renuncia a Wimbledon per la lesió al seu canyell. I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris de casa nostra. Hem repassat el diari Ara, el Punt Avui, el Dami General, com és La Vanguardia, el Periòdico de Catalunya i El País, totes elles edicions d'avui dimecres, dia 20 de maig de 2026. Ara és moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre, des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat satisfet de l'acord de pressupostos amb Esquerra, a qui convida a col·laborar permanentment. Ha dit que l'acord no és un punt i final, sinó un punt de partida.
5: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que ho vam trobar.
4: Per la seva banda, Junts per Catalunya i la CUP han criticat l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra. La portaveu de Junts, Mònica Sales, l'ha titllat de propaganda i d'insult, i el portaveu de la CUP, Xavier Pellicer, d'haver-se fet lluny del carrer. I la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 anys i d'entre 70 i 74. La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. I avui nova jornada de reivindicacions. Per una banda, les escoles bressol es tornen a mobilitzar per reclamar la gratuïtat de l'etapa de 0 a 3 anys i també el col·lectiu de metges, volíem dir. De fet, Metges de Catalunya situa el seguiment de la vaga d'avui en un 30% en dades globals. Connectem ara amb la nostra companya, la Maite Polo, des de la plaça Sant Jaume. Maite, quin és l'ambient? Bon dia.
6: Bon dia. Doncs hi ha muntat un gran faristol davant de la façana del Palau de la Generalitat amb el logo vermell de Metges de Catalunya. És un acte de protesta en què el sindicat recrearà una sessió parlamentària per interpel·lar el president de la Generalitat, Salvador Illa. Volen que assumeixi la seva responsabilitat com a màxim dirigent del país davant la incompareixença de la consellera de Salut, Olga Pané, en el conflicte que hi ha obert amb el col·lectiu mèdic. Els metges i metgesses reclamen una reducció de la sobrecàrrega laboral per poder atendre els pacients recuperant la qualitat de fa anys.
4: Gràcies, Maite. Estarem pendents. Bon dia.
6: Bon dia.
4: I minut de silenci ara a les 11 a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys en mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia una ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. i una incidència en una línia elèctrica de mitjana tensió ha afectat aquest matí el subministrament elèctric a diversos municipis de l'Empordà, entre ells Llançà, Colera, Portbou i Peralada. La companyia Endesa està treballant amb diferents brigades sobre el terreny i ja ha pogut restablir part del servei. A quarts de 10 del matí la xifra d'afectats s'havia reduït a la meitat, només quedaven uns 5.000 clients sense llum i Endesa informa que la previsió és anar reconnectant la resta en les properes hores. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment, doncs, de començar a esbrinar quines són, doncs, l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que va a la nostra poble, com també, doncs, pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments els és impossible de passar per antena, però sí ens han facilitat que la nostra línia, que segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia, en la mateixa línia, doncs, degut als treballs de millora, entregarà a Sitges, reprograma l'oferta des de Sitges i Vilanova i la Geltrú a dos trens per hora i sentit. D'altra banda, també pel que fa a la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, degut als treballs de millora, el qual es manté el servei alternatiu actual per carretera a tota la línia. També a la R7, sense servei a motiu de les obres de Montcada bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, en parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A l'R8, degut als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vallhonrat, on el servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell Central és en parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. També, doncs, pel que fa a la resta de serveis de rodalies regionals, també, que seria Rodalies Lleida, servei ferroviari a la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa, entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia. També a la R11, a causa de la incidència de la infraestructura entre Portbou i Vilajuïga i entre Riu Fluvià i Flaçà, els trens podran romandre aturats amb més temps del que és habitual i augmentar el seu temps de recorregut, que és el que passa també a la nostra línia. D'altra banda, doncs, també, pel que fa a l'R13, a motiu dels treballs de millora, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons, Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar els serveis de la R2 fins a Barcelona. A més, també aquesta incidència afecta a la R14, a motiu de les obres de millora també entre Sitges i Garraf, on els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat. També una incidència que afecta a la R15, a la R16 i a la R17, i fins aquí, doncs, el que seria l'actualitat ferroviària de rodalies i regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui a Cunit es presenta molt estable, dominat pel sol, amb estones de cel clar o amb bandes de núvols alts, com passa a hores d'ara al matí. Potser està una mica més clar el cel al centre del dia i tornarem a tenir alguns núvols baixos o d'evolució llunyans de cara a la tarda. La temperatura s'ha mantingut de nit i pujarà de dia i estarà entre els 15 o 16 de mínima i els 23 o 24 de màxima, amb una humitat alta, vent feble, amb domini del xaloc al centre del dia i fent que la mar estigui tranquil·la amb una mica de marejol. Demà temps esplèndid, amb sol i cel clar, i com a molt només hi haurà alguns núvols alts al final del dia, amb una temperatura que pujarà de dia i estarà entre els 15 i els 24 graus, ben feble, en terrals, a l'inici final.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment, doncs, de conèixer la cançó del dia que, com sempre, ens proposa Núria Ruiz, a la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume. Bon dia a tothom.
0: Què tal? Quina cançó ens proposes avui?
1: Doncs avui toca el Dia de la Internacional de la Meteorologia.
0: Mm-hmm.
1: I sentirem el November Rain dels Guns N' Roses.
0: Ah, molt bé, doncs un novembre de pluja, esperem que encara trigui a arribar, perquè estem ja a prop de l'estiu, o sigui que plogui, però que plogui pel novembre,
1: Exacte, ho deixem pel novembre.
0: Molt bé, perfecte, doncs amb aquest tema ens quedem. Moltíssimes gràcies, Núria, que vagi tot molt bé, i si de vol ens tornem a escoltar la mà a la mateixa hora, d'acord?
1: Sí, ja, un petonar-lo a tothom.
0: Petons i abraçades, adéu-siau, bon dia.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I comencem per l'Eurojackpot, on la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 10, 36, 37, 39, 47, amb els sols, el 5 i el 6. Pel que fa referència a la dupla de la 11, el número premiat és el 10. A la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 1, 5, 6, 15, 16, 22, 25, 28, 30, 47, 50, 53, 54, 58, 59, 71, 75, 80, 83 i 84. El sorteig midia, la data premiada, és la del 5 d'abril de 1952 amb el 9 de trèvols. El triplex de la 11, el número premiat, és el 677, 677. I el cupó diari, el 35.271, 35271, de la sèrie 31. Aquestes han sigut les combinacions guanyadores de la 11.
1: Correcte, amb Roger Jardí i Gemma Janó.
2: Tot i que en català les paraules alçada i alçària tenen significats molt semblants, hem de distingir-les, ja que les diferencia un petit matís.
3: L'alçària es refereix a la dimensió d'una cosa en direcció vertical. Per exemple, la torre Agbar fa 144 metres d'alçària. I alçada és un sinònim d'alçària, però es refereix especialment a persones i animals. Com en aquest cas, Roberto Dueñas fa 2 metres 21 centímetres d'alçada.
2: Un altre exemple, el temple de la Sagrada Família fa 170 metres d'alçària.
3: Sabies que Kathleen Hepburn feia 1 metre 79 centímetres d'alçada?
2: Sí, i va protagonitzar la pel·lícula Endevina qui ve a sopar, enregistrada a San Francisco.
3: I quan fa el pont de San Francisco d'alçària?
2: El Golden Gate fa 227 metres.

0: I arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia de avui dimecres 20 de maig de 2026. I comencem pel que seria el servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la Franco, a l'Avinguda de Barcelona 207. El seu telèfon d'urgències és el 977-67-56-98, 977-67-56-98. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Safon Albert, a la Ronda Universitat 1, local 5 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977-16-0041. Repetim, 977-16-0041. Aquestes han sigut les farmàcies de guàrdia del dia d'avui.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris de Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa a la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica ebrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició de Literàrum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literàrum.cat.

Efemèrides. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 20 de maig d'altres anys a les nostres efemèrides. I comencem a l'any 1888, on s'inaugurava l'Exposició Universal de Barcelona. També tal dia com avui de l'any 1893 s'estrenava en pólvora d'Àngel Guimerà al Teatre Novetats. I ja al segle XX, el 1922, a Barcelona s'inaugura el Camp de les Corts amb el partit Futbol Club Barcelona 2, Saint-Mirren 1. L'any següent, a València, s'inaugurava l'estadi de Mestalla, el camp de futbol del València Club de Futbol. I el 1927, a Aràbia Saudita, el país assoleix la independència, establint-se una monarquia absoluta oligàrquica encapçalada pel rei Fahd. I a Nova York i a París, a l'Spirit of St. Louis és el primer avió que creua l'oceà Atlàntic en vol directe. Tal dia com avui de l'any 1929 a Barcelona s'inaugurava l'estadi de Montjuïc amb motiu de l'exposició internacional. Però encara tenim més notícies. El 1933 es funda Turkish Airlines. I el 1940 el govern general arriba, doncs, al camp de concentració nazi d'Auschwitz els primers 30 presoners. L'any següent comença la batalla de Creta en la Segona Guerra Mundial, on els paracaigudistes alemanys comencen a arribar a Creta Occidental. I el 1944 a Islàndia, els islandesos voten en un referèndum de 4 dies de durada, finalitzant la unió amb Dinamarca i establint una república. El 97% dels vots són a favor de finalitzar la Unió i el 95% a favor de la nova Constitució Republicana. El 1945 a Palma, en la darrera jornada de la segona divisió, té lloc l'enfrontament entre el Mallorca i el Constància, en què té tots dos equips els quals es juguen la permanència. Després d'una actuació arbitral del Col·legi Cruelles, molt protestat pels inquers, el Constància abandonà la categoria després de 4 anys i el Mallorca encadenà la seva segona temporada consecutiva a la segona categoria per primera vegada. I el 1954, la Xina nacionalista Chiang Kai-shek esdevé el president del país. Amb aquestes que el 1992 a Londres, el Futbol Club Barcelona guanya a l'estadi de Wembley la primera Copa d'Europa amb un gol de Koeman contra la Sampdoria de Gènova. I ja al segle XXI, el 2002, a Timor Oriental es converteix en el primer país nascut al segle XXI. El 2006, i d'això ja fa 20 anys, el Festival Internacional de Cinema de Cannes estrena la pel·lícula Shortbus. I a més també el 2012, a la República Dominicana, Danilo Medina, del Partit de l'Alliberament Dominicà, guanya les eleccions presidencials amb el 51% dels vots.

bé, doncs, fins aquí. Aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui. Un 20 de maig d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els mil dies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Atenció, cinèfils, és el moment del concurs. Participa i amb les pistes que et donarem sabràs quina és la pel·lícula fantasma.
1: Sí, sí, el temps passa volant. Encara ressonen a les vostres oïdes les pistes de la darrera pel·lícula fantasma. I després del sorteig ja en tenim una altra. Ho veieu, cinèfils? Que fàcil! La gent del Silenci i Acció sempre acudeix a la cita que tothom espera. Quina? Doncs la juguesca per descobrir quina és aquesta vegada. Per tant, anem ja amb les primeres pistes. Avui tenim una pel·lícula de l'any 1951 dirigida pel llegendari director John Huston amb l'actuació de dues estrelles de Hollywood del moment, Katharine Hepburn i Humphrey Bogart. El film va rebre 4 nominacions a l'Oscar: actor, actriu, direcció i guió, dels quals en va guanyar un, Humphrey Bogart, com a millor actor.
2: Amb mantega?
3: Sí, sisplau.
2: Germà?
3: Gràcies. El soroll que em fan els budells. Qualsevol diria que hi porto tigres a l'estómac.
2: Agafi més pa amb mantega, senyor Olnet.
3: Gràcies, senyoreta. Amb molt de gust. Perdoni. És estrany. Vull dir, per què ens fan tant de soroll de vegades els budells.
2: Agafi una mica de pastís, senyor Olnet.
3: Moltes gràcies.
4: En Harvey Morton ja és bisbe.
3: Què?
2: No sé qui és.
4: Que no te'n recordes d'en Harvey? Era ros, una mica més jove que jo i galtes rosades. Va cantar un solo al concert de commemoració. Em sembla que era el Sant Sant.
2: Em sembla que me'n recordo, ja fa molts anys d'això.
4: Ara ja és bisbe.
2: Que bé.
4: Crec que en Harvey és més jove que jo. 4 o 5 anys. És força curiós. No era un bon estudiant. I no pertanyia a la millor classe social. Però això sí, va fer un bon casament.
2: Ah?
4: Sí. Amb la vídua d'un fabricant. Es deia com? Griggs? Briggs? Això mateix, Alfred Briggs. Feia sabó, em sembla. La vídua d'en Briggs. No ho dic per desmereixer en Harvey. Me n'alegro per ell, naturalment.
2: Esclar.
3: Ho sento, no ho puc evitar.
4: Era el Sant Sant.
2: Més té, senyor Olnet?
3: No, gràcies. Me n'he d'anar immediatament si vull arribar a la mina abans de demà al vespre.
2: No tingui pressa.
4: No es vol quedar a sopar?
3: No, gràcies, de tota manera. Uf. Probablement no tornaré per aquí durant un parell de mesos.
4: I què passarà amb el correu?
3: No crec que hi hagi correu en una temporada.
4: Per què no?
3: Els alemanys el retindran.
4: Digui'm, per quin motiu?
3: Per la guerra.
4: Guerra? On, senyor Olnet?
3: A Europa.
4: Ah, sí? Entre qui?
3: Doncs Alemanya, Anglaterra...
2: Anglaterra?
3: Sí, senyor.
4: Així estem en guerra.
3: Això és el que m'han dit. Alemanya diu que va començar a Anglaterra i ells diuen que va ser Alemanya.
4: Però què més en sap? Què ha passat?
3: A veure, no recordo res més. Ah, sí, els francesos també hi estan ficats. Hi ha Àustria, Hongria, Bèlgica, Espanya... Ja no recordo qui està amb qui.
4: No en sap cap més detall?
3: No sé res més, a veure què me'n poden dir a l'invasi.
4: Però quina serà la nostra condició, enemics?
3: Quin mal els podria fer els alemanys en aquest lloc deixat de la mà de Déu?
2: Déu no ha deixat aquest lloc, senyor Olnet, com ho testifica la presència del meu germà.
3: Oh, no s'ho prengui malament. Sí, es veu que sí. Bé, jo me'n vaig ja.
1: Bé, situem-nos a l'època i el lloc on transcorre la història. Som a l'any 1914 i la Primera Guerra Mundial ja ha començat i la història ens situa a l'Àfrica Oriental Alemanya. El personatge principal és un tal Charlie Almond, un canadenc que es dedica a transportar mercaderies pel riu Ulanga. Un bon dia, amb la seva vella embarcació anomenada The African Queen, arriba un indret que visita regularment per lliurar subministraments i el correu a dos germans anglesos que fan de missioners en un petit poblat.

0: També hem passat per aquí. L'altre dia, després de marxar, els tambors van ressonar. Per això els meus homes gemegaven i es recargolaven. Els vaig preguntar què passava i em van dir que els tambors deien que els soldats atacaven la seva gent i els cremaven els poblats perquè no tinguessin enlloc on tornar. I efectivament, quan vaig retornar al poblat i els meus homes ho van veure, van fugir cap a la selva. A mi em sembla que volen convertir els nadius en soldats per quedar-se tota l'Àfrica. I el reverent?
1: És a dins. És mort.
0: Oh. Oh, vaja, això sí que em sap greu. Si s'han atrevit a matar un home incapaç de fer-los cap mal, és que ningú no està segur.
2: Bé, la història dona un gir inesperat. El poblat és atacat per un escamot de soldats alemanys, els quals s'han endut a tots els vilatans. El reverent de la missió mort tràgicament, i llavors tan sols la germana resta viva i sola. El nostre protagonista, a la dona perquè, vaja, la insta, perquè marxi amb ell, amb el seu vell bot riu avall, malgrat els perills que hauran de suportar i que suposadament els alemanys els estaran buscant per requisar la seva embarcació.

0: què? Què me'n diu?
1: De què, senyor?
0: Li han agradat?
1: El què?
0: L'aigua blanca, els ràpids.
1: No hauria dit mai que...
0: No li retrec gens que s'hagi espantat. Gens ni mica. Qualsevol persona amb sentit comú té por de l'aigua blanca.
1: No hauria dit mai que una simple experiència física pogués ser tan estimulant.
0: Què vol dir?
1: He experimentat una emoció com aquesta poques vegades. Amb algun sermó del meu estimat germà quan estava inspirat pel sant esperit.
0: Vol dir que vol continuar?
1: Naturalment.
0: Senyoreta, que és boja.
1: Per què ho diu, això?
0: Sap què hauria passat si haguéssim topat contra una d'aquelles roques?
1: Però no hi hem xocat. La veritat és que m'omple d'admiració la traça que té, senyor Olnat. Quan hagi practicat una mica més amb el timó, creu que ho podré intentar, jo?
0: Li diré una cosa. Aquells ràpids no eren res comparats amb els que hi ha més endavant. De fet, d'aquells no se'n podia dir ràpids.
1: Em moro d'impaciència.
0: Però, senyoreta...
1: Ara que per fi ho he provat, no m'estranya que li agradi anar amb barca, senyor Olnat.

0: Li passa alguna cosa, senyor Olnat? Digui-m'ho.
1: Res. Vostè no ho entendria.
0: No comprenc què el preocupa. Ha sigut tan agradable el dia. Digui'm què té. Digui, senyor Olnat.
1: Aquest disbarat d'atacar el Luisa. Això de baixar pel riu.
0: Un disbarat?
1: No farem res d'això.
0: És clar que sí. Quina idea més absurda.
1: Quina idea més absurda. Quina idea més absurda. Senyoreta, vostè té idees 10 cops més absurdes que jo.
0: Però per què no vol seguir endavant, senyor Olnat?
1: Pel riu. I Xona.
0: Xona?
1: Exacte, Xona. Una sola bala sobre aquesta matèria explosiva i saltarem pels aires a trossos així de petitets.
0: Doncs hi passarem de nit.
1: Ah, no, de cap manera. Després de Xona hi ha els ràpids i ningú amb dos dits de front hi passaria de nit per allà.
0: Doncs hi passarem de dia. Baixarem per la part del riu més allunyada de Xona tan de pressa com puguem.
1: No, no ho farem.
0: Vostè va dir que sí?
1: Això no és cert. No vaig dir que sí a res.
0: És un mentider, senyor Olna. Pitjor encara. És un covard.
1: La covarda és vostè. Vostè no és una senyora com cal. Això és el que la meva mare li diria. Si la meva pobra mare la sentís.
2: Durant tot aquest perillós viatge de fugida pel riu, succeeixen situacions a vegades de caire tràgiques i altres vegades divertides. És clar, els dos tripulants són de caràcter i d'estil totalment oposats. El capità de l'embarcació, Humphrey Bogart, és un bon home, molt rudimentari, una mica ximplet i molt aficionat a la beguda. En canvi, la passatgera accidental, la missionera que dona vida a Catherine Hepburn, és una dona culta, molt carca i d'educació clàssica. Malgrat tot, en aquest llarg viatge, arribaran a tenir una entranyable relació.
1: Tornarà a ser aquí demà. Quan torni a passar, l'estarem esperant.
0: Charlie, hauríem de fer una neteja a fons. Freguem el pont i brunyim els metalls.
1: Sí, ha de fer força goig perquè serà la representant de l'Armada Reial. Escolta, Rosie, he pensat que...
0: Què, Charlie?
1: Que no cal que ho fem tots dos. He tingut temps d'estudiar-ho i crec que ho pot fer una sola persona.
0: Tens tota la raó, amor meu.
1: Vaja, m'alegro que hi estiguis d'acord. Quan sigui el moment et deixaré a la riba est i m'hi esperaràs mentre jo m'encarrego del Luisa.
0: Res d'això, et desembarcaré jo o tu.
1: A mi?
0: Tot això va ser idea meva, no? El més lògic és que ho faci jo.
1: Però, Rosie, ara em deixes parat. Normalment ets una dona assenyada, no en parlem més.
0: Escolta, Charlie, jo sé portar aquesta barca tan bé com tu i ho saps perfectament.
1: Rosie, et falta un bull.
0: Què passa? No la vaig portar bé pel ràpid?
1: La vas portar força bé, però del motor no en tens ni idea. Imagina't que tinguessis pana al llac, a veure què faries. En canvi, jo, ja saps, tinc mil solucions amb el motor. Escopir, puntades de peu i tornaria a funcionar de seguida. Oh, ell sap qui mana a bord, no ho dubtis gens ni mica.
0: Suposo que tens raó.
1: Aleshores... ja està decidit. Em llançaré un segon abans de topar i vindré nedant cap a la riba. I en acabat, tots dos anirem cap a Kènia.
0: No, jo volia dir que caldrà que tu també vinguis.
1: Jo també? Què vols dir? No havíem quedat que això ho podia fer un de sol.
0: Però tu m'has convençut que no. I ja està decidit. Ho farem tots dos.
1: No, de cap manera. Tu m'esperaràs a la riba est.
0: Però qui et penses que ets per donar-me ordres?
1: Jo sóc el capità, em sents? I no et deixaré venir amb mi, només faries nosa.
0: També et devia fer nosa quan vam baixar pels ràpids. I evidentment tot allò que em vas dir quan érem al riu era mentida. Que mai ningú ho hauries aconseguit tu sol, que havies perdut el cor. I tot allò. Ets un mentider. Oh, Charlie, per què ens barallem ara?
1: Oh, Rosie, és que no puc suportar pensar que et podria...
2: Bé, res més cinèfils. Aquestes són les pistes de la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana. Un treball del director John Huston, al qual algunes escenes es van rodar en escenaris naturals d'Àfrica i altres en uns estudis d'Anglaterra. Com a anècdota, cal dir que la pel·lícula va patir endarreriments en el rodatge africà, ja que el director, John Huston, volia aprofitar la seva estada al continent per anar a caçar un elefant. Vaja, tot un caprici. Us deixo amb un fragment de la banda sonora del film. Amigues i amics, fins la propera setmana. Sayonara, baby.

0: Al Racó Dolç de Cunit, aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita de...
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis, Al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
4: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Seuranyes Blai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
5: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui jornada de reivindicacions. Per una banda, les escoles bressol es tornen a mobilitzar per reclamar la gratuïtat de l'etapa 0-3 anys i la dignificació salarial, l'equiparació de les condicions laborals amb altres etapes educatives, millores en salut laboral i també més reconeixement professional. De fet, una jornada marcada per la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació que tindrà lloc aquesta tarda de nou amb el departament. El govern ja ha dit que proposarà aplicar l'augment de 200 euros mensuals entre 3 anys en comptes de 4. Ho ha dit avui al Parlament la consellera d'Ensenyament, Esther Niubó.
6: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millora retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
7: Per l'altra banda, qui també s'ha manifestat és el col·lectiu de metges. De fet, Metges de Catalunya situa el seguiment global de l'aturada d'avui en un 30%. Ens amplia la informació la nostra companya Maite Polo. Bon dia.
8: Bon dia. Centenars de facultatius han escoltat i aplaudit el discurs del secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, adreçat directament al president de la Generalitat, Salvador Illa, a qui ha demanat que no es desentengui del conflicte, com ha fet la consellera de Salut, Olga Pané.
9: Però vostè no pot fer-ho. Vostè és el president, la màxima autoritat, i li van en el càrrec. La inacció, a hores d'ara, és una decisió política. I és una decisió que té nom i cognoms.
8: Metges de Catalunya presenta la campanya Ni un minut més, en aquest acte també a la plaça de Sant Jaume, i proposa als metges i metgesses fer estrictament el temps de feina que tenen assignat.
7: I la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribratge del càncer de mama en dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma, s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 anys i també d'entre 70 i 74. La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. I minut de silenci aquest matí a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia una ordre d'allunyament. Es tracta del tercer feminicidi aquest 2026 a Catalunya i el número 162 des que es va començar a recollir dades oficials el 2012. I desnonada la dona del pis del carrer de Buenos Aires, número 60, a Barcelona. Des de primera hora del matí, una cinquantena de persones s'havien aplegat a les portes de l'edifici, però no han pogut evitar l'entrada de l'Abrimo, que ha desbloquejat la porta d'accés. Fa una setmana ja es va intentar desnonar aquest pis i els diversos sindicats ho van poder evitar.
10: Notícies en xarxa.

0: És el moment de repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, xato, xates, el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papamòbil amb connexió directa amb el Sant Pare o mossèn Lleó, que tot sempre ens diu els sants més destacats dels quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm, el que divulguem a missa, per tant farem el santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes i com no dos també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca i participa.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit. 977-67-49-18 977-67-49-18
0: També tenim, doncs, la nostra web www.radiocunit.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, doncs, també les nostres xarxes socials.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit www.radiocunit.cat y también en nuestras redes sociales. Búscanos Radio Cunit. Para participar en directo, llama a Radio Cunit. Teléfono 977-67-49-18. 977-67-49-18.
0: I a més, doncs, en agraïment a la vostra participació, us en doneu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, com, per exemple, el sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros de la Casa de l'Oro, situada aquí a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo, el seu llibre Mi Montaña Rusa. I la Joieria Castillo, un detall sorpresa al carrer Francesc Macià número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals o premium al carrer Montoriol 32 de Calafell Platja. I la peruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona al carrer Francesc Macià número 15. Doner Pita Palas 2, un fantàstic durum que va pel carrer Francesc Macià número 18. El Rincón del Tapeo 2, un bal de 5 cafès gratuïts a l'Avinguda Barcelona 177. I la Marina, antiga Calona, 2 esmorzars. El Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. Bar La Pinya, 2 esmorzars més al carrer Conca de Barberà número 13. I l'Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer Rin número 1 del Port de Segur de Calafell. La Bodegueta, 2 vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recopla directe. A l'Adito, de la Dirigència. La Dirigència, la que ens ofereix també 2 vermuts aquí a la plaça Sant Cristòfol de Cunit. No et perdis la revetlla de Sant Joan, per cert, la Diligència. La Peixateria Cunit també, les cues de rap i l'ampolla de caldo al carrer Ampar Nadal. I la Xurreria Velo ens ofereix un suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca, Barana número 13. Xurreria Velo, davant mateix de la policia local. Xurreria Velo. Ananda Yoga Studio Cunit, també una sessió de yoga o massatge al carrer Major número 6. I la Braseria i Piga de Cubelles, vermut i braves per dues persones, en visita a les seves instal·lacions aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles a la C31. La Camiseria Jauara, Miscriu de Can Picada a l'Avinguda Barcelona 185. I el Pollo la Brasa al Sol ofereix un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font 86. La Cova del Gorca, un vermut per dues persones al carrer Miguel Lutrillo número 4. I el local social al Castell, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a la Noia. Bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres. Aquí al Passeig Marítim 5 de Cunit i la pizzeria Nanà, també una pizza per dues persones al carrer Josep Estivill 34 de Navas, a Barcelona. L'Estètica Jacqueline, també un tractament d'estètica o de relax al carrer del Mar número 17. I la Cafeteria Panaderia Núria, també un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga, on al costat mateix tenim la Penya Bètica amb el seu sopar per dues persones. La pizzeria La Góndola de Cubelles, un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge. I també, doncs, tenim el Saborea, amb aquest esmorzar per dues persones de dilluns a divendres. El Pollo Loco, també tenim, doncs, un fantàstic lot amb pollastre a les patates al caliu, amb polla de vi, pa i all i oli, a l'Avinguda Barcelona 159, local 2. La discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. I la Giralda de l'Arbós, també una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arbós. Què més es pot demanar, eh? Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes algú millor, sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio, no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home! Clar que sí! I ara sí, anem a repassar el nostre santoral d'avui dimecres 20 de maig de 2026. Volem felicitar a Sant Alexandre Màrtir, a Alberto, a Anastasio, a Àguila, Arcángel, Asterio...

Áurea, Basilia, Bernardino, Eutiquio, Hilari, Lucifero, Claudilda, Pollo, Protasio, Saturnina, Sofía, Taleleo, Teodor i Timoteu. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs a tota la resta de gent que fa 5 anys en el dia d'avui, eh? A destacar Cher, que avui fa 80 anys. Coneguda amb el nom d'artístic de Cher, famosa cantant, actriu i productora nord-americana, va portar treballant des de l'any 1963 al llarg de la seva carrera, la qual ha venut més de 100 milions de discos, i com a actriu ha protagonitzat 16 pel·lícules, de les que destaca Hechizo de Luna, el 1987, i el que va guanyar l'Oscar a la millor actriu. A més, ha rebut al llarg de la seva carrera un Grammy, 3 Globus d'Or i un Emmy. I com a curiositat, se li anomena la deessa del pop. Destaca allà on va per la seva inagotable energia i gran personalitat. A tot i els rumors, es porta molt bé amb Madonna i creu que és increïblement creativa. Cher és l'única artista que ha arribat a la primera posició de totes les categories del Billboard. I el 1999 li van atorgar un Grammy per la cançó Believe. El 2023 s'estima que la fortuna ascendia als 360 milions de dòlars. Doncs moltíssimes felicitats a la Cher, sí senyor! A la que escoltarem un dels seus temes musicals per celebrar el seu aniversari. I ben posats que els porta, eh? Sí senyor, eh? Amb aquest tema aprofitarem també per donar numeret, atenció també, amb el 137 Eva de la Peña, 138 Fernando Gómez, 139 Zoe Gómez, 140 Encana Arsilaga, 141 Juan Pablo Rodríguez, amb el 142 Josep Macià, 143 Joana Paredes, 144 Kiko Blázquez, amb el 145 Ángela Araque, amb el 146 Natalia Alba, 147 Àfrica San Martín, 148 Victoria HM, 149 Dani H.H., i amb el 150 la Roser Mauri. Believe, Cher, des d'aquí, des de Ràdio Cunit.

Cher, 80 anys, sí senyor, moltíssimes felicitats. Anem a per més temes musicals. Ara ens arriba aquest tema, novetat discogràfica de Milky en Malgrap i el seu Just the Way You Are. Una versió de l'any 2002 i que ens arriba aquest 2026 per tu, el Cunit del Dia.

que saps aquest tema no t'agrada, truca'l i demana'n un altre. La música no en fem, però sí en posem a través de la 107 de la FM i www.radiocuni.cat. Anem numeret amb el 151 a Maria Maldonado, 152 a Jordi Campà, 153 a Toni Caldevila, 154 a Pepi Rey, 155 Josep Peris, 156 Renato García, amb el 157 Adolfo Andreu, 158 Amador Sánchez, amb el 159 Juana Jiménez, amb el 160 Armand Cortés, amb el 161 Gerard Cortés, amb el 162 Pilar Ferrer, amb el 163 Adrià Ferrer, 164 Jovelis Teran i amb el 165 Heidi Teran. Audio Boy, Borders.

5 minuts i ja seran, doncs, a 2:15 d'una del migdia i donarem pas a Sol d'hivern amb Toni Camaro. Però abans ho farem amb un parell de temes més, com aquest que ens arriba de la mà de Tecnova, T-Light, la llum que ens il·lumina i que també aprofita per donar numeret amb el 166 Aitor Escardó, amb el 167 Lourdes Marín, 168 Sergio Ferrer, 169 Miguel Ferrer, 170 Arnau Cortés, 171 Chloe Cortés, 172 Josep Macià, 173 Joana Paredes, que ens demanava també un tema qualsevol i que va per tots vosaltres.

I seguim doncs donant numerets amb el 174, Aiba de la Penya, 175, Foy Gómez, amb el 176, Fernando Gómez, amb el 177, Encana Arcilaga, 178, Juan Pablo Rodríguez, 179, Natalia Alba, i amb el 180, África San Martín, que també ens demanaven temes, com per exemple aquest que ens arriba ara mateix, The T is a Project, i el seu The Gunnies Are Good. Aiba!

0: Bueno, doncs Jaume, ja ha marxat l'artista, que bueno,
1: molt bé, ja... impressionant, eh? Des d'aquí moltíssima sort i moltes gràcies per venir, eh?
0: Sí, doncs mira, que volia dedicar la sintonia final a bueno, aquest amic que vaig perdre l'altre dia, Jaume San Bernardo, un tema de Whitesnake, del disco de Whitesnake que més li agrada, Read and Willing, i el tema es diu Blind Man, que vol dir ciego i va d'un amic. Una abraçada i forever, Jaume.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Avui jornada de reivindicacions. Per una banda, l'equip de les escoles Bressol es torna a mobilitzar per reclamar la gratuïtat de l'etapa de 0 a 3 anys, també la dignificació salarial, l'equiparació de les condicions laborals amb altres etapes educatives, també demanen millores de salut laboral i més reconeixement professional. De fet, una jornada marcada també per la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació, que tindrà lloc de nou aquesta tarda al departament, i a la que sindicats de secundària ja ha dit que no hi assistirà. Per d'altra banda, també els treballadors de Nestlé Espanya per un ERO que afectarà concretament a 178 persones a Catalunya, la majoria dels treballadors de les oficines d'Esplugues. Anem ara, de fet, fins a aquest darrer punt, on hi tenim a la nostra companya, la Clàudia Brunsó. Clàudia, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Molt bon dia. En marxa la concentració sota el lema "No és un ERO, és un benefici". I és que en motiu d'aquest comiat que afecta 158 persones aquí a les oficines d'Esplugues, alguns dels treballadors de l'empresa suïssa protesten davant d'una situació on des de Comissions Obreres argumenten que no hi ha motius suficientment vàlids per aquest ERO. I és que l'empresa no presenta pèrdues econòmiques i des del sindicat interpreten que Nestlé vol reduir personal d'oficines i augmentar la càrrega de treball sense afectar la capacitat productiva de les fàbriques. Els motius, segons Nestlé, es deuen a factors com l'auge de la marca blanca i també la digitalització. En aquests moments s'està celebrant una mesa de negociació i veurem si és possible arribar a un acord i, per tant, evitar aquests comiats.
1: Gràcies, Clàudia. Estarem pendents. Bon dia. I qui també es manifesta avui és el col·lectiu de metges per reclamar millores laborals i reduir la sobrecàrrega assistencial. És concretament l'onzena jornada des que van començar les mobilitzacions a l'octubre. Metges de Catalunya situa el seguiment d'aquest matí, el seguiment global, en un 30%. I també la mediació entre Renfe i els sindicats de Comissions Obreres i UGT per la vaga parcial a la xarxa de Rodalies del 27 de maig i el 5 de juny ha acabat sense acord. Tot i això, les organitzacions continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte. I minut de silenci aquest matí a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys. Ens amplia aquesta informació Juan Mabudín d'Empordà Televisió.
3: Aquest migdia la plaça de l'Ajuntament de Figueres ha viscut un acte molt trist. La concentració per la mort ahir d'una dona de 33 anys a mans de la seva parella de 48 anys. L'alcalde, amb les seves declaracions, ha manifestat que una persona que demana ajuda no pot ser que no la rebi, que aquesta ajuda arribi tard. També ha lamentat els fets de que durant el passat cap de setmana aquesta persona va estar detinguda dues vegades i que no entén què ha passat, que ha fallat perquè la persona estigués al carrer. A més, també ha assegurat que es presentaran com a acusació popular.
4: Ràdio Cunit. Al 107.0. La
5: Marina està morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de donar pas a la nostra psicòloga Maria Rosa Blaiota i, com només, també per obrir línies a tota la nostra audiència per si li volen fer qualsevol pregunta, doncs, consulta o suggeriment a temes a tractar en properes edicions d'aquest mateix espai. Recordeu que també ho podeu fer-ho, si voleu, a micròfon tancat, eh? Si us fa cosa, doncs també amb pseudònim i, doncs, també al llarg de tota la setmana podeu deixar el vostre encàrrec, al qual en prendrem bona nota a les nostres vies de comunicació directes, a les que són aquestes i estan ben obertes.
1: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-67-49-18 977-67-49-18
2: Para participar en directo, llama a Radio Cunit. Teléfono 977-67-49-18 977-67-49-18
0: També tenim la nostra pàgina web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit majúscules, on allà, doncs, podràs dir la teva mitjançant mur, chat o missatge privat, i també altres aplicacions que trobareu per les xarxes, com per exemple Radio Garden i moltes altres opcions més.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Busca

0: Pero también está ese tardeo donde incluso se publicita que se está poniendo muy de auge en Barcelona, ¿sí? No recuerdo bien el nombre porque está en inglés, sí comienza por coffee, evidentemente de café, pero no recuerdo la otra partícula. Y vas a un bar y tomas un café o puedes tomarte una cerveza y es como que hay una persona que aparece por ahí, pero uno va predispuesto a esto, ¿no? Uh-huh. O puede aparecerte esa persona o puedes tú aparecerle a otra persona. Es un lugar de encuentro y se está poniendo de moda, creo que últimamente, esto te estoy hablando de Barcelona, ¿ah? Y también lo podemos nombrar como citas ciegas, ¿no? Que hay muchas apps, ¿no? Unas citas ciegas. Yo creo que todo es recomendable si todo es evaluado con anterioridad. Sí ir a unas citas ciegas, pero no ir ciego a esas citas, ¿se entiende? Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto?
1: Por un lado, garantías, ¿no? Con garantías.
0: Con garantías, evidentemente, las épocas que corren y demás, no ser ingenuo o ingenua, aquí no hay exclusión de género, tanto si eres chico como si eres chica, hombre, ¿no? Y también tener claro cómo estoy, en qué situación está esa persona, uno mismo, ¿no? Si tienes interés, replantearse, ¿estoy sanado, sanada de esa herida que he vivido, no sé, en qué momento puede ser, ayer, hace un año o hace 5 años? ¿Está sanada realmente esa herida? Tengo hijos, ¿mis hijos aprobarán? Entonces, no quiero decir aquí que los hijos deban de decidir, Jaume, uh-huh. Pero son dudas o son interrogantes que en la pareja de una persona de determinada edad, de un adulto, pueden empezar a bloquearnos, puede empezar esto a sabotearnos, ¿no? A encallarnos en un lugar donde no buscamos, donde no nos animamos, donde no salimos de esa zona cómoda. Luego está el tema del cuerpo, de las inseguridades físicas. ¿Qué hago con esto? ¿Lo tengo trabajado? ¿Me siento yo seguro, segura? ¿No? Entonces, como hacer una introspección. Y la pregunta base, o la primera, que me surge muchas veces en terapia, el cuestionamiento de si ya es tarde, ¿no? Uh-huh. Ya es tarde para, yo creo que no es tarde nunca, ¿no? Y bueno, y no lo digo solo yo, muchos expertos en estas temáticas coinciden en que el deseo de la conexión emocional y el deseo de estar acompañado no tiene ninguna edad, no hay un tope de edad, no caduca esto, ¿no? El ser humano es un ser relacional, se relaciona, se vincula con otros, le agrada estar en compañía. Están los casos que no, pero son los menos. La diferencia en el tema que estamos focalizando hoy es que quizás en ese rango de edad donde estamos hablando o bueno, dando pinceladas, 50 hemos dicho aproximadamente, las personas ya buscan relaciones más auténticas, relaciones no presionadas desde el entorno, ¿no? Que no estén guiadas por la presión social, como puede pasar décadas atrás, ¿no? Cuando uno es más jovencito, y esto evidentemente da lugar a vínculos más sólidos, ¿no? Entonces esas preguntitas, incluso, bueno, hablábamos de los tardeos o de las citas a ciegas, es una pregunta muy recurrente. ¿Debo usar apps para encontrar o conocer a alguien? Bueno, yo considero que son una gran herramienta, pero claro, con precaución, ¿no? Usarlas con precaución, asesorarse, y lo que sí se sugiere es combinarlas, estas apps, con entornos sociales más, más tradicionales, por ejemplo, una actividad cultural determinada, apuntarnos a una quedada para ir al teatro, ¿no? Que esto se hace por esta zona incluso, ¿no? Se contrata un autobús, se organiza, en fin, llenar ese autobús e ir a ver un espectáculo a Barcelona o a Tarragona, organizarse viajes pero de manera grupal o talleres, ¿no? Que permita realizar una actividad que nos agrade, pero también conectar con personas afines. Bueno, vamos dando, yo digo, sugerencias, pinceladas, y una pregunta que a estas edades surge, y surge muchísimo en las mujeres, es si el tema de la vida íntima, ¿no? Como, uh-huh. A ver, y bueno, las señoras lo dicen, ¿todavía importa mi vida íntima o ya esto ha caducado, ¿no? Y yo digo, yo no lo sé. Eso lo tienes que responder. Entonces, cuando la persona va hablando, generalmente es la mujer, ¿no? La que atraviesa estas temáticas. Ellas dicen, por supuesto que sí, claro que importa, y me importa, y está ese deseo. Esto no desaparece con la edad. Simplemente con la edad va cambiando, que no desaparece, uh-huh. Cambia.
1: Se transforma, ¿no? Un poco.
0: Se transforma. Se va adecuando, ¿no? Se va adecuando a nuestro cuerpo, se va adecuando a nuestros pensamientos, a nuestra historia de vida, a nuestro aprendizaje, a nuestra historia personal, ¿no? Y que tiene que ver con esa nivelación, pudiera decirse así, que vamos llegando cuando estamos, bueno, un poquito más de la mitad de la vida, ¿no? Que son los 50 años, y ese lugar de intimidad puede convertirse en un espacio de complicidad, de ternura, ¿no? Es como se diferencia, evidentemente, de etapas anteriores. Y hay un condicionante que aquí, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? La preocupación por el qué dirán, qué van a decir de mí, ¿no? Hay personas que han enviudado, hay personas que se han separado recientemente, pero venían ya con una carga emocional negativa o tóxica desde hace, mira, no me animo a decir, en algunos casos décadas. Pero claro, eso no, nuestro vecino no lo sabe, por decirlo de esa manera. Entonces la persona se castiga a sí mismo, ¿no? Con esa ansiedad anticipatoria, preocupándose, en vez de ocuparse, ¿no? No, por el qué dirán, ¿no? Y el amor maduro, podríamos decir, todavía carga con esos prejuicios sociales de otras épocas, de otras décadas. Todavía sí. Pero cada vez esto está más trabajado, ¿eh? Y esos estigmas se están desafiando. Bueno, y en cuanto a qué suelen decir las personas de determinadas edades, ¿no? 50, 60, ay, el tiempo vuela, ya no me queda tiempo, ¿para qué? ¿Por lo que me queda? ¿No? Son frases que las personas dicen, ¿no? Y esto tiene que ver no solo con el ritmo de vida, sino cómo funciona nuestro cerebro. Hay un psicólogo, Mark Whitman, que es muy interesante porque ha estudiado durante muchísimo tiempo este tema de la percepción del paso del tiempo, y él afirma que no es una ilusión que el tiempo pase más rápido cuando envejecemos. Es verdad, dice él, ¿no? Pero la clave está en dos factores principales, fíjate. Él dice, uno es la rutina y el otro es el funcionamiento de la memoria. Es decir, nuestro cerebro mide el tiempo, el paso del tiempo, en función de los recuerdos. Lo decimos más fácil. Cuando somos más mayores es como que ya no cosechamos recuerdos, no vamos teniendo experiencias nuevas. ¿Y qué le pasa al cerebro? Es como que se queda como estancado, ¿no? Me queda poco, soy muy mayor. En vez, cuantas más experiencias acumulemos, más largo nos parece ese periodo de vida que evidentemente estamos viviendo y con los que nos queda por vivir, ¿no? Me pareció interesante el tema. No lo puedo concluir por razones de tiempo. Sí. Pero bueno, lo hemos presentado. Es un tema que da para mucho.
1: ¿Y tanto?
0: Lo que hemos hablado creo que ha sido dentro de todo interesante y puede abrir esa conciencia, ¿no? En lo que realmente queremos, que deseamos, cómo vemos una relación a estas edades y bueno, ir desarticulando o trabajando esos miedos que vamos generando y vamos acumulando a lo largo de la vida, ¿no?
1: Bueno, y tanto. Y además podemos abrir conciencias a gente que también se le despierte de la curiosidad y más preguntas también para desarrollar este tema otro día también, Muy bien,
0: perfecto.
1: Pues lo dejamos aquí, María Rosa, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien, feliz semana y si Dios quiere nos escuchamos la semana que viene, ¿de acuerdo?
0: Buena semana para todos, un abrazo, adiós.
1: Hasta luego, buenos días. Recordemos a toda la nostra audiència que si li volen fer preguntes sobre aquest tema o d'altres i proposar doncs, temes en properes edicions d'aquest mateix espai, que sapigueu que podeu seguir trucant al llarg de tota la setmana als números, a les vies de comunicació directes amb Ràdio Cunit.
2: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977 67 49 18 977 67 91-822-4918.
3: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
1: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, o també les nostres xarxes socials.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
4: Vols sentir-te bé? Doncs vine amb la nostra psicòloga, Maria Rosa Blaiota. Tracta nens, adolescents, adults i gent gran.
5: Psicoanàlisis breu focalitzat, ansietat, depressió, trastorns de l'estat d'ànim, trastorns de la personalitat, teràpia de parella, fòbies, estimulació cognitiva, trastorns de l'espectre autista, trastorn per dèficit per atenció de hiperactivitat, assessorament psicopedagògic.
4: Consulta a Calafell Platja, a escassos metres de l'estació de Renfe, o també via online i atenció domiciliària. Telèfon 645-446-460 o bé per Facebook.
5: Per sentir-te bé, Maria Rosa Blaiota, la teva psicòloga.
6: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
7: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
8: Hi ha poemes divertits, tendres i per fer amics, però el que ara sentirem ens ajudarà a fer els deures. L'escoltem?
9: Hola, sóc la Itziar Fonfreda Reguí, vaig a tercer B de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu Obligacions i ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè així sabem el que hem de fer. Obligacions. Sortint de l'escola després de jugar, em poso a fer els deures abans de sopar. Llibreta de llengua la repassaré i les matemàtiques també les faré. Els rius i les muntanyes els he de saber, els noms dels planetes els llistats sense. Ai, mare, mareta, podem sopar ja? Tinc la panxa buida i el cap com un bombo de tant estudiar.
8: Gràcies per llegir aquest poema, Itziar. Ara, les obligacions ens semblen més divertides. Fins al proper Embaladits. Adeu.
9: Adeu, embaladit.
10: Ens agrada la poesia.
6: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Cunit. El 107.0.
11: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
1: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
11: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
1: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest mateix informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dimecres, dia 20 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. La regidoria d'Educació, acompanyada de tècnics de l'Ajuntament, han assistit a una reunió informativa organitzada per la directora de centres del Departament d'Educació de Catalunya i els serveis territorials d'educació del Penedès. La trobada ha servit per a presentar els detalls del programa Actualitza't, una iniciativa impulsada pel Departament d'Educació que permetrà finançar inversions en centres educatius durant el període 2026-2028. Aquest programa contempla actuacions de reforma, ampliació i millora de les escoles amb l'objectiu d'adequar els equipaments educatius a les necessitats actuals i futures
5: membres de la comunitat educativa. Durant la sessió s'han exposat els criteris de participació, les línies de finançament previstes i el calendari d'execució dels projectes. L'Ajuntament valora positivament aquesta iniciativa, que representa una oportunitat per continuar millorant els espais educatius del municipi i garantir unes instal·lacions adequades, modernes i accessibles per a l'alumnat i el personal docent. Des de Consistori es continuarà treballant conjuntament amb el Departament d'Educació i els centres educatius per estudiar possibles actuacions que es puguin incloure dins d'aquest programa. I l'Ajuntament de Cunit ha encarregat l'elaboració d'un pla de xoc amb l'objectiu de combatre les conductes incíviques relacionades amb la gestió dels residus, tant en el sistema de recollida amb contenidors intel·ligents com en el model porta a porta. La iniciativa neix amb la voluntat de reduir els problemes d'abandonament de deixalles i millorar la qualitat de vida del municipi. I per fer-ho, la campanya se centrarà especialment en 12 punts crítics de contenidors identificats com els espais amb índexs més elevats d'incivisme. El projecte apostarà per una campanya de proximitat basada en la sensibilització i l'atenció directa a la ciutadania. A més del treball informatiu sobre la correcta separació dels residus, també es valorarà les bones pràctiques dels veïns i veïnes que fan una gestió responsable amb l'objectiu de fomentar el compromís col·lectiu i el sentiment de comunitat. La campanya compta amb un equip de 4 informadors ambientals que treballaran sobre el terreny durant 2 mesos. El calendari previst d'actuacions s'estendrà el 15 de maig al 20 de juny. Des del consistori, el regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans, José Manuel Cavada, considera que aquesta acció és clau per avançar cap a un model de municipi més net, sostenible i respectuós amb l'espai públic. I el passat dijous 14 de maig, una delegació tècnica de Sumar Acció Social, entitat catalana especialitzada en la gestió i modernització de serveis públics, va visitar les instal·lacions de la Regidoria de Tecnologia, Informació i Transparència de l'Ajuntament de Cunit. L'objectiu de la visita ha estat conèixer la infraestructura d'intel·ligència artificial que dona suport als sistemes interns de l'Ajuntament i que permet optimitzar processos administratius i millorar l'eficiència del treball municipal. Durant la trobada s'han presentat l'arquitectura tècnica del sistema, els fluxos de dades i les plataformes utilitzades amb especial atenció a la seguretat, l'escalabilitat dels servidors locals i el compliment de la normativa de protecció de dades. Aquesta tecnologia permet automatitzar tasques repetitives i alliberar temps del personal municipal per centrar-se en la gestió directa i l'atenció a la ciutadania. El regidor de Tecnologia, Informació i Transparència, David Marquinez, ha destacat que disposem d'una infraestructura d'intel·ligència artificial local que dona suport als treballadors municipals i garanteix la protecció de dades. És una aposta per l'eficiència i la millora del servei públic sense substituir el factor humà, sinó reforçant-lo. L'Ajuntament de Cunit considera clau compartir aquestes experiències amb altres administracions per impulsar la col·laboració institucional i avançar en la modernització dels serveis públics. I Cunit acollirà pròximament una nova activitat esportiva i familiar sota el nom de Pedalada pel Tour, una pedalada popular inspirada en l'ambient del Tour de França i pensada perquè hi pugui participar tota la ciutadania. L'activitat comptarà amb un recorregut planer i accessible, apte per totes les edats i nivells, amb l'objectiu de promoure l'esport, la mobilitat sostenible i la participació familiar en un ambient lúdic i festiu. Les inscripcions es podran fer prèviament a través de la web habilitada a l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat, i també de manera presencial el mateix dia de l'activitat, a partir de les 9 del matí, a la plaça de la Vila. A més, les primeres 500 persones inscrites rebran dorsal de participació i una samarreta commemorativa. Una jornada també al qual inclourà una activitat paral·lela especialment pensada per als més petits, pintar el mur del Tour, una proposta creativa i participativa per donar color i ambient a l'esdeveniment. La pedalada finalitzarà al pavelló municipal, on els participants podran gaudir d'un avituallament final després del recorregut. Xavier Lorenzo, regidor d'Esports, convida a tota la població a sumar-se en aquesta jornada esportiva i festiva que convertirà Cunit en un petit escenari del Tour per un dia. I l'Ajuntament de Cunit ha iniciat una actuació puntual de millora de l'asfalt al pont de l'Avinguda Juli César amb l'objectiu de reduir el soroll provocat pel pas dels vehicles, una demanda que diversos veïns i veïnes de la zona havien traslladat en darrers mesos. Els treballs consisteixen en la substitució del paviment existent per un asfalt especial absorbent, un tipus de ferm dissenyat per disminuir l'impacte acústic que genera la circulació viària i millorar així el confort dels residents propers també al mateix pont. Des del consistori s'ha explicat que aquesta actuació dona resposta a les queixes relacionades amb l'accés de soroll del trànsit, especialment en aquest punt concret del municipi, un dels principals passos cap al sector de la platja. L'Ajuntament també ha remarcat que abans de poder executar els treballs ha estat necessari completar tots els tràmits i coordinacions pertinents amb ADIF, ja que el pont afecta infraestructures ferroviàries sota la seva competència. Amb aquesta intervenció, el consistori vol continuar avançant en actuacions de millora de la qualitat de vida als barris i en la reducció de l'impacte acústic derivat de la mobilitat urbana.
12: La regidora de Via Pública, Beatriz Luque, ha destacat que aquesta actuació és una resposta directa a una preocupació que ens havien traslladat diversos veïns i veïnes de la zona i que afectava el seu dia a dia. Luque ha explicat que des de l'Ajuntament hem treballat conjuntament amb Adif per poder fer possible aquesta millora tècnica en un espai amb condicionants especials. I torna al Cercavila a Cunit de l'Associació Joves per Cunit el proper 10 de juliol dins dels actes de la Festa Major. Enguany l'Associació Joves per Cunit ja ha avançat aquesta edició, al que arribarà amb novetats. Pel que fa als establiments participants d'aquesta edició, tenim el Rodaví, Kismar, Bar Restaurant La Marina, Xiri el Búnquer i el recinte de la Festa Major. Preu del pack 15 euros en efectiu. Inclou la samarreta oficial del Cercavirra i 5 consumicions que podràs bescanviar als establiments del recorregut. La venda d'entrades començarà a partir de l'1 de juny a l'oficina de turisme fins a esgotar existències. I la Llar d'Infants Municipal Les Marietes ha creat el conte Les Marietes Són de Colors, un projecte educatiu i comunitari impulsat per les educadores del centre amb la participació activa dels infants i de les seves famílies. Aquest conte és fruit d'un treball plàstic inspirat en els colors dels elements festius del municipi de Cunit, com els gegants, el drac i els caps grossos. La proposta es va desenvolupar durant els mesos de gener i febrer de 2026 dins de la situació d'aprenentatge a Les Marietes i el taller de col·legis emmarcat en la programació de les trobades a la Llar Compartim Educació. Els infants i les famílies van participar en l'elaboració dels fons de les il·lustracions mitjançant diverses tècniques plàstiques, convertint el conte en una experiència col·lectiva carregada de creativitat, emoció i identitat local. El text original és de Vero Márquez i ha estat adaptat per Colla Dols. A més, el projecte incorpora una cançó dedicada als gegants amb música de Noemí Lorite, lletra de la mateixa Noemí Lorite i de Colla Dols i partitura elaborada pel senyor Oriol Rodríguez. El conte també ha comptat amb la col·laboració de Kerli Romero, encarregada de les fotografies que il·lustren aquesta publicació. Des de l'Ajuntament volem felicitar a tota la comunitat educativa de la Llar d'Infants Municipal Les Marietes per aquesta iniciativa tan especial que posa en valor la creativitat, la participació familiar i l'arrelament a les tradicions i a la cultura popular del nostre municipi. I també tenim, doncs, la Gossa Sorda, que presenta a Cunit els concerts de la gira A Tornallum, aquest cap de setmana, al Passeig Marítim. La banda torna a Catalunya 10 anys després amb dues nits de concert que comptaran amb Testarudes, DJ Trapella, Svetlana i Hijas de la Cumbia, la participació de col·lectius socials i la presentació de Guillem Estadella. La Gossa Sorda ha presentat aquest dimecres, dia 13 de maig, a Cunit tots els detalls dels concerts que la banda oferirà els pròxims 22 i 23 de maig al Passeig Marítim dins de la gira A Tornallum. Dues cites que marcaran el retorn del grup a Catalunya 10 anys després de les seves últimes actuacions al país. Durant la roda de premsa celebrada davant de l'oficina de turisme i a escassos metres del recinte del concert, doncs la banda ha anunciat el cartell complet dels dos dies amb la participació de Testarudes, DJ Trapella, Svetlana i Hijas de la Cumbia. A l'acte ha comptat amb la participació de l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i ha servit per explicar una proposta treballada com una de les grans cites catalanes de la gira de retorn. El cantant de la Gossa Sorda, Josep Nadal, ha remarcat que la banda està molt contenta de tornar a Catalunya 10 anys després i ha agraït l'acollida rebuda per part del municipi i de l'Ajuntament de Cunit. Nadal ha explicat que la tria del municipi respon tant a motius emocionals com estratègics, ja que es tracta d'un espai situat entre Tarragona i Barcelona, dos territoris amb una relació històrica molt estreta amb la banda valenciana. Per part de l'Ajuntament, Cassanyes ha destacat l'impacte cultural i econòmic que suposa per al municipi acollir una de les grans cites de la gira de retorn de la Gossa Sorda i ha remarcat que els concerts permetran donar a conèixer Cunit al públic vingut d'arreu de Catalunya i del País Valencià. Per part de la banda, s'ha destacat també la predisposició de l'Ajuntament de Cunit a facilitar un model de concert propi allunyat de la lògica dels grans festivals i amb capacitat per a construir una proposta cultural més completa. Josep Nadal ha explicat que els concerts es plantegen com a una gran festa popular vinculada a la música en català, al territori i als moviments socials. Nadal ha remarcat també la importància de poder desenvolupar el projecte amb llibertat en un espai al costat del mar, amb un model d'autogestió que permet incorporar iniciatives com la Palestine Drinks, el projecte sense ànim de lucre que destina els beneficis a l'acció social a Gaza i Cisjordània. Aquesta dimensió social i política es concretarà també amb la participació de diversos col·lectius convidats que tindran espai i veu pròpia durant les dues jornades. Divendres hi haurà entitats vinculades a la defensa del territori, l'espai públic i els drets col·lectius com Aigua és Vida, Ni un pam de terra, la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, el sindicat de llogateres i la xarxa d'usuàries de Tren de Catalunya. Dissabte participaran la Fundació Emprius, dedicada a la restauració del patrimoni, el Correllengua Agermanat, impulsat per gent jove que acompanya la banda al llarg de la gira i l'Assemblea de Docents de Catalunya. Una presència especialment significativa per al grup per al seu compromís amb l'ensenyament i perquè diversos membres de la Gossa Sorda són també professors. Les dues jornades estaran presentades pel comunicador i humorista cunitenc Guillem Estadella. Segons ha explicat la banda, volíem comptar amb una persona vinculada al món de l'espectacle que pogués concluir, doncs, a les dues nits i actuar també com un anfitrió local pel seu vincle amb Cunit. Des del punt de vista artístic, Josep Nadal ha explicat que la programació dels dos dies respon a una voluntat clara de donar espai a grups de joves i a dones i a projectes amb personalitat pròpia dins de l'escena musical actual. Divendres 22 de maig, la nit començarà amb Testarudes, un grup format íntegrament per dones de diferents punts de Catalunya que treballa sonoritats vinculades a l'esca, al reggae i al rocksteady. Nadal ha remarcat la importància de compartir escenari amb una proposta que representa tant el relleu generacional com la continuïtat d'uns ritmes jamaicans, on la gossa sorda ha defensat des dels seus inicis. La jornada es complementarà amb la participació de DJ Trapella, un dels DJs més coneguts de l'escena catalana. Pel que fa dissabte, 23 de maig, la banda ha anunciat una de les incorporacions que encara no s'havien fet públiques fins ara. És Svetlana, un grup barceloní definit durant la roda de premsa com a una proposta Doctor Pop Baird, musicalment allunyada de la gossa sorda, però amb una actitud desvergonyida, combativa i clarament punk. Josep Nadal ha explicat que trobaran a faltar dins de l'escena actual propostes amb aquesta capacitat de desmarcar-se i assumir riscos artístics i polítics i que precisament per això consideraven important donar-los espai dins de la gira. La jornada de dissabte es complementarà amb Hijas de la Cumbia, dues DJs de la ciutat de València vinculades a la música llatina i al mestissatge. Per part de la banda, s'ha explicat que la sessió estarà adaptada especialment per incorporar també música en català i reforçar així la idea general dels concerts com una celebració de la cultura popular contemporània dels Països Catalans. Finalment, Cassanya s'ha explicat que l'Ajuntament està treballant en el dispositiu logístic dels concerts, especialment doncs, pel que fa a l'organització dels aparcaments, els accessos i la informació de servei per al públic assistent. L'Ajuntament informarà pròximament sobre zones d'aparcament, accessos i serveis vinculats als concerts a través dels canals municipals i de les xarxes socials de la gossa sorda amb l'objectiu de facilitar i l'arribada al recinte i garantir el bon funcionament de les dues jornades. I el dia 14 de maig també s'ha obert el termini per a sol·licitar la subvenció dels llibres de text del curs escolar vinent, on el període de presentació de sol·licituds serà fins al 28 de maig. Teniu disponible una tramitació electrònica específica per a sol·licitar la subvenció i presentar tota la documentació. Fent clic a l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, podreu formalitzar la sol·licitud de subvenció dels llibres de text per al curs escolar 2026-2027 a través del tràmit CUN0051. La tramitació electrònica a través d'internet s'ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser d'ID-CAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Per a més informació sobre com donar-se d'alta a l'ID-CAT mòbil, podeu consultar el vídeo que trobareu també a la web de l'Ajuntament. És important que en el moment de registrar la sol·licitud tingueu prèviament preparada tota la documentació necessària. Cal escanejar o fotografiar tots els documents en el dispositiu que trobareu, doncs, i que utilitzareu per emplenar el formulari de sol·licitud per tal de pujar-lo per donar-los ajuda. No obstant, també es podran presentar instàncies de forma presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Cunit, de dilluns a divendres de 9 del matí a 2:15 PM i dijous de 5 de la tarda a 9:15 del vespre. L'objecte d'aquesta subvenció serà el cost alumne per adquirir llibres de text obligatoris, el que no inclou els llibres de lectura, diccionaris, agendes escolars i material complementari, dintre del projecte de reciclatge de llibres de cada centre escolar. En el supòsit de l'alumnat d'ESO adscrit a programes de formació alternatius que no facin servir llibres de text, serà objecte de la subvenció la quantitat corresponent a l'adquisició dels materials específics que facin servir en les formacions desenvolupades. Per sol·licitar més informació podeu adreçar-vos a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, a la UAC, situada al carrer Major número 12, o bé trucant al 977-67-40-80, 977-67-4080, o contactar amb la Regidoria d'Educació, ubicada al carrer dels Horts número 5, trucant al 977-67-62-92, 977-67-62-92. I neix una nova iniciativa popular per a revolucionar la Festa Major amb dos grans equips, els Mullats i els Cremats. Un grup de cunitencs i cunitenques està treballant en una nova iniciativa festiva amb l'objectiu de convertir la Festa Major en una experiència encara més participativa, dinàmica i integradora per a tota la població. Des d'avui mateix es poden veure per Cunit senyals de taronges i blaves, els primers signes d'aquesta iniciativa. La proposta planteja la creació de dos grans equips populars batejats com els Mullats i els Cremats que protagonitzaran durant la Festa Major diferents activitats, reptes i accions lúdiques pensades per fomentar la participació ciutadana, la convivència i l'ambient festiu als carrers del municipi. El grup promotor del projecte explica que la idea neix amb la voluntat d'implicar entitats locals, famílies, grups d'amics, comerços i ciutadania en general i aconseguir que la Festa Major sigui encara més viscuda, transversal i oberta a tothom. La iniciativa aposta per una rivalitat simbòlica i divertida entre els dos equips, sempre des d'un esperit positiu i de cohesió social. L'objectiu no és competir per dividir, sinó generar identitat col·lectiva, ambient festiu i noves tradicions populars que ajudin a reforçar el sentiment de poble. Entre les activitats que es plantegen hi podran haver proves populars, gincames, activitats d'aigua, cercaviles, reptes entre equips, decoracions de carrers i altres propostes participatives que impliquin diferents sectors del municipi. El col·lectiu organitzador considera que aquesta iniciativa pot aportar nous espais d'alegria, convivència i implicació ciutadana i convertir la Festa Major en una celebració encara més compartida i participativa. De moment, el projecte es troba en fase inicial i els seus organitzadors esperen poder sumar el màxim de persones, entitats i col·laboradors possibles abans de donar a conèixer més detalls sobre el funcionament dels equips i les activitats previstes. Tot apunta, però, que ben aviat els veïns de Cunit hauran d'escollir bàndols, mullats o cremats. La iniciativa compta amb la complicitat de les entitats locals tocats pel foc, Valls Populars, Joves Diables de Cunit, Joves per Cunit, una entitat nova que s'està creant i també l'Ajuntament de Cunit. I el pròxim 25 de maig, el Som Cunit posarà en marxa una nova edició de la formació d'habilitats comunicatives, un curs intensiu de 30 hores orientat a potenciar la comunicació interpersonal i professional a través d'una metodologia pràctica i vivencial. La formació es basa en model Learning by Doing, on l'aprenentatge teòric deixa pas a l'experiència directa mitjançant tallers dinàmics, exercicis en grup i l'anàlisi de casos reals. Els participants treballaran les seves habilitats comunicatives des d'una perspectiva integral, incorporant eines com el role-playing gravat, que permet desenvolupar una autocrítica constructiva i millorar de manera immediata la presència i el discurs. Més enllà del llenguatge corporal, el curs també posa l'accent en la claredat del missatge verbal, oferint estructures i recursos per adaptar els discursos a cada interlocutor i situació, evitant ambigüitats i afavorint una comunicació més efectiva i propera. Un dels pilars de la formació serà el treball de l'assertivitat i l'escola activa, habilitats essencials per aprendre, doncs, a presentar límits sense culpa, fer peticions de manera clara i comprendre les necessitats dels altres des del respecte i la calma. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció a través del web de Som Cunit o directament en l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, a inscripció a la formació d'habilitats comunicatives. I recordem que tenim ja en ple procés les votacions dels pressupostos participatius, aquesta quarta edició, a la qual arriba la seva fase de votació, de les propostes finalistes que permetran als veïns i veïnes escollir quins projectes de millora es destinaran 300.000 euros. Fins al 31 de maig, les persones majors de 16 anys empadronades a Cunit poden votar per escollir les propostes que prefereixin d'entre les 15 finalistes prioritzades per la ciutadania que han passat la validació tècnica final. Les votacions estan obertes des d'avui dilluns al portal digital de participació de l'Ajuntament a cunit.decidimcatalunya.cat. Tothom que hi participi podrà votar diverses propostes sempre que no excedeixin al pressupost total de 300.000 euros. També es posen en marxa a partir del 13 de maig diversos punts de suport presencials on es donarà suport per votar a través de la plataforma. Recordeu el proper dimarts, dia 26 de maig, de 6 de la tarda a 8 del vespre al gimnàs municipal. I dilluns 25 de maig, de 10 del matí a 12 del migdia, a l'Ajuntament de Cunit. Un cop finalitzi la fase de votació, es publicaran els resultats al portal de participació, al web i a les xarxes socials de l'Ajuntament. Els projectes més votats, sense accedir al màxim de 300.000 euros, es planificaran per la seva execució en el període establert del procés. Si el cost de les propostes escollides no arribarà als 300.000 euros i el sobrant no és suficient per assumir la proposta següent més votada, la Comissió de Pressupostos Participatius ho valorarà i es publicarà la decisió motivada. I també recordem que Cunit acollirà la quarta cursa Cunit Calafell el proper 24 de maig amb una àmplia oferta de categories. El municipi de Cunit torna a ser l'escenari d'una gran jornada esportiva amb la celebració de la quarta cursa Cunit Calafell que tindrà lloc el pròxim 24 de maig després de l'èxit de la participació i organització de les tres edicions anteriors. La prova es consolida com una de les cites destacades del calendari esportiu local. La cursa presenta un programa complet i inclusiu pensat per totes les edats i nivells, combinant competició i participació popular en un entorn privilegiat del litoral. La jornada iniciarà a les 9 del matí amb una caminada popular de 5 quilòmetres oberta a participants a partir de 14 anys. A 2:15 del matí tindrà lloc les proves principals. La cursa de 5 quilòmetres, una volta al circuit, cursa de 10 quilòmetres, dues voltes al circuit i en dues en categories masculina i femenina. A partir de 2:15 del matí es desenvoluparan les proves de cross escolar amb diferents categories segons any de naixement. Infantil, entre el 2012 i el 2013, de 1.120 quilòmetres, metres. A la vi, de 2014 a 2015, de 1.050 metres. Benjamí, de 2016 a 2017, amb 980 metres. El prebenjamí, entre 2018 i 2019, amb 560 metres. I els barrufets, entre 2020 i 2022, amb 150 metres. Totes les categories comptaran amb participació masculina i femenina, amb recorreguts adaptats per garantir una experiència adequada a cada edat. La cursa Cunit Calafell ha experimentat un creixement progressiu en participació i qualitat organitzativa, esdevenint una cita esportiva de referència al territori. El seu format, que combina esport, salut i convivència, la fa especialment atractiva tant per als corredors habituals com per a famílies i participants amateurs. Pel que fa a les inscripcions obertes, tenim, doncs, ja superant elevada participació en aquesta quarta edició, on des de l'organització es convida a tota la ciutadania i esportistes d'arreu a formar part d'aquesta jornada esportiva. Amb aquesta iniciativa, Cunit reafirma el seu compromís amb la promoció de l'activitat física, els hàbits saludables i l'organització d'esdeveniments que dinamitzen la vida social i esportiva del municipi. Inscripcions en l'enllaç que trobareu online a través de la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. I també recordem que tenim, torna doncs a la sorprenent i original baixada d'Andròmines Casolanes de Cunit, enguany al qual pots preparar-te per aquesta tercera edició de la SOBAC. Comenceu a fabricar les vostres andròmines casolanes perquè el dissabte 11 de juliol, a marcar dins els actes de la Festa Major d'estiu, tornarem a gaudir de la tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original baixada d'Andròmines Casolanes de Cunit. Us animem a anar creant i posant a punt els vostres vehicles de fabricació pròpia i casolana per participar de l'activitat i gaudir d'una jornada d'allò més esbojarrada. Aquesta activitat no és una cursa ni cap competició, sinó una manera de divertir-se i fer espectacle, on els participants també poden anar disfressats en conjunt amb la seva andròmina. L'andròmina ha de ser de fabricació pròpia i muntada sobre rodes amb el seu lliscament, ja que la seva tracció ha de ser humana, amb sistema de frenada i direcció, i ja que l'estructura no excedeixi al metre i mig d'ample. Podeu consultar totes les especificacions a les bases de participació, on les inscripcions ja estan obertes. I en acabar el recorregut seguirem festejant amb l'Andro Vermut Musical a càrrec de l'entitat Valls Populars. Però encara tenim més notícies. Us recordem també que el proper dia 31 de maig torna la visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni. La visita guiada de l'Avenc de Sant Antoni, el qual us convida a descobrir l'Avenc de Sant Antoni en una visita guiada única que tindrà lloc el proper dia, el dia 31 de maig, com bé dèiem, on el punt de trobada serà a la plaça Tomàs i Valiente, davant del McDonald's, a les 10 del matí. Reserva prèvia obligatòria trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77, o bé escrivint a turisme@cunit.cat. Places limitades, no et quedis sense la teva. I també us recordem que el proper dimecres, avui dimecres, 20 de maig, a les 9 de la nit, torna la Lliga de Futbol 7 a la zona esportiva municipal amb l'enfrontament entre los Papis de la Draga i el Dream Team, en categoria veterans. A la mateixa hora i a la mateixa categoria, Atlètic Cunit vers el Veterans Club de Futbol Cunit. I a les 10 de la nit, l'Aston Birra Club de Futbol vers el Viejas Glòries Club de Futbol, com també el Comoronea vers els Jugones Futbol Club. A més, també, dimecres 20 de maig, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, durà a terme la trobada del Club de Lectura, conduïda per la Magda Minguet. Aquesta sessió del Club de Lectura forma part del cicle Dones amb Veu, Dones d'Arreu, del projecte Biblioteca Sense Fronteres, a les quals s'aborda la igualtat de gènere des de diverses vessants, amb la trobada dinamitzada per Carla Serra de l'associació ECFIC, a la qual comentarem el llibre Una carta molt llarga, de Mariam Ba. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també tenim un espai creatiu de pintura sobre llenços el dijous 21 de maig a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. A més, també aquest dijous vinent, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes, a càrrec de Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia, només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I el proper dilluns, dia 25 de maig, a 6:15 de la tarda, a la mateixa Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes, a càrrec d'Albi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual doncs, avui es celebra a Calafell un nou Consell d'Alcaldes i Alcaldesses de la nostra comarca. La sessió compta amb la presència dels responsables de la xarxa sanitària i social de Santa Tecla, que explicaran als alcaldes i alcaldesses de la comarca com avancen les obres d'ampliació de l'Hospital Comarcal del Vendrell. Una actuació molt esperada que ha de permetre ampliar i millorar els serveis sanitaris del Baix Penedès per donar resposta al creixement de població i a les necessitats assistencials actuals i futures de la comarca. El Consell d'Alcaldes continua sent un espai de coordinació i treball conjunt per abordar els grans reptes del territori. I marxem al diari de Tarragona, el qual fa referència a l'ús del nom Macabeu, un vi que enfrenta l'Incavi amb una cooperativa d'arqueòlegs, i és que Arcovitis Cooperativa diu que el nom Macabeu es refereix a l'heroi jueu. L'Institut Català de Vinya i el Vi no ho accepta, i la disputa pot acabar als tribunals. Les seves conclusions científiques assenyalen que l'elaboració del vi a Catalunya començà al Penedès cap a 2.700 anys i que el van portar abans els fenicis que els grecs i romans, els que van plasmar un llibre anomenat el millor llibre del vi del món a català. Són 580 ampolles que inclús han posat el nom de Judas Macabeu, que ha registrat a l'Oficina de Patents i Marques del Ministeri d'Indústria i Turisme. Aquí és on comença la discussió amb l'Incavi, que ha advertit a López que no pot usar el nom de Macabeu, doncs és una varietat que només pot emplear bodegues d'una denominació d'origen, d'una DO, i que usen aquesta varietat en els seus vins. El vi d'Arqueovitis no té la denominació d'origen, ja que no segueix els procediments d'elaboració determinats. I si seguim en el món del vi al cava, marxem al 3 de 8, on el 60è concurs d'estavins premia 25 cellers en una edició amb guardons molt repartits, al que es van entregar 7 medalles d'or. A més, el Festival Gastronòmic de Corpinat tindrà enguany 57 vetllades amb 56 xefs. El festival, que comença l'1 de juny, arribarà a la seva 6a edició. I també comença a caminar un nou cabatàs que canviarà de nom i s'obrirà a tots els escumosos. La mostra obre el període d'inscripcions. També la denominació d'origen cava inicia una nova era després de les eleccions per renovar el ple del Consell Regulador. La coalició Viticultors del Cava va guanyar els comicis per a l'escollir 3 dels 12 vocals. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit. La nostra companya, en Josep Miró, el qual ens ofereix el temps. Endavant.
13: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
14: Hola, bon dia. El temps avui a Cunit es presenta molt estable, dominat pel sol, amb estones de cel clar o amb bandes de núvols alts, com passa a hores d'ara al matí. Potser està una mica més clar el cel al centre del dia i tornarem a tenir alguns núvols baixos o d'evolució llunyans de cara a la tarda. La temperatura s'ha mantingut de nit i pujarà de dia i estarà entre els 15 o 16 de mínima i els 23 o 24 de màxima, amb una humitat alta, vent feble, amb domini del xaloc al centre del dia i fent que la mar estigui tranquil·la amb una mica de marejol. Demà temps esplèndid, amb sol i cel clar, i com a molt només hi haurà alguns núvols alts al final del dia, amb una temperatura que pujarà de dia i estarà entre els 15 i els 24 graus, ben feble en terrals a l'inici final del dia i de xaloc al migdia, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejó a la tarda.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: L'Estat i la Generalitat han de ratificar aquesta tarda els acords pels quals Esquerra Republicana ha pogut pactar els pressupostos amb el govern. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la zona franca o a la Societat Mercantil d'Inversions. Uns pactes que han dut el president Salvador Illa a proposar als republicans una col·laboració a 4 anys vista.
2: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
1: És dimecres 20 de maig de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez dona tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Sònia Kerr.
3: El president ha respost d'aquesta manera a les acusacions del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que li ha reclamat la dimissió en la sessió de control al Congrés.
4: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo.
5: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: 11a jornada de vaga dels metges des del mes d'octubre.
3: El Sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la consellera de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, alerta que el problema és de país.
6: Això ja a la consellera l'ha ultrapassat. No està ni se l'espera, però és que tampoc la volem. Això és un problema de país i, per tant, qui ha de donar la cara i qui ha de seure a arreglar aquest desgavell és el president de la Generalitat.
3: Avui han sortit al carrer els professionals de les escoles Bressol només hores abans de la segona reunió entre Educació i els sindicats en vaga.
1: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada.
3: Ho recull l'últim estudi de l'ENS amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió se l'enduen les platges del tram nord, especialment Montgat, amb un retrocés del 66%.
1: En cultura, una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma.
3: El culte a la bellesa, que obre portes demà mateix i que es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes d'històries i instal·lacions contemporànies.
1: Els esports, les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions. Joan Barberà.
7: Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió.
1: I cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país ja aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols, i esperant que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convida Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys. En la sessió de control al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet de l'acord de pressupostos amb els republicans, que considera un punt de sortida i no pas d'arribada. Els republicans l'adverteixen, però, que no es relaxi i que pressionin el PSOE, començant per la reunió bilateral d'aquesta tarda a Madrid, per tal de complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. Junts ha qualificat, per cert, l'acord de propaganda. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jovell ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
10: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
9: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
2: I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
9: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
11: De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
12: Acords per dalt, acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
9: Ell ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
1: Això a Catalunya, mentrestant a Madrid, el president del govern, Pedro Sánchez, expressa tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero. A més, ha advertit el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que a la Moncloa s'hi arriba amb vots i no pas amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control feta al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes i que ell vindrà a canviar tot això. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. En un nou i tens cara a cara a la Cambra Baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
4: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
5: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
13: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
14: Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
15: Sí, y tanto.
14: ¿Que existe una cacería judicial?
15: Sí,
14: y tanto. ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
13: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
0: Notícies en xarxa.
1: Onzena jornada de vaga convocada avui per metges de Catalunya des del mes d'octubre. El sindicat ha escenificat l'acte de protesta, en aquest cas davant del Palau de la Generalitat, a Barcelona, per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte, perquè la consellera de Salut, diuen, els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
6: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
16: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses. Una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents. El 40%, segons el Sindicat Metges de Catalunya, i el 4%, segons el Departament de Salut.
1: També han sortit al carrer a Barcelona centenars d'educadores i de treballadores d'escoles bressol per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada, també per reclamar més recursos i equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de la plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit cap a la plaça Sant Jaume. Judit Vallès, bon dia.
17: Bon dia. Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
18: El que demanem al Departament d'Educació és que s'encarregui de la gestió de les escoles bressol de Catalunya. Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
17: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
1: Doncs tot plegat en un context en què en qüestió d'hores Educació i els sindicats en vagues tornaran a reunir. Serà aquesta tarda i amb la proposta a sobre de la taula que el departament ha fet les últimes hores. Implica concentrar en 3 anys i no pas en 4 l'increment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements.
3: La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. La consellera d'Educació, Esther Niubó.
19: I fins i tot per poder doncs, també abordar en aquesta

0: està una presa de pèl insultant. Ho ha explicat a la xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
1: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
0: Ramiro ha avançat que Educació planteja un petit increment per a les tutories entre 10 i 20 euros en la nova proposta, una xifra que el professorat considera totalment insuficient.
2: I encara en relació a conflictes oberts a nivell laboral, avui ha acabat sense acord la primera mediació entre Renfe i els sindicats per la vaga convocada a la xarxa de Rodalies.
0: Segons fonts sindicals, les organitzacions continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte. Entre les seves reivindicacions hi ha increments salarials, ampliar plantilla i més seguretat, tant per ells com per als usuaris. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
2: Unes 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres per fer un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir ahir dimarts al municipi.
0: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i també ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
2: A Barcelona aquest matí han desnonat l'Olalla. Es tracta d'una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta que estava bloquejada i accedir al pis per treure-la de casa.
0: És el segon cop que es feia el llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés.
2: I l'Ajuntament de Barcelona, encara la capital catalana, ha suspès temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores a causa de la proliferació d'aquests negocis.
0: La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona, té efecte immediat i una vigència d'un any mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar processos de monocultiu. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquest tipus. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
3: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
0: En paral·lel, l'executiu local continuarà efectuant una acció inspectora continuada per garantir el compliment d'aquesta normativa.
2: I encara us afegim que la Comissió de Salut Pública ha aprovat aquest matí l'ampliació del cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges entre els 45 i els 49 anys per una banda i entre els 70 i els 74 de l'altra.
0: La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible, que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho recull l'últim estudi de l'ENS, amb dades fetes entre el 2012 i el 2022. Avui s'ha presentat la temporada de bany de cara a aquest estiu. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo.
5: L'àrea metropolitana de Barcelona ja prepara la temporada de bany després d'un hivern marcat pels temporals marítims i les fortes precipitacions. L'AMB ha anunciat la posada a punt de 30 quilòmetres de platges metropolitanes amb millores en accessibilitat, seguretat i conservació ambiental. Entre les novetats destaquen nous mòduls de salvament, passeres adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, més tanques de protecció d'una i renovació del mobiliari de la platja. Antonio Balmón, vicepresident executiu de la AMB.
6: Estem parlant d'aportacions, estem parlant de buscar sistemes d'actuacions de dunes que puguin fer contenció, estem parlant d'artificial, no? De fer unes actuacions artificials que permetin reduir aquesta regressió del litoral.
5: Segons l'últim informe comparatiu de la AMB, les platges metropolitanes han perdut 180.000 metres cúbics de sorra i fins a un 34% de superfície. Malgrat aquest retrocés, les platges mantenen un gran èxit de públic i continuen acollint prop d'11 milions de visitants cada temporada estival.
2: Doncs en deixem l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que enguany s'han recuperat 9 tones de materials del Mobile World Congress per a entitats socials, tant de Barcelona com de l'Hospitalet de Llobregat. La iniciativa dona una segona vida a més de 4.000 unitats de material, com per exemple taules, cadires o bé panells, i evita l'emissió de

0: Prop de 9.000 quilos de CO2, mitjans de l'Hospitalet Pasqual Labarta.
1: L'associació hospitalenca Cultura 13 és una de les entitats que enguany s'ha beneficiat del projecte Donation Room. La Pau Gil és coordinadora de l'entitat.
2: Hem demanat una taula d'aquestes de reunions grans i després també un pack de bolis, perquè aquí estem tot el dia escrivint, no? Sí. Els grups de llengües i de joves.
1: La iniciativa està impulsada per GSM, l'empresa que organitza el Congrés de Tecnologia, i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Hospitalet i el de Barcelona. En Jonathan Sánchez, cap de Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de l'Hospitalet, explica que el seu paper és fer d'intermediari.
3: S'ha publicat al web de participació tot el material disponible, que el que hem fet és que l'hem agrupat en lots i hem facilitat que totes les entitats que han d'estar registrades i que han de tenir seu social aquí a la ciutat de l'Hospitalet, puguin fer la sol·licitud del material.
1: La Fundació Formació i Treball, encarregada de la logística del repartiment, ha entregat un total de 52 lots a 20 entitats hospitalenques. No obstant això, els resultats d'aquesta edició mostren un canvi en la manera de treballar dels expositors, que cada vegada opten més per reutilitzar materials, jugar elements per als estants o fer muntatges més digitals.
0: I passem també pel Baix Camp, perquè Valls es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol. Serà amb la iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon amb capacitat per a més de 4.000 persones i repartirà més de 16.000 ulleres homologades. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
4: La ciutat, una de les 20 destinacions recomanades per la Generalitat, organitzarà una gran festa ciutadana amb observació astronòmica guiada, concerts, activitats familiars i divulgació científica. El principal espai estarà situat al carrer Blanquers, amb capacitat per a 4.000 persones i entrada gratuïta amb reserva prèvia. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, explica el dispositiu.
5: És un espai ampli, un espai segur, accessible i amb molta bona visibilitat al cel. Tindrem inicialment una capacitat per 4.000 persones, però si s'hagués d'ampliar, doncs també tenim la possibilitat d'ampliar aquest espai. A més, es desplegarà un ampli dispositiu d'organització, de mobilitat, de seguretat i de serveis perquè tothom pugui gaudir d'aquest eclipsi amb tranquil·litat.
4: El moment culminant arribarà a 8:45 del vespre, quan el sol quedarà completament ocult per la lluna. El consistori repartirà més de 16.000 ulleres homologades per garantir una observació segura. A banda de l'eclipsi, aquell dia els presents a l'espai del carrer Blanquers podran presenciar cap a mitjanit la pluja d'estels coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç.
0: I és moment per a la cultura. Una nova exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa, que obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
7: Per mi el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi, sinó que és un dret. I que, per tant, qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa. No només com a experiència estètica, no? D'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i, per tant, que ens genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
6: Així, a l'exposició, la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer, i qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu al carrer ens pot fins i tot generar rebuig.
0: Aquest matí s'han presentat les novetats de la Patum 2026 i la principal és l'augment del finançament extern. Arribarà als 340.000 euros, cosa que suposa el 56% del cost total de la festa. L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els salts de plens. Ràdio Porreig, Josep Genescà.
8: La principal novetat passa pel creixement del finançament i és que el 50% podríem dir que està garantit gràcies a les aportacions de les administracions, la Generalitat i la Diputació de Barcelona, que han incrementat les seves aportacions, però també a nivell privat. 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
9: Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats i no ens quedem aquí. Vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
8: I Berga també posa en marxa un servei de guarda motxilles i cotxet per evitar problemes a la plaça.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions.
10: Bon dia, Marta. Demà viatgen a Noruega. Dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Escoltem Catacoll.
11: Per família, ja t'ho dic. Sí, és més complicat, però bueno, és el que hi ha. Jo també penso que cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmà més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és una cosa que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot doncs, que sigui més fàcil poder accedir.
10: Les blaugranes que s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió. I avui amb Waterpolo, partides, divisió d'honor femenina, Mataró, Sabadell, Ràdio Sabadell, Adriana Arroyo.
12: Bon dia. Les de David Palma, que venen de la recent eliminació a la Champions al Pireu, s'enfronten a un equip que sí que va obtenir el bitllet per la Final Four de Malta. Tot i això, la waterpolista Issa Piralkova creu que han recuperat sensacions en les últimes setmanes i poden plantar cara, malgrat tenir el factor piscina en contra.
13: El partit contra l'Olimpiàdicos va ser un partit molt dur. Al final ens deixa fora d'una classificació per una Final Four. Però la veritat que arribem al partit de play-off de Mataró amb molt bones sensacions, perquè crec que tot i la derrota del dissabte, crec que vam fer un partit col·lectiu bastant bo. No era gens fàcil anar a Grècia amb la piscina que tenen, la grada que tenen i l'arbitratge crec que tampoc ens va afavorir molt, però crec que ens ha de servir perquè sigui un plus pel partit d'aquesta setmana, els partits que tenim contra el Mataró. I bueno, l'equip està bastant bé, estem amb bones sensacions i tenim confiança.
12: El primer partit comença avui a les 7 a la Joan Serra, el segon serà divendres a les 8 a Can Llong i en cas de ser necessari aquest tercer, la sèrie es decidiria diumenge novament a Terres Maresmenques.
10: Gràcies, Adriana Arroyo, des de Ràdio Sabadell. El Club Patí Manlleu haurà d'esperar uns dies més per assegurar-se l'ascens i el campionat del grup nord de l'hoquei.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de...

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix la Cova. Nos encontraràs en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialitat en tapas variades, caldereta de cordero, callos i la mítica tortilla de patates de la estació. Fin de setmana, paella i fideuà.
1: ¿Y qué le voy a hacer?
0: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

0: Ràdio Cunit.
1: 107.0.
0: radiocunit.org.
2: El programa Revival on intentem fer un repàs a la millor música i grans èxits dels anys 80. Des de 1980 fins al 1989 anirem passant any a any recordant grans, grans èxits d'aquesta dècada tan especial com van ser els 80.
3: 80, amb Núria Ruiz.
1: A Ràdio Cunit.
3: Ara, tots els dimecres, a les 3 de la tarda.
4: Jor Lenny.
5: Candy G.
6: Y Lucho M. Somos los
7: Black and White.
6: Y te invitamos a pasar una tarde divertida cada miércoles a partir de las 4 de la tarde.
7: Black and White.
6: En Radio Cunit 107.0. Por amor, por humor.
1: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cada dimecres,
1: a partir de les 8 del vespre a Ràdio Cuny,
0: grans orquestres
1: amb Vicenç Soler
0: i Joan Argemí.
2: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons o un xat viejo amigo, i anaves a la disco amb la teva butaca de bitó amb pastifat de brumen, t'agradarà Hip Parade. Hip Parade, el bo i millor de la música dels 70s, 80s i 90s. Hip Parade, el podràs escoltar tots els dissabtes.

0: La cuina d'en John, un programa de cuina, un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres, de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
1: Soy mujer migrada.
2: Je suis les femmes migrées.
3: Ich bin migrierte Frauen.
4: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
5: وشي نيرين تيني.
6: Sono donne migrati.
7: 私は移行された女性です。
8: I migrated women.
9: Estou mulheres migrantes.
10: Nicht samrat, samhazat.
1: Soc dona migrada.
11: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
1: A Ràdio Cunit.
11: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji. Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
12: Ay, la música, cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
11: La CDteca, con Karen Iles.
13: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això d'art de menja, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10 i mitja del vespre.
14: Ràdio Cunit.
15: Al 107.0. Ràdio Cunit.
14: 107.0.
15: radiocunit.org.
16: El programa Revival on intentem fer un repàs a la millor música i grans èxits dels anys 80. Ei, ei. Des de 1980 fins al 1989 anirem passant any a any recordant grans, grans èxits d'aquesta dècada tan especial com van ser els 80. Ei,
11: ei. Eiti, amb Núria Ruiz.
16: A Ràdio Cunit.
11: Ara, tots els dimecres, a les 3 de la tarda.
17: Yor Lenny,
18: Candy
19: y Lucho en Somos los
17: Black and White.
19: Y te invitamos a pasar una tarde divertida cada miércoles a partir de las 4 de la tarde.
17: Black and White.
19: En Radio Cunit 107.0. Por amor, por humor.
17: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cada dimecres,
1: a partir de les 8 del vespre a Ràdio Cuny,
0: grans orquestres
1: amb Vicenç Soler
0: i Joan Argemí.
2: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons o un xat viejo amigo,
3: i anaves a la disco amb la teva voltaco de litó amb pastifat de brumel,
2: t'agradarà Hit Parade.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: George Lenny,
2: Candy
3: y Lucho en... Somos los
4: Black and White.
3: Y te invitamos a pasar una tarde divertida cada miércoles a partir de las 4 de la tarde.
4: Black and White.
3: En Radio Cunit 107.0. Por amor, por humor.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cada dimecres,
1: a partir de les 8 del vespre a Ràdio Puny,
0: grans orquestres
1: amb Vicenç Soler
0: i Joan Argemí.
2: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons o un xat viejo amigo, i anaves a la disco amb la teva volta com a bitó amb pastifat de brumen, t'agradarà Hit Parade. Hit Parade, el bo i millor de la música dels 70s, 80s i 90s. Hit Parade, el podràs escoltar tots els dissabtes.

0: La cuina d'en John, un programa de cuina, un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina, un programa de Jordi Ibáñez.
1: Soy mujer migrada.
2: Je suis les femmes migrées.
3: Ich bin migrierte Frauen.
4: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
5: وشي نيرنتيني.
6: Sono donne migrati.
7: 私は移行された女性です.
8: I migrated women.
9: Estou mulheres migrados.
10: Nish tamrat, tamhajar.
1: Soc dona migrada.
11: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
1: A Ràdio Cunit.
11: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji. Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
12: Ay, la música. Cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
11: La CDteca, con Karen Iles.
13: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Tunis. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
2: Ràdio Cunit, el 107.0.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: carrega't amb les novetats més brutals de la música house actual. I de vegades, amb els clàssics dels 40s. Jordi Casas House.
1: El podràs escoltar tots els diumenges a les 11 del matí.
0: Jordi Casas House. L'esperit divisa.
2: Divisa. Divisa.
0: Jordi Casas House.
3: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant del pop i el rock, no t'has equivocat de dial. Els dilluns a les 3 de la tarda i diumenges a les 12 del migdia, apuja el volum a Ràdio Cunit. Xavier Gargallo et presenta el Sac de Sons. 60 minuts amb la música que et fa vibrar.
4: Si t'agrada viatjar pel món, ho pots fer a través de les seves músiques més autèntiques amb The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els diumenges, de 1 a 3 de la tarda, en la sintonia de Ràdio Cunit.
1: Tots els dimecres, a 2:15 del matí, pregunta a l'alcalde. A Ràdio Cunit. Pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules. O a la nostra web www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres, a les 9:30 del matí, a Ràdio Cunit.
5: Sound DJs, quilòmetre zero. El teu programa de música electrònica que escoltaràs tots els dijous a partir de les 8 del matí. I en repetició els diumenges a 3:45 de la tarda. Sessions en directe dels teus DJs quilòmetre zero. Juli Riba, Josian Cou DJ i DJ Jaumix. En directe, per tu, a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Recorda, no t'ho perdis. Som DJs, quilòmetre zero.
6: T'agrada viatjar amb tren? T'agrada la música? Doncs vine, viatja amb mi, junts gaudirem amb el tren de la música. Acompanya'm cada divendres de 4 a 5 de la tarda i amb repetició els diumenges de 6:15 a 7:15. A la teva emissora favorita, Ràdio Cunit, en el 107.0 FM del teu dial. Jo sóc Àngel Tamayo, el trobador del blues.
7: Estàs escoltant Ràdio Cunit, el 107.0. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Ei, què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió a l'iniciar una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa al llunyà octubre de 1993. En certa ocasió, Marilyn, el mite Marilyn Monroe, va dir: a vegades les coses bones s'espatllen perquè puguin sorgir coses millors. Si et trobes en aquesta circumstància, ànim. Ah, i la música, segur, sempre t'ajudarà.
1: Hola, soc Joan Carles i truco de Barcelona. I abans de res, enhorabona pel programa. I després m'agradaria escoltar la cançó El asiento del conductor del grup Sniff and the Tears. Moltes gràcies i felicitats.

0: Driver's Seat, que quiso dir l'assiento del conductor, va ser pràcticament l'únic èxit d'aquesta banda britànica anomenada Sniff and the Tears, que podríem traduir com ensumar i les llàgrimes. Pertany a 1978 i jo vaig estar a punt d'agafar-li mania. Sí, és un tamarro, sí, està molt bé, però és que resulta, ja ho he explicat altres vegades, que va coincidir la novetat d'aquest disc amb el meu servei militar, amb el campamento de Colmenar Viejo, a Madrid, i per la megafonia. Tenien encallat un sintonitzador de ràdio a los 40 principales. Eren temps de transició i potser no interessava que els pobres nois escoltessin els problemes que tenia el país, les manifestacions, les vagues, els morts. En fi, eren temps complicats. No ho sé si era aquest motiu, però el cas és que els 40 repetien molt les cançons. Aquesta i Baker Street de Jerry Rafferty, que també és boníssima, doncs va haver-hi un moment que vaig dir no puc més ja. O sigui, vaig tardar molt de temps en tornar-les a escoltar. Records de tota una història, perquè tu i jo sabem, cocodril, cocodril, que la història no sembla mai història quan l'estàs vivint.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa Rivalval de l'Albert Malla,
0: a través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, que emeten el programa en diferents dies i horaris per la FM i algunes d'elles també en simultani per la tele. Per al canal de ràdio de la TDT. No, no ens veus, però és millor, perquè així pots imaginar el que vulguis. I està sonant ja la meva especial d'avui. Es diu My Life, la meva vida, i forma part de l'àlbum Carrer 52, que també el 1978 va publicar Billy Joel. És una cançó reflexiva. Parla de diversos temes com cometre errors, et sona? Addiccions, també parla de pèrdues, de la lluita per trobar-se a un mateix i la por de viure una vida sense significat o sense propòsit. És una cançó, però, que et dona impuls a voler ser lliure, a ser independent, ignorant una mica els consells de la gent propera a nosaltres, que a vegades ens frena amb consells sobreprotectors. Comença dient, per exemple, vaig rebre una trucada d'un vell amic amb qui realment vaig ser molt proper en un temps. Em va dir que no podia seguir vivint de la forma americana. Va tancar la seva botiga, va vendre una casa i va comprar un bitllet per la costa oest. I en un altre moment diu, mira, ja no m'interessa el que diguis, aquesta és la meva vida. Segueix endavant amb la teva vida i deixa'm en pau.

My Life. La meva vida. Billy Joel, el 1978. A banda del que diu la cançó, crec que és una bona cançó, que dona bon rotllo, sí. Espero que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. Tot seguit, juguem una micatona amb les versions. Looks the same as I step down from the train. En Felip Puig ens ha enviat un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, on ens fa una reflexió. Ens parla de dues cançons que ell no concreta si són millors les versions que les originals, però el que sí que pot assegurar és que van ser molt més famoses les versions que les originals. It's good to touch the green, green grass of home. Ens diu en Felip: admirat Albert, gràcies. M'encanta l'apartat que dediques als covers. Valorar una cançó és molt difícil perquè intervé la subjectivitat. Encara que a vegades hi ha molta unanimitat en admetre que certes cançons són millor que les originals. Aquestes dues que et proposo crec que estan en aquest apartat. Les dues varen encapçalar els números 1 del Regne Unit i d'Estats Units. Green Green Grass of Home és original de Johnny Darrell, nascut a Alabama el 1940, que va marxar a l'altra dimensió al 1997. Que, per cert, Felip, estem escoltant per primera vegada el programa, malgrat els anys transcorreguts, és clar, perquè sempre havia sonat la versió de Tom Jones.

Una cançó que segur que molts cocos han ballat de dos en dos quan posaven lents a les discoteques. Una cançó que parla d'unes imatges idíl·liques, de l'herba verda, del jardí de casa meva, dels meus pares, de la meva nòvia, però és que en realitat, si sabéssiu el que diu, la lletra dona molt mal rotllo, perquè tot això és el que somia un condemnat a mort unes hores abans de que el matin. Però sí, sembla una cançó molt romàntica que va triomfar molt més en la versió del Tigre de Gales, la més coneguda per tots, eh? Tom Jones.

La prodigiosa veu de Tom Jones, nascut el 1940 al Regne Unit, arribant al número 1 amb una cançó original de Johnny Depp.

0: l'amic Felip Puig, en el seu correu, ens parlava de dues cançons, de dos exemples de cançons que han triomfat molt més per les versions que no pas per l'original. La segona era aquesta, de Don McLean.
1: But life began again the day you took my hand.
0: I mira que és maca, eh? And I love you so.

Don McLean, l'home de l'American Pie. El de Vincent. Em quedo amb ganes d'escoltar algun altre d'ell, perquè en va fer moltes de molt maques. Però, amb això de les versions, va ser més important la que va fer Perry Como, que en realitat es deia Pierino. D'origen italià, va néixer a Pennsilvània el 1912. Va presentar molts shows de televisió, que, amb els que va aconseguir 5 premis Emmy. Però va ser més important la seva carrera musical, en la que va haver-hi un temps que va competir amb la veu. Li deien la veu a Frankie Sinatra. Va competir amb els millors crooners de l'època i el seu gran èxit, bé, en va tenir més de 100, de famoses, i que va aconseguir incloure les llistes, va ser aquest And I Love You So, i t'estimo tant.

Larry Como. Com us deia, nascut a Pennsilvània, concretament el 1912, que se'n va anar el 2001, quan estava a Florida. Gràcies, ben trobat aquest tema, Felip Puig, de dues cançons que van ser molt més supervendes, molt més famoses en les versions que en l'original. Però, clar, l'escoltar Don McLean, m'he quedat amb ganes d'escoltar un altre d'ell. No va ser gaire popular, però sempre m'ha semblat una preciositat. Es diu Winterwood.

0: Winterwood, hivernacle, 1971. Beethoven fa molts anys va dir: la música constitueix una revelació més alta que cap altra filosofia.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Que bonic, no? Et relaxa aquest so? És el de la companyia elèctrica Dharma. Bons i vells amics. Serveix com a introducció a un correu electrònic rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Però abans, permetem recordar-te que aquí tens una segona oportunitat. Si ara mateix t'incorpores a la nostra sintonia, ja fas tard, eh? Portem com mitja hora de programa. Però pots recuperar tots els programes emesos dels últims mesos i fins i tot anys a vegades a la plataforma iVox.com. També estem a Spotify, a YouTube, a Amazon Music o a Apple iTunes. Hi ha alguna d'aquestes plataformes que permet deixar comentaris, bons o no, sobre el programa. I, per exemple, un dels últims que he llegit a YouTube diu: posa més rock progressiu. Però en altres comentaris em deien: posa més franceses. I n'hi havien bastants que deien: posa més música italiana. Bueno, aquí, des de l'octubre del 93, intentem una cosa gairebé impossible, que és complaure a tothom. Però jo sempre tinc una teoria. Els cocos ens vam criar en un temps en què la música era cara, que no ens podíem comprar tots els discos que ens agradaven i que la ràdio era la nostra aliada. Era l'única que tenia totes les novetats, tot el que estava de moda, tot el que ens agradava ballar. Ens servia de referència per decidir-nos exactament, segons la nostra butxaca, tan jove com nosaltres, quins discos ens compraríem. Però aquella ràdio dels anys 60 i 70 posava de tot. Jo sempre poso com a exemple una vegada que després de Manolo Escobar va sonar Led Zeppelin. I així, jo crec que d'alguna manera els cocos som molt... tenim un gust musical molt ampli, molt variat. No ho sé, ho deixo en l'aire. Mira, ara en els pròxims minuts anirem forts, anirem de hard rock. No, amb l'alarma no. Però és que l'amic Xavier Uller, que diu que té 68 anys, diu: la música és infinita. A mi la música m'ajuda a viure. De sobte penso en un músic que no sé si mai l'he sentit als teus programes. És Alice Cooper, amb la cançó Under My Wheels del Long Play Killer. Saps que hi ha emissores que han tingut o tenen vetat a Alice Cooper? Ah, sí? Diu: si és el teu cas, pots posar la nostra companyia elèctrica Dharma amb els pardals de la Rambla, del magnífic Long Play Lol Com Balla. Que no té res a veure amb l'Alice Cooper, eh? Diu: moltes gràcies, Albert, un fervent seguidor teu, en Xavier Uller, salutacions i que la música no pari! Aquí no hi ha cap problema, Xavier.

Under My Wheels. El tema d'Alice Cooper que ens demanava en Xavi Uller, que no ens diu des d'on ens escolta. Ah, sí. Des de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. On sabem que tenim molts amics i on vam tenir l'ocasió de fer una festa major amb el Coco, adaptat a Sacera Vall. Aquest Under My Wheels, és a dir, sota les meves rodes, es va publicar el 1971. Però jo d'Alice Cooper recordo més Schools Out, a la sortida del col·legi, que va sonar, jo crec que més, l'any següent, el 1972. Alice Cooper, a qui li entusiasmava fingir la seva pròpia mort sobre l'escenari, ja sigui guillotinat, electrocutat, esquarterat, davant d'un escamot d'execució o en el patíbul amb una sac al coll.

0: Alice Cooper. Nascut a Detroit el 1948. Schools Out, el seu primer gran èxit a Espanya, el 72, a la sortida del col·le. Amb músiques com aquesta sortien ben forts. No és la primera vegada que sona en el programa, però ara feia molt que no sonava.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Anem al cinema? Aquest guaco guaco sona a una pel·lícula molt recomanable, que aquí es va dir El hombre de la lluvia, Rain Man, protagonitzada per un brillantíssim Dusty Hoffman. Una pel·li, parlo de memòria, de finals dels anys 80. Quina cançó o tema instrumental de pel·lícula t'ha agradat més? No és necessari que també t'hagi agradat la pel·lícula, sinó la seva música. Digue-m'ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí. cocodrilclub@gmail.com. Aquest Aiko Aiko que estem escoltant és un cant dels indis de fa molts anys, més de 100. El cantaven quan estaven contents. Des de Torroella de Montgrí m'escriu la Immaculada Cáceres, que em diu: bon dia, m'agradaria a l'espai de les bandes sonores la cançó que ballen en una escena l'actriu Kelly McGillis i Harrison Ford, i que em sembla que es diu Wonderful World. La pel·lícula era El único testigo. Moltes gràcies, Immaculada Cáceres. És un gran clàssic de Sam Cooke del 1960.

Wonderful World, món meravellós. No confondre amb una altra grandíssima cançó del mateix títol, però interpretada per Louis Armstrong. Aquesta és la de la pel·lícula Único Testigo, però bueno, que havia sortit el 1960, la pel·li és de mitjans dels anys 80. La cançó de pel·lícula preferida per la Immaculada Càceres, que ens escolta i escriu des de Torroella de Montgrí. I des de Barcelona, en Xavier Miranda ens demana la cançó de Born Free, que aquí es va dir Nacida Libre.

Born Free, nacida libre, la història d'una lleona de 1966, cançó de Matt Monroe, música de John Barry. Quina és la cançó de pel·lícula preferida per tu? Digue-m'ho per e-mail a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Pere Tafalla Gil, que em diu: salutacions amables a tots els cocos i especialment a l'amic Albert Malla, a qui considero amic per les moltes bones hores que he pogut passar escoltant-lo per la ràdio. Moltes gràcies, Pere. Diu: doncs sí, aquesta és la banda sonora que tinc entre les meves favorites, Verano del 42, perquè va guanyar l'Oscar de 1972 a la millor banda sonora original de Michel Legrand. La Jennifer O'Neill, magnífica, estava en els seus millors moments. Crec que només l'he pogut veure una vegada al cinema i seria, no sé, l'any 72, 73 o 74. L'he pogut trobar a YouTube. La qualitat de la imatge no és la millor, però no tinc Amazon Prime, així que la tornaré a veure en els meus moments lliures, perquè és una gran pel·lícula. Cordialment, Pere Tafalla Gil. Doncs aquí la tens, i amb molt de gust, perquè realment la música és molt maca.

música de Michel Legrand per la pel·lícula Verano del 42. Per cert, tu ja hi eres a l'estiu del 42? O potser ja hi eres quan es va estrenar la pel·lícula el 1972? És la música preferida de l'amic Pere Tafalla. Gil, continuem el cinema còmodament instal·lats, estem molt còmodes. I sí, és un d'aquells cinemes clàssics, dels que ja no queden, pràcticament, amb una luxosa cortina vermella que ens descobreix la gran sorpresa. Per exemple, ara projectarem Thelma i Louise, perquè així ens ho demana la Maria Victòria Profitós. Per cert, que si us interessa, Thelma i Louise està a la plataforma RTV Play i es pot veure gratuïtament. Jo vaig organitzar una preestrena de Thelma i Louise, crec recordar que era el 1993. No, perdó, el 91, va ser abans. Com passa el temps, eh? Passa que és un fàstic. Sí, el 91, ja fa una estoneta, com diu el Túria. Bueno, és una road movie, una pel·lícula de carretera. A mi m'agraden les pel·lícules de carretera. Protagonitzada per Gina Davis i Susan Sarandon, que encara ens agrada més perquè de sempre l'ha doblat la gran Maria Luisa Solà. Dirigida per Ridley Scott i amb música de Hans Zimmer. Mira, Maria Victòria, fa poc es va morir Marian Faithfull i la vam recordar, entre d'altres temes, amb la cançó que surt a la banda sonora de Thelma i Louise. Avui ho farem amb la música incidental, que jo a vegades he utilitzat com a sintonia en el programa quan m'he posat especialment tonto.

La música incidental de Thelma i Lewis de 1991 i de Hans Zimmer, la música que més li agrada a la Maria Victòria Profitós. Recordant la cançó de la pel·lícula de la Marianne Faithfull, La balada de Lucy Jordan, que ens agrada molt, eh? I acabarem aquest espai amb una proposta que, per ritme, jo crec que ara quedaria molt bé, que és la de Bagdad Café, que ens demana la Marisol des del barri de les Corts de Barcelona. Diu, creo que aún no la he escuchado en el programa, pues no, no había sonado. Gracias y larga vida al coco, Marisol. Doncs moltes gràcies a tu per escollir Bagdad Café, una pel·lícula alemanya de 1987, amb música de Bob Telson, però que escoltarem amb la cançó principal, Calling You, interpretada per Linda.

0: Calling You, cançó principal de la banda sonora de Bagdad Café, interpretada per Linda Weisler, la banda sonora preferida de la Marisol. I ara, al sortir del cinema, anem a la disco, els més ballats de la història. Una secció on també m'agradaria molt que hi participessis. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, almenys una, eh? I digue'm també, aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet José Antonio Lara, que ens diu en el seu correu: bon dia, Albert, fa un parell d'anys que no parlem. La meva discoteca era New World, a Vilafranca del Penedès. Allà vaig conèixer la que actualment era la meva dona i ja han passat 37 anys. Quins records! Salut, José Antonio Lara. Bueno, ens dius la discoteca, però no ens dius la cançó. Així que jo calculo que vas conèixer a la teva dona en aquesta discoteca de Vilafranca, New World, quan sonava sempre a totes les sessions Rudy Cosley. Perquè això és de 1988. Never gonna give you up. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: 31 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per escoltar qualsevol de les 100 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Balears i en diferents dies i horaris emeten aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Algú va dir, el que importa no és el que tens a la vida, sinó a qui tens a la vida. Els Sirex estan celebrant els seus 65 anys de carrera per tota Espanya. Ens van convidar al seu concert de Madrid. Precisament, Leslie deia a l'escenari.
2: Y vosotros debéis de pensar, estos tíos que están encima del escenario, que están celebrando, como hoy me ha pasado, 65 años, deben de tener 90. No, yo tengo 80 años. Empecé con 14, con 15, con 15. Barcelona estaba invadida por la sexta flota americana y allí vimos por primera vez lo que era un conjunto de rockabilly. Madrid, aquí venían los pijos, venían con el maletín, y aquí los aviones, la pasta, Zaragoza los aviones y en Cádiz, en Rota, los submarinos. Pero allí los marines, que eran... Todos iban al bar y montaban allí en un chiringuito de la Barceloneta que se llamaba Hawaii, que el guitarra que llevábamos solista se llamaba Benjamín. Yo tenía un grupito que nos llamábamos los Meteors. Y con aquel grupito nos lo pasábamos bomba. Pero ¿sabéis qué hubo que rompía todos los grupos en aquella época? Porque la edad que teníamos todavía no hacíamos la mili. Las novias. Ibas a ensayar, faltaban dos. Ibas al otro día, faltaba otro. Y yo decía, pero a mí las novias me gustan, pero la música, pues no, las novias. Y entonces, como todo era para divertirnos, me vinieron a buscar los Sirex, me vino a buscar este. Este lleva 3 meses antes que yo con los Sirex. Me vino a buscar y dije, como era todo para divertirnos, le dije, ¿sabes? Viva Bolola. Y dice, hombre, viva Bolola. No, hombre, no. Viva Bolula, she's my baby. Y vi que arrancaban y dije, uy, ya tengo conjunto. Y ellos pensaron, ya tenemos cantante. Y bueno, y con 17 años fuimos ya a actuar, a pasar la temporada en la costa. Y así empezamos, es decir, muy jovencitos. Y fue muy, como diría, todo muy rápido. La vida nos ha pasado por encima que yo, muy rápida. Pero muy rápida, pero ha habido una cosa que ha sido lo que me ha hecho llorar. Y ha sido el amor a la música. Que no quiero reiterarme porque lo he explicado antes. Con que vamos a hacer música, que es lo que viene a escuchar la gente.
1: Amics del Cocodril Club, estem a Madrid amb els Sirex pocs minuts abans de que comencin el seu concert de la gira del 65è aniversari dels Sirex. Què tal, Leslie? Què sents en aquests moments?
2: Que estic molt content. El de complir 65 anys és una cosa pues, que dia a dia vas donar en compte que ho vas passar. Però quan ens has corregut de fer aquests concerts amb invitats i veure de que tots els invitats, com els han dit, si tu me dices bé, lo dejo todo, això és que, nen, els Sirex s'han encantat molt contents i molt orgullosos perquè hi ha molta gent que ens estima.
1: Juanjo Calvo, què tal?
3: Molt bé.
1: I amb nosaltres també Pepe Fonseré, evidentment. Hola, Pepe.
4: Hola, què tal, com estem? Bé, aquí preparats per sortir a la plaça de toros, ja.
1: Teniu constància d'alguna banda, d'algun grup, d'algun conjunt, com es deia, als anys 60, que porti 65 anys, amb 3 components originals com vosaltres?
4: Que jo sàpiga, que jo recordi, no. No hi ha ningú més que nosaltres.
1: Això és un rècord, eh?
4: Bueno, és un rècord mentre el cuerpo aguante.
1: Leslie, estem a Madrid. Jo t'he entrevistat moltes vegades, però és la primera que ho faig a Madrid. I jo recordo que fa 40 anys vau gravar una cançó que es deia Madrid, Madrid, me desesperas.
2: Levanta ya tus posaderas.
1: Exacte.
2: Que de tanto mover las caderas se van a res de ti.
1: I a més vau tenir els dallonses de tocar-la a Madrid.
2: No, per a més invitats per dir-lo Galván. Va haver un periodista
5: Li va fer una entrevista amb el Tino Capaldi i ell li deia que pensava de ser grup català que havia cantat una canció de Madrid me desesperes. Diu, coño, los Cires. I diu, bo, pues mira si me gusten que los ja ha contratado perquè vengan a actuar per San Isidro. I el va deixar tallat. Per què? Perquè de Madrid ha cantat, tothom ha cantat 40.000 coses.
6: Home, deixa'm recordar alguna de les moltes cançons que parlen de Madrid. Aquesta, concretament, de Víctor Manuel, de principis dels 80, no diu la paraula Madrid, però parla del pirulí de Madrid, del pirulí de Televisió Espanyola, que aleshores era l'únic canal que podíem veure.

I la seva dona, Anna Belén, la padrina d'aquest programa quan vam complir 30 anys, el 1988 tampoc deia la paraula Madrid, però parlava d'algunes de les coses de la ciutat.

0: Pongamos que hablo de Madrid. Però els Ídex, al llarg de la seva història, han tocat moltes vegades a Madrid, com deia Leslie a l'escenari.
1: Nosotros con 65 años hemos pasado muchas cosas. Hemos pasado muchas cosas. Pero yo me acuerdo cuando veníamos en el año 62-63 a Madrid, al Imperator, al Paraninfo, todas las tardes, aquello no era pasada. Los pequeñiques, los relámpagos, los, bueno, los estudiantes, todos allí dando cariño y simpatía. Y la música era lo que nos ha hecho vivir, porque de todas las cosas, la más importante es la música. Gracias. I si hi ha una cançó bonica, bonica, és el Madrid, Madrid, me desesperes, perquè a part de la tonteria de se van a reir de ti, perquè era una cosa social que estaven vivint en aquell moment. Això que quan parlem de l'escova, quantes coses barreria, i barreria jo el dinero, doncs és una miqueta similar. És tocar un moment una cosa puntual i social, m'entens?, que estava passant, m'entens? Va haver-hi una quantitat en aquell moment de pobresa, que la gent estava per les cantonades demanant, i tothom havia una queixa i no ho solucionava. Els polítics. I bueno, i per qui va sortir-ho del Madrid, Madrid, me desesperes?
0: Potser algú la va malinterpretar, perquè no era una cançó contra de cap madrileny, diguem, no?
1: No, home, tot el contrari. I a més, una visió, parlant de Madrid, de dir, collons, aquest coneix ben a Madrid, quan parlava, tus viejas calles, tu escalèctric, contrastes d'ayer i hoy. Hi ha molta gent que no sap que aquí a Madrid hi havia escalèctrics.
0: Sí,
1: bueno, el mateix que...
0: Però veig que te'n recordes, però fa molt temps que no la toqueu, aquesta, eh?
1: No.
2: Es va, el repertori no. Es no va variant per no ser repetitius.

0: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: Albert, el repertori ja no el fem els directs, el repertori el fa la gent. Avui aquesta nit cantarem una cançó que fa molt de temps que no la feia, que és El sol en la playa.
2: Aquesta la vas escriure tu un dia que estaves fotut perquè t'havia deixat la nòvia.
1: Sí.
3: És nostre.
1: Sí.
4: L'Albert és un llibre obert. Estem orgullosos.
2: I estaves a la Barceloneta.
1: I estava a la Barceloneta.
2: És història. Natació.
1: Allí al club, i molt emprenyat, i vaig escriure El sol en la playa. Perquè ben veritat que la Pepa deia que era molt raro. La cançó diu que raro soy, no? Bé, total, em refereixo de que aquesta cançó, avui ve uns amics de Logroño que diuen, si no cantes El sol en la playa, quemamos el local.
2: Ostres!

0: Especial Cocodril, 65 anys de Sirex. Des de Madrid.
1: Vull, per això et dic jo que el repertori ens el fa la gent. La gent ens envia WhatsApp, aquesta, l'altra, a mi me gusta el Llogrito.
2: El Llogrito era música garatge abans de que s'inventés.
3: El Llogrito, i vam tenir els nassos de fer-la nosaltres. O sigui, aquest riff el vam treure nosaltres i la vam composar. Però en aquells moments, quan encara el rock and roll i el blues estava desconegut a Catalunya o a Espanya, nosaltres ja teníem els nassos de fer música d'aquesta. El que passa és que ens reconeixen, ara comencen a reconèixer aquests.
2: Ha tardat una mica,
3: Era la cova, bueno, nunca es tarde cuando la dices buena. Abans era la cova, que se van els peus, i ara més tipus garatge.
2: La veritat és que al començar tocava un bon garatge, que era el Pinar.
1: Però allí no gravàvem, ja actuàvem en directe.
2: Però això va ser històric, no? Que els diumenges treien els cotxes perquè toquéssiu, no?
1: Al garatge. Perdona, et fico una anècdota. I treiem els cotxes i netejàvem en serradures la sala perquè els cotxes perdien oli.
2: Ostres! No.
1: Després vam prendre altres coses, però l'oli perdien en aquella.

0: Estem amb el Sidex a Madrid. Falten pocs minuts perquè surtin a l'escenari per celebrar 65 anys de carrera, de gires, de directes, de discos, d'anècdotes, d'amics, de cançons. Pepe Fonseca, quina és la teva cançó del Sidex a destacar?
1: Bueno, com he dit abans, jo sóc totalment rock and roll, vull dir, rockero total. Vull dir, abans de tocar la guitarra ja anava a ballar rock and roll a les festes particulars, no? Vam donar per la guitarra, per tant, Sant Carlos Club.
0: El Sant Carlos Club, eh?
1: Sant Carlos Club tota la vida, sí.
0: Un dia, el malaurat amic Lluís Gómez em va dir, quan presentava el llibre dels 50 anys de Sidex, el vaig entrevistar al Lluís, i em va demanar, no sé si era el Sant Carlos o el Tren de la Costa, em va demanar el Tren de la Costa, però em va dir una cosa que em vaig quedar amb això. Diu, aquest so que trèiem, que gravàvem pràcticament en directe o en dos pistes, diu, ara no hi ha collons de treure'l.
2: Sí,
0: amb els avanços tecnològics d'ara, són incapaços els tècnics de treure el so del Sant Carlos Club i del Tren de la Costa.
1: I el Tostelos.
0: I de tus celos també.
3: N'hi ha estudis, n'hi ha màquines, n'hi ha el que tu vulguis.
0: Sí, però no és el mateix so, eh?
3: Gravàvem a l'Orfeó Gracient, a sobre d'un escenari.
0: A mi m'han dit que, com que no existia cap aparell per fer eco, fotien un micro dintre d'un pou, perquè així, com que arribava en retard, feia una mica d'eco, no?
3: Correcte, correcte,
0: així serà. Això no està cap llibre, però això es fa aquest programa per explicar-ho.
3: Això no està cap llibre, ho expliquem nosaltres perquè ho hem passat.

0: Leslie, quina cançó del Cirix esculls?
1: Te'n posaré una, que és el Maldito Mi Destino.
0: Que ja és de la segona etapa del Cirix, ja a principis dels 80.
1: És de la segona etapa, però ho tenien que tindre un carinyo especial, perquè quan van tornar al Cirix en l'any 78, precisament amb el famós Hasta Luego Cocodrilo, dona la casualitat que es van començar a sortir moltes actuacions. El Gai Mercader, que va ser el que es va fitxar, va dir, a partir d'ara comença la vostra carrera. D'això fa 47 anys. Vale. Pues aquests 47 anys de la tornada, que només vam estar 7 anys parats, dona la casualitat de que anàvem a actuar i anàvem fent el repertori que havíem fet tota la nostra primera època. Llavors jo ho tenia claríssim, que dic, nen, tenim que començar a fer temes nous perquè collons, tenim que fer temes nous perquè això no pot ser. I això s'està passant ara, que la gent ens està demanant temes nous i ja els tenim.
0: Ja els teniu,
1: Sí, aleshores segurament, si podem, aquesta primavera entrarem a l'estudi i farem temes nous.
0: Vinga, el Maldito Mi Destino, que jo sé, per exemple, que li encanta Loquillo, que ja és d'una altra generació, ell era jove quan vosaltres vau treure aquesta, i recordo que a la discoteca Cocodrilo Club un dia va venir el Loquillo en plena sessió i va dir, vengo a cantar el Maldito Mi Destino con los Cirix. I la va cantar allà a la sala del Cocodrilo,
1: Molt bé.
0: Vinga.
2: Voy a cantar una canción porque el repertorio lo habéis hecho vosotros. Os lo explico. Los WhatsApps que nos mandáis y todas estas historias, que si no cantas estas, que si no cantas la otra, que si no cantas esta, y más o menos hemos jugado para hacer un repertorio que sea al gusto de todos. Además, nosotros somos un grupo pelota, que le damos a la gente lo que quiere escuchar. Y yo no sé si nos dejarán, pero si nos dejaran podríamos estar hasta las 6 de la mañana. Porque repertorio tenemos. Esta es una de las peticiones.

0: ¿Cómo es posible morir si en este mundo no he logrado vivir?
1: El sírex és com si tinguessin dos vies paral·leles. Una és la del nostre començament, que feien rock and roll, i l'altra és quan van entrar a la Vergara, que era una editorial de llibres, que de discos no en tenien ni puta idea. I llavors el que volien era vendre discos, guanyar pasta, i va ser quan van començar a gravar Que Bueno, L'Escova, El que se muera los feos, Ellos soy Napoleón i moltes més. És a dir, vam entrar a la part comercial, però els sírex sempre hem estat rockeros. I llavors feien L'Escova, feien los feos, però sempre El Yogurito, El tren de la costa, El Tuzelos, les cançons que tenien més mala llet. I tot això és el que ens hem atingut, i tot això és el que hem arribat ara a que la gent reconegui que els sírex, pues ben veritat, eren un dels pioners del rock and roll a Espanya.
2: Nosaltres a Calella de la Costa, o sigui, tocàvem a la pista amb caçadores de cuiro, d'escai, eren d'escai, amb uns medallons aquí i fent rock and roll i dansa per Nobody But You i cançons aquestes de Come On Everybody, fent rock and rolls d'aquests. El que diu el Leslie, la Vergara ens va dir, bueno, voleu treballar tot Espanya, L'Escova. L'Escova era una cançó flamenca, era Cioto Bernascova, Jacoba, quanta cosa barreria, i la vam fer a rock, com el Que Bueno,
3: accions, que va triomfar molt més que la d'Eurovisió.
2: Exactament.
4: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Mai.

0: Leslie, sisplau, una cançó que formi part de la teva vida sentimental, del teu record.
1: Jo, amb aquesta vida, només he tingut enveja amb una persona, com a artista, eh? Per tot el més amics i els he respectat. Però n'hi ha un que li he tingut molta enveja, enveja sana. I va ser quan l'Ebris Perry està en aquest festival de Haití, era Haití, que baixa de l'avió, em sembla que era Haití, havien marcat Hawaii, mentre banco i tot. Escolta'm una cosa, ho tinc claríssim, Sweet Caroline de l'Ebris Presley.
0: Ah, però és del Neil Diamond.
1: Sí, sí, ho sé, però la versió de l'Elvis Presley.
0: Ah, doncs vinga.
1: Per mi, definitiu.
0: Escoltem-la.
2: There was a guy recorded a song last year. It was a beautiful song. The guy's name was Neil Diamond. I'd like to sing the song for you now.

0: Pepe, digue'm una cançó especial, la cançó de la teva vida, que no sigui dels Cidex.
1: La cançó de la meva vida és Moonshine Melody, dels Writer Brothers. Melodia desencadenada.
0: Bueno, molta merda, que es diu en teatre, aquell, però suposo que en concerts també, no? Sí. Vinga, que estava a punt de sortir, us heu de canviar ara.
2: No? Sí, sí, sí. Ja,
3: vinga, guapos.
2: Vinga, molta sort. Quan diguin que comencem tard per culpa teva, també t'ho direm.
4: La foto serà quan estiguin tard.

0: Cuní, el 107.0.
1: Cada dimecres,
2: a partir de les 8 del vespre a Ràdio Cuní,
1: grans orquestres
2: amb Vicenç Soler
1: i Joan Argemí.

0: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que el farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
1: Soy mujer migrada.
2: Je suis les femmes migrées.
3: Ich bin migrierte Frauen.
4: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
5: وشنرنتيني.
6: Sono donne migrati.
7: 私は移行された女性です。
8: I migrated women.
9: Estou mulheres migrados.
10: Nish tamgar, tamgazar.
1: Soc dona migrada.
11: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
1: A Radio Cunit.
11: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji. Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
12: Ay, la música. Cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
11: La CDteca, con Karen Iles.
13: Megabit Cunit, a Radio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.

Amics de Ràdio Cunit, aquí estem altra vegada amb el programa de les grans orquestres i avui us hauré de confessar que amb una gran feinada, perquè tothom tenim amics, però sempre hi ha amics que allò que t'apreten una miqueta, encara no l'has trobat aquest disc, encara no l'has trobat aquesta banda, encara no l'has trobat, i falta que t'ho diguin perquè no la trobis, no? Doncs per una mare de Déu que m'ha il·luminat, de cop i volta l'he trobat. Ell encara no ho sap, ja li faré saber, ja li passaré la gravació de Ràdio Cunit perquè se l'escolti, perquè segurament que no s'ho creurà, perquè és un incrèdul. Ell em deia, doncs, que hi havia un músic molt important, que havia sigut molt important, i jo vaig pensar, si és molt important, ja ho trobaré de seguida, tot això. Què va? No ho he trobat de seguida, no. Ho he buscat fins que no he pogut, i quan he baixat una miqueta a la guàrdia, llavors m'ha vingut. I ni més ni menys és un músic, un compositor, un intèrpret, un director de gran banda, que ni més ni menys, en l'actualitat, o sigui, us diré que el passat octubre va complir 102 anys. És un crac, perquè encara fa coses, i bé, la vida se li ha fet tan llarga que ha pogut fer moltes coses. Però bé, falta que hi hagi moltes perquè tu no les trobis, no? És allò que passa. Bé, avui portem una big band, que el líder és el tal Terry Gibbs, nascut l'any 24, l'any 1924, el disc porta per títol el número 52 de la carrer, del carrer Worldwide, i cançons de l'era del bebop. Per començar, sentirem aquesta peça famosa escrita pel Charlie Parker que es diu Groovy Night.

Bé, he triat pel primer lloc aquest tema perquè, si heu observat, hi ha instruments de corda, hi ha violes, hi ha cellos, perquè doncs, aquest el Terry Gibbs és un músic molt complet, o és, vaja, un músic molt complet, i si calia, doncs posava l'instrument que en aquell moment calia, no? Com ara ell mateix, ell és un gran vibrafonista. És un compositor, intèrpret, diuen que és únic, que el seu nom... Es va posar Terry Gibbs, però el seu nom no era aquest, era Julius Julbenko. Julius Julbenko, que és nascut a Nova York, després d'estar a la seva niñesa, va estar molt de temps a tocant la percussió, però el seu talent es va dedicar al vibràfon, va ser molt reconegut i reclutat per músics com en aquella època el Tommy Dorsey, el Buddy Herman, el Benny Goodman, i a finals dels 50 es va presentar a la Costa Oest, de manera que allà hi havia ja el bebop a punt, que ja l'esperava perquè ell s'hi agafés i per aquí va ser on es va dedicar. Escoltem a continuació aquest tema del Thelonious Monk que es diu Tot tombant de la mitjanit.

els instruments de corda, i estem escoltant diverses noies com l'Alexis Carreón, la Elena Bakulin, la Francine Watts, etc, etc. Hi ha moltes noies aquí que el Terry Gitt les va necessitar per fer aquesta gravació, que és del 2004. Té uns 20 anys. El Terry Gibbs va tenir moltes agrupacions abans de tenir la seva banda i també molta discografia, que ho trobo estrany perquè doncs, ens ha costat molt de trobar. No tan sols són nombrosos, sinó que també són el suficient, me'n dono compte, destacables com per parar d'entrar en tant a escoltar, com la que estem escoltant avui, i en tinc alguna més que buscant aquesta ni trobant d'altres. Però no és impossible, doncs, pels que tenim aquesta debilitat per les big bands, doncs entretenir-se, escoltar-lo, i que el públic li va posar el nom Terry Gibbs Dream Band, Dream Somnis, doncs,

l'orquestra del somni. No, no perquè fos tant per les violes o pel cello, sinó perquè també era un somni tenir en aquell moment els músics com el Mel Lewis, l'Al Portino, el Con Candoli, el Bob Ede Bolsen, el Frank Rosolino. Gibbs va estendre aquest somni que tenia a la seva banda amb uns arreglistes que valien molts calés, però que per ell li feien més bé de preu. Per això els va tenir, ho confesso, en una entrevista com el Bill Holman, el Bogdan Meyer, l'Arcon, el Marty Pike, etc etc. Continuem escoltant el programa d'avui amb aquesta peça arxiconeguda per totes les big bands, la portaven al seu repertori, però aquí el Terry Gibbs hi posa la seva estrellata, que és el Cherokee.

Bé, doncs la Dream Band del Terry Gibbs va marcar una època i d'una forma de fer la música amb el seu swing i el seu tempo vertiginós. També va fer moltes balades que doncs, són temes que sense cap restricció, des de composicions del Debussy a fins al propi Gibbs visitant la manera de fer del Duke Ellington, del Cole Porter o del Kern. Aquest senyor, el senyor Terry Gibbs, amb 102 anys, tenim que celebrar que tant ell com amb el seu vertiginós vibràfon segueixen en plena forma encara fa coses, i com podem doncs, mirar amb aquest disc, encara que aquest disc tingui 20 anys. Sentirem a continuació una peça que escrita i feta famosa per un gran trompeta, com el del Dizzy Gillespie, però el Terry Gibbs va fitxar en aquell moment un jove trompeta, ja ara consolidat, en aquell moment tenia 30 anys, que és el Nicholas Payton, ara ja en té 61, que va interpretar aquesta Nit de Tunísia.

El trompeter, el gran Nicholas Payton, un dia o altre li hem de dedicar un programa amb ell, perquè és un artista consolidat i reclamat per totes les orquestes de jazz i quartets i quintets que hi ha al món. Sempre està reclamat el Nicholas Payton. La carrera del Terry Gibbs com a vibrafonista i director d'orquestra abarca ja quasi més de 60 anys. Va fer més de 50 àlbums, cents i cents de concerts, actuació en clubs, en programes de ràdio. Era un nen ja, encara, aquest nen nascut a Brooklyn, va fer la seva primera gira nacional als 12 anys. Es va convertir en un músic professional l'any 1946, després de fer el servei militar, i es va juntar a l'orquestra d'en aquell moment famós Buddy Herman, i un any després, el 49, per allà el 49, va ser quan va formar la seva pròpia banda. Fixeu-vos-hi, va ser elegit el millor vibrafonista de les revistes Don Beat i Metronom, que són les millors de jazz en aquell moment. Això era l'any 1950-1956. A més, va tenir l'honor de ser l'única persona nominada per quatre categories. Amb el referèndum que va fer de jazz, de música de jazz, a la revista Playboy, des de la seva creació. O sigui, va ser el primer millor vibrafonista, millor quartet, millor big band i millor director d'orquestra. Ni més ni menys. Escoltem ara, a continuació, Amants.

escoltant alguna de les peces del Terrigit em dona l'efecte de que és com una banda sonora d'aquestes pel·lícules, aquestes comediates d'amor, no? No us ho sembla? Bé, amb unes paraules que va dir Terry Gibbs en una entrevista que li van fer no fa massa, va dir que dirigir una big band era molt gratificant per ell, perquè es aconsegueix un so particular, però també pot ser un gran mal de cap. Tots els músics són amics meus. Diu, tu sabeu el que és formar un orquestre que treballin 15 o 16 músics per tu sol? Diu, costa molt. Les confiances, a vegades, allò que diuen, les confiances maten, però és molt emocionant. El Terry Gibbs, jo ho he sabut ara, al preparar el programa, que doncs, va escriure una peça coneguda per molta gent, i molts, no tan sols al món de jazz, sinó que en música convencional, que és aquest Salt Peanuts, amb el que escoltarem la veu d'ell, perquè ell va poder posar la seva cullerada. Escoltem, és curiós, un tema molt curiós.

0: 了，
1: 走遍了，走遍了，走遍了，走遍了，走遍了，走遍了，走遍了，走遍了，走遍了。走遍了，走遍了，走遍了，走遍了。

Bé, el Terry Gibbs confessa en la seva entrevista que va ser formar aquesta Big Band va ser una de les seves ambicions primordials de la seva vida, perquè, clar, de petit va créixer escoltant el Benny Goodman, escoltant el Count Basie, i sempre va voler tenir aquesta orquestra, i la va tenir. Els músics van deixar treballs que on de cobraven més per anar a tocar amb ell, i si tenien que anar a l'altra banda, doncs agafava un substitut, però ell anava a l'orquestra titular, que era la del Terry Gibbs, una companyia d'amics, doncs, que van formar aquesta orquestra declarada en aquell moment el millor del món. Bé, ara sentim a continuació una peça que va estar escrita així en 5 minuts per un gran músic que anava a l'orquestra del Duke Ellington, que es diu Perdido.

Bé, amics, només ens queda per sentir un trosset d'una peça escrita pel gran saxofonista de Sonny Rollins, que es diu Doxy, i despedint-nos perquè, doncs, passat el de sempre, el Jaume té un rellotge que corre més que el normal. Adeu, amics, i fins una altra.

Gràcies, Txema David, que ell és un crac a l'hora de fer muntatges musicals, també a l'hora de fer bauetes i jingles, caretes també, separadors que sonen en aquest programa que es diu Hit Parade, que presenta un servidor, al Jordi Casas, jo mism, amb la col·laboració de Caco, anava a dir Méndez, Caco Méndez, nou nom, Caco Martínez i l'Esteve Llop, que no té res a veure amb el Txema, el Llop de Vic, que és el que fa, diguéssim, les cançonetes i els jingles, amb la veu també d'Ivan Cànovas, el gran doblador, sinó que és el que ens presenta també alguna que altra cançó. Doncs res, companys i companyes, benvinguts a una nova edició de Hit Parade, recuperant 70s, 80s i 90s en línia o bé a través dels podcasts d'iVox, també directament de Spotify i Apple Podcasts. També ens podeu sentir a través de la FM, per exemple, al Ripollès, a l'Empordà, Girona capital, al Gironès, a la Selva, Malleu i l'Osona, al Baix Llobregat, al Vallès, Maresme, Barcelona, àrea metropolitana, tota l'àrea i Barcelona capital, també a l'Anoia, al

0: a Sitges, que està al Garraf. Una forta salutació, companys i companyes, i com és habitual, cada setmana tenim entre nosaltres el Caco Martínez, que ens presenta alguna d'aquelles cançons que tenia guardada en algun lloc, oi, Caco?
1: Hola, amics, ja us trobava a faltar. Sé que esperàveu aquest moment, així que per alegrar-vos al finde, anem al gra. Avui, a Hit Parade, escoltarem la cantant nord-americana Gloria Gaynor, una de les grans veus de la música disco. Al llarg de la seva carrera ha mantingut rellevància internacional, explorant també el gospel i rebent premis com el Grammy. Va aconseguir fama mundial als anys 70 amb himnes com el que escoltarem avui, Never Can Say Goodbye, un track dels que ha fet història, tant per la seva qualitat musical com per ser un dels tracks més versionats i remixats de la música disco. Som-hi!

Escoltes Hit Parade. Els èxits dels 70, 80 i 90 amb Jordi Casas. Hem parit Hit Parade per remoure els teus records.

Records, d'on es va treure el Rapper's Delight de Sugar Hill Gang, o, per exemple, Le Freak, aquella de Africa. Nile Rodgers i Bernie Edwards, en pau descansi, Bernie Edwards, juntament amb Mark King, de Level 42, un dels millors baixistes del món. Eren els Chic, amb una gran cançó que es deia Everybody Dance. Avui estem així una miqueta de funk, ja que en Caco ha volgut començar amb Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, cançó que més tard de Communards Bronze Kibit, doncs,

Sledge. Una miqueta més de funk dels anys 70 a Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra i ses illes. We are

0: Hagnall,
1: un home que sembla un motxo amb un micròfon, al front de Simple Red, i quan diem Simple Red ens ve a la memòria Jericho o aquella cançó que es deia Something Got Me Started. Però bé, aquesta era una altra, no tan coneguda, però sí un dels grans temes de Simple Red. Es deia Els diners són tan pocs que no cal ni parlar-ne. Money's too tight to mention. Senyores i senyors, seguim a Anglaterra amb una de les millors veus del món. Des de Zanzibar arribava, doncs, el gran Freddie Mercury amb els Queenie, Another One Bites the Dust.

Era l'any 1984, un àlbum que es deia Welcome to Pleasure Dome, Frankie Goes to Hollywood, amb Relax, Don't Do It.

vostres. Quants records ara mateix a Hit Parade amb aquesta banda austríaca que l'any 85 va ser un número 1 amb això que es deia Touch by Touch.

Bastards, gran pel·lícula i gran cançó de Ray Parker Jr., que ara mateix recuperem en aquest programa que s'emet arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, en línia i també en forma de podcast. Molt bé, senyores i senyors, l'altre dia varen tenir, bé, ja fa dies, una notícia trista. I és que ens va deixar ni més ni menys que un home que es deia Lance Taylor. Ens va deixar el dia 9 d'abril de l'any 2026 degut a unes complicacions d'un maleït càncer. Ell es feia dir Africa Bambaataa i, acompanyat dels UB40, segurament el recordareu amb aquesta cançó que es deia Reckless. El nostre homenatge a Africa Bambaataa.

0: Hit Parade per tot Catalunya, Andorra, Ses Illes, Formentera i Ibiza.
1: Hola, Casas, xato. Ara sí que m'ha caigut la figa a terra amb aquest temarro que estàs punxant.

com una arpa que es diu Cora, de la qual era especialista aquest home que malauradament ens va deixar el dia 22 de maig de 2020. Mori Kante amb un número 1 que es deia Yeke Yeke.

0: Aquesta era una cançó apalancada, una cosa tranquil·la, que bé, que feia dormir. Va venir un DJ productor que es diu Armand Van Helden i va fer aquest remix. Tori Amos, Professional Widow, la vídua professional. Esteve Llop, què ens presentes aquesta setmana?
1: Moment de mirar enrere en el temps i de recuperar alguna cançó interessant de la història de la música de les darreres dècades. Anem a l'any 2000 per escoltar una cançó que és de música dance, però que amb ulls d'avui dia és força lenta, ballable si vols, però també la pots escoltar perfectament en qualsevol moment. De la mà del productor italià Gigi D'Agostino, una cançó molt bonica que es diu La Passione.

nit de començaments dels 90s amb el producte de Bonnie M, Milli Vanilli, el gran Frank Farian, que també feia les seves trampes musicals, òbviament, però que va convertir en or tot el que tocava. Això es deia Sweet Dreams, la Bush donant pas a Blue Dabadi amb una bonica cançó de Eiffel 65.

0: Dabadà. Gran cançó que fins i tot havíem arribat a posar l'Atlanti de Sitges, eh? On només sonava house de la bona que era. Es deien directament Eiffel 65 i ara, senyores i senyors, és l'hora dels adeus. Ens hem de dir adeu-siau. Recordeu que podeu escoltar aquest programa al podcast de iVox, el podcast d'Apple Podcast, Edit Podcast i també el podcast de Spotify, on està una mica trabat. Molt bé, us diuen adeu en Caco Martínez.
1: Hola, amics!
0: I també l'Esteve Llop.
2: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs molt bé, a punt de marxar a ritme de Ozoni Dragostea Dintei. Això és més de 2.000.

0: Nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Ràdio Cunit.
2: 107.0.
1: Radiocunit.org.
3: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
4: Soy mujer migrada.
5: Je suis les femmes migrées.
6: Ich bin migrierte Frauen.
7: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
8: Sono donne migrati.
9: I'm migrated women.
10: Estou mulheres migrados.
4: Soc dona migrada.
11: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
4: A Ràdio Cunit.
11: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji. Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
12: Ay, la música. Cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
11: La CDteca, con Karen Iles.
13: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
4: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí...
5: Cunit al dia.
4: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
5: Cunit al dia.
4: Amb Jaume Asens.
6: Eres mi fuerza y mi morada.
7: La Senda, el programa de la Iglesia Cristiana Evangélica de Cunit. Un espacio donde hablamos de temas y realidades cotidianas desde un punto de vista bíblico. Escúchanos los sábados de...

La cuina d'en John, un programa que farem tots els dimecres a les 10 de la nit. Molt bona nit, amigues i amics de la cuina d'en John.

Molt bona tarda, amigues i amics. Molt bona nit des de la cuina d'en John. Perquè ja són les 10. Les 10 de la nit, no és per la tarda. Però bueno, com fa molta calor, i avui fèiem l'últim programa d'aquesta secció fins al mes de, diguéssim, de juny. Després tornarem a vindre passat vacances. John? Sí, ara a veure si gaudim una miqueta de les vacances i podem sortir per la muntanya, podem fer caminades, però bueno, és lo que hay. Això mateix, és lo que hay. Aquí, bueno, com sempre, doncs amb els nostres consells, amb les nostres receptes i sempre doncs, gaudint d'una cosa que ens agrada molt, que és la cuina. I avui el que porto, Jordi, són unes galetes, bueno, una galet d'espàrrecs amb una miqueta de pernil. Ah, doncs molt bé, això és un plat bastant refrescant. Sí, la veritat és que sí. Molt bé, doncs ara quan et toqui, pues, el comentes? Això mateix, tio.

Doncs sí, amics i amigues, avui tenim una convidada que ella també ens portarà la seva recepta. Ja m'imagino que ja la coneixeu, filla d'una famosa, família de famosos, i son pare també era famós. Estem parlant de Tamara Falcó.

Bé, amigues i amics, avui la meva recepta és pasta fullada amb salmó i amb una miqueta de lo que serien semilletes d'aquestes de lo que serien, doncs, bueno, per poder fer lo que és tot el contorn d'aquest aquesta coca, aquest pastís. Necessitarem una massa de pasta fullada rectangular, 130 grams de salmó fumat, que estigui sobretot a lonxes, 125 grams de formatge crema, 50 grams de cogombra, 10 grams de ceba, d'aquesta, la que diguéssim, seria la ceba de Figueres, i tallada bé en juliana. Un ou, per poder pinzellar tot el que seria el pastís aquest, una cullerada d'aquestes semillites, que són de sèsam, la gran majoria, sèsam que sigui torrat i sèsam que sigui sense torrar. I un polsim de lo que seria de amapola. Una culleradeta de ceba en polvo, una culleradeta d'all en pols, mitja culleradeta de sal amb escames i una mica de cebollino. El primer que farem és posar el forn a 200 graus. Prepararem la barreja d'aquestes semilles, barrejarem, posarem sal amb escames, posarem la ceba i l'all en pols. Desenrotllarem aquesta massa de pasta fullada sobre un paper d'aquests de forn i col·locarem a una safata de forn. Amb un ganivet anirem fent puntetes perquè no creixi la part del mig i que creixi més, bueno, que la part del mig sigui la que pugi al revés i la part que no volem que pugi és la de les bandes. Marcarem amb un ganivet sobre uns 3 centímetres del borde per poder fer la marca interior i perquè el ganivet fa, diguéssim, perquè no faci aquesta pujada baixada. Pinzellarem amb la massa, amb la malou, la massa, i tot això ho barrejarem ben barrejat. Posarem primer les semillites als bordes, el que seria el sèsam, i després fornejarem uns 13 minuts. Revisar els 7 o 8 que la massa hagi quedat ben inflada per poder-la pintar i després amb un ganivet baixarem el que serien les bombolles. Deixarem refredar a temperatura ambient, repartirem el formatge sobre la pasta fullada, pelarem amb fines llàmines el que seria el cogombre, les posarem ben posadetes, posarem el salmó sobre del formatge, repartirem bé la ceba, amb una cullerada d'oli, posarem oli, i per acabar posarem el cebollino per sobre. Ja tenim la nostra recepta.

0: Bueno, John, quina és la teva recepta que portes avui?
1: Bueno, pues ja com he comentat abans, la meva recepta és la següent. Seria, pues, una galet d'espàrrecs amb pernil.
0: Molt bé, així m'agrada.
1: Però per començar, el que farem serà, pues, dir els ingredients que té. I per poder-ho preparar, per poder gaudir, el que farem serà el següent.
0: Anar dient-los, un a un. Hòstia, però em sembla molt bé, John.
1: Necessitarem una massa d'aquesta que li diuen massa brisa. Un manac d'espàrrecs, d'aquests que són trigueros, uns 250 grams, més o menys. 50 grams de formatge feta, 50 grams de tomàquet cherry, 30 grams de pernil ibèric, sobretot d'enllonxes, una llema d'ou, per poder pinzellar, una clara d'aloe vera, i una, després, sal, amb escames al gust, herbes provençals al gust, i 75 grams de mussarela. Primer, precalentarem també el forn a 200 graus. Rentarem els espàrrecs i retirarem el que seria la part més dura. Només deixarem d'aquella part tendra, que és la més bona. Després estirarem aquesta massa brisa i la deixarem sobre d'un paper d'aquests que són pel forn. Afegirem al centre la mussarela, sobretot amb una distància de 3 centímetres també del bord, i repartirem els espàrrecs amb el formatge feta, els tomàquets xerris, i tallarem també tot això a meitats. Posarem les herbes provençals. Doblarem el que seria la massa, per fer una mica cap a dintre, perquè fer el que seria la galet. Pintarem una altra vegada amb aquesta gem

Bé, amigues i amics, ara ve a l'estiu, que ja el tenim a sobre, amb aquestes temperatures tan bèsties. Sí, avui és un dia de bueno, infernal, fa una calor, no es pot anar pel carrer. Bueno, sí que es pot anar, però ja m'entens, no? Depèn de quina hora vulguis tu sortir, pues, pot ser que sembli que no, però... millor sortir ben tard. Sí. Es recomana que no ens dongui tot aquest sol en plan a l'oest i, sobretot, molt important, protecció. Sí, la veritat és que tenim que portar... Si anem a caminar, posant-se crema del 50, si pot ser. Pels braços, pel cap, per la cara... I per les cames, per jo que us pot donar el sol i van descoberts. Si vas ja a prendre un bany, doncs te'l poses per tot el cos. Sí que és veritat. Sobretot també, molt important, les persones que...

0: estem més calvillos.
1: I és que també estem poc calvillos, també, si pot ser. Posant-se sempre una gorra. O un gorro d'aquests de palla, o qualsevol cosa que ens tapi el cap. Encara que sigui, doncs, un mocador. Sí, la veritat. Allà el Vietnam portava un casco. Sí, el Vietnam portava un casco, sí. Però aquí no hi ha casco. Bueno, és per dir, bueno, pues, per preparar-nos una miqueta i per tindre, diguéssim, un estiu que sigui ferm. Sobretot, és molt important també portar un paraigues d'aquests de... una sombrilla d'aquestes de la platja, m'entens? Sí. Perquè un parasol sempre va bé per poder estar a la platja, però no estàs posat tot el rato al sol, perquè jo recrema molt. I sobretot quan vas a l'aigua. Sí, la veritat és que sí. Quan vas a l'aigua sempre també comença a fer més buf. Ja sé, que et trobes que... Sembla que no, sembla que estiguis fresquet. Però després quan surts, estàs més vermell que un pebrot. Sí, que és la veritat, sí, estàs més vermell que un pebrot. Sobretot, molt en compte amb els nens petits i amb els nens molt grans i amb nosaltres també. Pues sí, la veritat, tenim que estar sempre en compte i portar sempre un ull sobre del que serien els nens a la platja. Primer, perquè no s'ofeguin, i segona, pues, perquè no els hi passi res. Sí, la veritat, vigileu. Sobretot, doncs, bueno, si aneu ja quan es fa fosc per poder-vos banyar i tindrà, diguéssim, aquella frescor de la nit i poder-vos banyar, també aneu en compte. I ara que ve Sant Joan, pues bueno, lo de sempre, prudència en la carretera, amigos. Sobretot, ir con cuidado. I el que conduzca, que no beba. O el que beba, no conduzca. Això mateix, diríem aquesta, que el que beba, no conduzca, i el que conduzca, no beba. I... poques coses més per dir? Sí, bueno, com sempre, consells. Camineu, feu esport, mireu-vos molt i sobretot l'alimentació. Mengeu. Sobretot coses que siguin fresques, coses que siguin sanes, que no carreguin. Sobretot fruita. Podeu menjar pasta, podeu menjar també carn, podeu menjar peix, podeu menjar de tot. Però sobretot quan aneu a la platja no us atiborreu. Després ja... Sí, jo me'n recordo quan era petit que, John, que no et podies banyar si no havia passat un temps. Bueno, la veritat és que això s'ha perdut. Tot aquest tipus de coses, doncs allò de que dèiem, a veure si has fet la digestió, tot això ja s'ha perdut. Tu l'únic que tens que fer és que quan vagis a banyar-te vagis molt de compte i vagis entrant a poc a poc. El que vol el cos és que no hagi un tall de digestió per culpa de poder entrar i canviar la temperatura, doncs estàs a un puesto i de repente doncs et fiques a l'aigua i la temperatura és una altra. Llavors l'estómac el que fa és concentra totes les coses allí i et fot, bueno, doncs un tall de digestió que et deixa, i et deixa l'elo, que segur que et deixa l'elo. Sí, la veritat que sí. Bueno, amigues i amics, una setmana més aquí amb vosaltres i fins després de l'estiu no farem programes nous, per la qual cada setmana anirem sortint, però amb els programes repetits. Sí, amigues i amics, bé les vacances. Us estimem molt i disfruteu. Això mateix, disfruteu. Apa, adeu!

0: Ràdio Cunit.
1: 107.0.
0: radiocunit.org.
2: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres, de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
3: Soy mujer migrada.
4: Je suis les femmes migrées.
5: Ich bin migrierte Frauen.
6: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
7: وشنرنتيني.
8: Sono donne migrati.
9: 私は移行された女性です。
10: I migrated women.
11: Estou mulheres migrados.
3: Soc dona migrada.
12: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
3: A Ràdio Cunit.
12: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji. Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
13: Ai, la música.
1: Ràdio Cunit.
0: Al 107.0.
3: Soy mujer migrada.
4: Je suis les femmes migrées.
5: Ich bin migrierte Frauen.
6: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
7: وشنرنتيني.
8: Sono donne migrati.
9: 私は移行された女性です。
10: I migrated women.
11: Estou mulheres migrados.
3: Soc dona migrada.
12: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
3: A Ràdio Cunit.
12: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji. Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
4: Ay, la música. Cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
12: La CDteca, con Karen Iles.
14: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
4: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
5: Cunit al dia.
4: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
5: Cunit al dia.
4: Amb Jaume Asens.
6: Eres mi fuerza y mi morada.
7: La Senda, el programa de la Iglesia Cristiana Evangélica de Cunit. Un espacio donde hablamos de temas y realidades cotidianas desde un punto de vista bíblico. Escúchanos los sábados de 10 a 11 de la mañana y también en repetición los jueves a las 6 de la mañana. Y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.
8: Si vols escoltar a un artista, un grup, una orquestra, un estil o una època, has de sintonitzar en Ràdio Cunit el dijous a les 7 del matí. I si t'has perdut algun en detall, ho pots tornar a escoltar el dissabte a les 6 del matí. No t'ho perdis.
3: Això és música, amb Juan Buendía.
9: La música no ho fem, però sí en posem a través de la 107 de la FM. Cunit Sound DJs. Des del Penedès. DJs, quilòmetre zero amb denominació d'origen.
10: Siempre innovando para todas las ondas de Cunit y alrededores. Vamos, que la vamos a liar.
3: Nos escucharás todos los jueves a las 8 de la mañana y en repetición los domingos a las 3:30 de la tarde.
10: Claro que sí, desde el Baix Penedès, en la 107 de tu FM. www.radiocunit.cat.
11: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
12: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
13: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
14: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla als vianants.
11: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
3: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
15: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
16: Chinchín Costa Fleming.
17: Ha regresado.
18: He regresado con fuerza.
19: Más o menos, sí.
20: Soy María Roma y os espero en la nueva temporada de Costa Fleming, el programa del humor.
21: Oiga, me parece que usted tiene mucho cachondeo, ¿eh?
20: De la belleza, del amor,
21: ay,
20: de la alegría y de la expansión personal.
22: Sí, hombre, ¿y qué más?
23: Costa Fleming.
24: Y lo hacemos el... ¿qué día? Jueves. Jueves de 6 a 8.
3: No, no, María, de 5 a 7 de la tarde.
24: Pero menos guasa, ¿eh?
25: Y otra cosa que voy a decir, que esto es muy interesante. Cada sábado a la tarde, volvemos a poner programa.
17: Costa Fleming aquí.
3: ¡Bravo! Yeah. A Radio Cunit.
26: Porque eso no es una radio, eso es la alegría de la huerta.
2: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
0: Bona nit, són les 12 de la nit, és dijous ja, i a l'hora de les bruixes comença Megabit Cunit, un programa de tecnologia i informàtica on intentem explicar les coses d'una forma senzilla, amena, divertida i, per què no, perquè aprengueu una miqueta més i saltem aquesta bretxa digital, que avui no serà. Avui no us explicaré res. Avui parlarem de vici, realment del vici, que són els videojocs que tenim i videojocs que tenim gratis per als nostres ordinadors, per a PC. Avui ens centrarem únicament en PC. Òbviament, molts dels jocs que us diré també estan disponibles per a altres plataformes, com per exemple mòbils, com per exemple consoles, però ens centrarem en els ordinadors de sobretaula i els portàtils que tenim a casa. Jocs gratuïts, jocs que realment paguen la pena jugar i pels quals no haureu de moquinar ni un sol cèntim. Dintre capçalera i engeguem.

Doncs bé, hem agafat una petita llista dels videojocs gratuïts que podeu trobar a les diferents plataformes que ofereixen aquest tipus de jocs i d'aquí en començarem a engegar el que podeu jugar gratis en el vostre ordinador sense gastar ni un cèntim. Comencem. Vinga, va, anem a pams. Sobretot, abans de jugar a qualsevol d'aquests videojocs, una de les coses que heu de tenir els usuaris de PC ben sabuda ja, són els requisits mínims d'aquests videojocs. Per què? Perquè si poseu a jugar i teniu un ordinador que no, que més que un ordinador és una torradora, pues no tirarà cap d'aquests jocs. Sí que és cert que hi ha jocs que amb pocs requisits pot tenir una experiència de joc bona, però la majoria pues, necessitareu una targeta gràfica mitjanament decent, necessitareu un processador mitjanament nou i un espai d'emmagatzematge que sigui, com a mínim, que tingueu espai. ¿Vale? I a partir d'aquí, si pot ser un SSD que va molt més ràpid, doncs molt millor per tothom. Però això ja ho reviseu vosaltres dintre del vostre PC, si podeu o no podeu jugar aquests videojocs que us diré. De moment començarem per un dels darrers que han arribat. O sigui, aquesta és la llista del 2023, eh? Però sortiran jocs de totes les èpoques que encara són gratuïts i encara es juguen. Comencem pel primer, Halo Infinite. Si no sabeu el que és el Halo, us heu perdut una de les millors franquícies de shooters en primera persona. O sigui, portar l'arma i començar a disparar a tot el que es belluga. El Halo Infinite, el mode història no és gratuït, però el multiplayer sí que ho és. I els que heu jugat, doncs ja sabeu el que és el Halo. I els que no, doncs feu-li una ullada, perquè està molt, molt bé amb uns gràfics despampanants i funciona a les mil meravelles el mode multijugador. El mateix sistema, Counter-Strike Global Offensive. Counter-Strike ja és un clàssic. És un clàssic de intemporal, o sigui, va començar com un mod del Half-Life i a partir d'aquí ja es va desenvolupar el propi joc com a tal. Pel que no sabeu el que és el Counter-Strike Global Offensive, hi ha dos bandos de 5 persones cadascun, has de matar l'altre, bàsicament, però tenen una missió, que és plantar una bomba, hi ha uns terroristes i uns policies. Els terroristes han de plantar una bomba en dos punts que estan determinats i els policies, doncs, òbviament, ho han d'evitar en la mesura que puguin. A partir d'aquí van passant rondes i realment és un joc molt addictiu, molt ràpid i que no pots anar en plan jo soy Rambo i m'ho carrego tot perquè acabaràs al terra. En el mateix sistema de joc, estem parlant sempre, la primera llista és shooters en primera persona, tenim Valorant. Valorant de Riot Games és una de les darreres adquisicions i realment funciona molt bé. És un joc que barreja el que és el first-person shooter amb una espècie de màgia o habilitats especials de cadascun dels tipus de personatge que tens. Hi ha diferents personatges i cada personatge té unes habilitats diferents que, combinades, podeu fer un gran equip de 5 contra 5 per guanyar en el plano. Hi ha diferents missions i, a partir d'aquí, bàsicament, és carregar-te a l'altre equip el més aviat possible. Dintre de la mateixa línia tenim Overwatch 2. Overwatch, el primer Overwatch va ser de pagament, però a la versió 2, la segona versió Blizzard, ha decidit fer-ho free-to-play, gratuït, que tothom pugui jugar. La producció de Blizzard és tan divertida com l'anterior, és tan divertida com sempre, mòduls de jocs diferents, mapes realment genials, i aquests enfrontaments de 5 contra 5 fan moments molt tensos, donant la victòria que es pot aconseguir al darrer segon. A més, tenim tot l'elenco que tenia l'Overwatch i alguns personatges nous que van sortir. Més jocs gratuïts de disparos en primera persona. Destiny 2. Tot i que aquí hem de dir una cosa, la versió gratuïta del Destiny 2 no inclou la majoria de coses de la versió de pagament, però sí que et pot deixar una experiència de joc boníssima a l'hora de poder jugar en aquest shooter de ciència-ficció on tu encarnes a un personatge que ha de salvar el món, com sempre, en aquest tipus de jocs, però també hi ha incursions, hi ha mazmorres entre cometes i un fotimer de puzzles i mòduls competitius que podreu fer servir. A més, s'està actualitzant tot sovint per gaudir d'una experiència de joc més bàsica. Hi ha moltes armes, molt equipament i també podeu fer la versió de pagament, a la qual tindreu tot el mòdul història i les mazmorres i els eventos del mòdul de pagament. Però a la versió gratuïta ja us dic que és un joc espectacular. Continuem. Tenim Warframe. Warframe es va estrenar el 2013 i és un dels antics.
És un shooter bastant àgil, bastant dinàmic, en el qual hem d'acabar amb moltes oleades d'enemics que ens venen armats amb pistoles, fusibles i katanes, mentre fem moviments així de parkour. ¿Vale? Podem jugar en solitari, podem jugar fins amb 3 amics, i hem de fer front a diferents missions i activitats de tot tipus. Les estadístiques i els personatges varien d'una a l'altra. Podem fer servir el sistema de joc que més ens agradi a nosaltres, depenent del personatge que escollim. Hi ha més de 30 personatges, ja us ho dic ara. Un altre, Paladins. Paladins, bueno, és més de lo mateix, també, però també és un joc molt divertit. Va sortir per fer-hi la competència al primer Overwatch, ¿vale? I és un shooter basat en herois, també amb habilitats especials, ple de fantasia, i hi ha un fotim de personatges, campions legendaris com a elfos, dracs, duendes, i molts més que posseixen aquestes habilitats i poders únics, i que a més es poden personalitzar. Les mecàniques de disparo i de tot això estan molt ben valorades i es basa, com tota la resta, en sistemes de micropagaments que són més a nivell estètic que no pas a nivell jugabilitat. O sigui, no es donaran un avantatge per pagar. Després tenim Alien Swarm Reactive Drop. Alien Swarm no és el primer que us vindria a la ment de la part de Valve i de Steam. És un joc cooperatiu, gratuït, fins a 8 jugadors, que la vista és des de dalt. O sigui, veus el personatge des de dalt, una vista isomètrica des de dalt. Has d'anar fent missions, has d'anar fent habilitats i sempre disparant. O sigui, diguem, és més un hack and slash, tipus Diablo, amb l'ambientació de ciència-ficció, que no pas un joc de disparo en primera persona. Tens 4 classes diferents de personatges que poden personalitzar-se fins a cert punt. I també, òbviament, té el seu PvP, el seu jugador contra jugador. I desafiaments i diverses coses més. Spelunky. Spelunky és un joc de plataformes. I és dels més valorats de tota la història. I la veritat és dels més valorats per la seva qualitat i la seva generalitat i el seu gran disseny. És un indie que es va publicar en el primer moment completament gratis, i la seva versió clàssica continua sent-ho, que és una cosa que molta gent desconeix, que si vas a la pàgina oficial et sortirà per pagar, però si vols descarregar-te la versió bàsica, la versió clàssica la pots descarregar sense cap mena de cost. No és una versió en HD, la versió clàssica, però realment és un joc que paga molt la pena. Si t'agraden les plataformes, tindràs moltíssimes hores de diversió amb aquest joc. PUBG Battlegrounds. Des dels inicis és el pare, entre cometes, dels Battle Royale com els coneixem avui dia. Hi ha milions de jugadors que estan viciats en aquest joc, més que rep el seu enfoc totalment realista, i les partides de supervivència que té. Enfrontaments entre esquadrons, i des de 2022, ha passat de ser un joc de pagament a ser un joc totalment free-to-play. Encara que aquest no compta amb el crossplay, o sigui, no pots jugar amb la mateixa compte en PC i consola, són comptes diferents. Igualment, és un joc altament recomanable si t'agrada les Battle Royale. El Battle Royale és allò de et deixen caure des d'un avió i t'has de carregar els altres 99 jugadors que hi ha, mentre el mapa es va encongint per donar opcions de que us trobeu el més ràpid possible. I dintre d'aquest tipus de Battle Royale, òbviament, no podria faltar Fortnite. El Fortnite és juntament amb el PUBG, és el joc d'Epic Games que va posar el terme de Battle Royale a boca de tots els jugadors. Com tots els Battle Royale, 100 jugadors, un mapa, el mapa està encongint, amb l'habilitat de que aquí pots fer fins i tot construccions. Les claus del triomf que va tenir Fortnite, el sistema de construcció, ja us ho he dit ara, que li dona molta versatilitat quan es domina, i també l'estil visual animat dels personatges, més de tipus còmic que no pas de tipus realista com seria el PUBG. Dels darrers que han sortit, Call of Duty Warzone 2. El Call of Duty és un dels millors shooters que hi ha en primera persona, ho tenim claríssim. Però dintre dels Call of Duty, el Warzone 2 entra dintre de la mecànica dels Battle Royale.
I aquest Call of Duty Warzone 2 es basa en el Call of Duty Warzone, en el primer Warzone, i és un estil de joc diferent, el del Fortnite, diferent del PUBG, no és tan frenètic, és més pausat, un moviment molt realista, un disseny dels plànols molt verticals, que has d'estar atent a totes les direccions, però té també aquí una manca de varietat, ¿vale? Tot i així, pues, és un Battle Royale, és un Battle Royale que es pot jugar sol, tu contra tots, o amb esquadres, i una experiència de joc que, si t'agrada el Call of Duty, òbviament, amb això gaudiràs. Més, Apex Legends. Un altre Battle Royale. De Battle Royale, quan es va posar de moda, pues, ja tothom va treure el seu. ¿Vale? Apex Legends, pues, és un dels que més personatges té, un catàleg de personatges molt extens que permeten col·locar portes de transport, curar aliats, demanar atacs aeris, posar trampes, i el moviment d'Apex Legends es basa en el Titanfall 2, el que es tradueix en un joc molt àgil, en què constantment ens estem lliscant per pendents, penjant-nos de tirolines i escalant edificis. Hi ha diversos mapes, events temporals que passen cada X temps i que alteren les regles del joc, i un sistema de disparo estupendo. Marca de la casa dels creadors també del Call of Duty. Passem dels disparos i els FPS als jocs d'estratègia i gestió. Conqueror's Blade és un món multijugador massiu que també és un joc d'estratègia tàctic, a més d'un joc d'acció. La proposta de Booming és molt ambiciosa i és molt original. Comandes un senyor de la guerra amb els seus moviments, els seus atacs i les seves habilitats úniques, donant ordres a un exèrcit per enfrontar-se a altres jugadors en batalles totalment massives per conquerir el territori. Les fortaleses, les rutes comercials d'un món persistent, a poc faran que els jugadors millorin el seu castell, puguin accedir a millors unitats i armes d'assedi. Armes d'assedi per al seu exèrcit. I també pots millorar el senyor de la guerra, que el controlaràs com si fos un hack and slash, un diablo o un cosa similar. El sistema de clans, per juntar-te amb més gent, posa la puntilla d'un joc on l'important són les tàctiques, com el domini del personatge, com els aliats que escollis en cada moment. Més jocs d'estratègia gratuïts. StarCraft 2. StarCraft 2 va començar sent un joc de pagament. És una de les sagues d'estratègia de ciència-ficció, juntament amb Command & Conquer, de les més bones que hi ha. És un avanç i un després en els jocs d'estratègia, i és un dels millors, i no ho dic jo, és que és un dels millors jocs d'estratègia de la història. Gran part del seu contingut està de manera totalment gratuïta a l'aplicació de Blizzard. Per ser més exacte, és la primera de les tres campanyes que té el Wings of Liberty, que està centrada en els humans i el comandant Raynor. El mode multijugador també està totalment desbloquejat. Ja podeu fer partides multijugador, tant personalitzades entre amics com entrar dintre del que són les ladders i el sistema competitiu. I també el mode cooperatiu, que permet participar en missions de dificultat ajustable conjuntament amb un amic, ofereix tres dels seus comandants gratis. No tots, però tres dels comandants serien gratis. Mentre que la resta de comandants es poden provar fins al nivell 5. Si no l'heu provat mai, si us agrada l'estratègia, us recomano StarCraft 2, és una bestialitat de joc. Seguim. Crusader Kings. Crusader Kings 2. Aquest joc està carregat, plegat de conquestes, intrigues, corrupció i domini de territoris. És el joc que ens porta al final de l'edat escura, a l'edat fosca, i ens permeteix engegar una campanya per a la dominació cristiana des del món, de tot el món, des de l'any 1066 fins al començament de l'edat mitjana. Escollirem un senyor de la cristiantat i haurem d'anar ampliant el nostre territori al mateix temps que augmentem la glòria de la nostra dinastia. Les expansions són de pagament, ¿vale? Però el joc base, així com el joc multijugador fins a 32 jugadors, és totalment gratuït, sense cap mena de micropagament. Continuem. Fallout Shelter. Potser tenint en compte els anteriors jocs d'aquesta categoria, els pot sonar una miqueta estrany de veure Fallout Shelter aquí. Però no ens deixem enganyar. La singular estètica d'aquest joc
de Bethesda ha aconseguit reunir les característiques essencials de l'estratègia i la gestió en un carismàtic títol de dos dimensions. Us assegurem que mantenir el nostre refugi, o sigui, el Fallout Shelter, has de fer un refugi i mantenir la gent que estigui dintre viva, vale? Pues mantenir aquest refugi en marxa no serà gens fàcil, així com tampoc ho serà assegurar-nos que els nostres habitants tinguin totes les seves necessitats cobertes. És una fórmula que està molt ben portada i que ja ha sentat precedents per a altres títols similars. Continuem. Shop Titans. És un joc de rol desenvolupat per Caban Games, centrat en la construcció i gestió de la teva pròpia botiga. La particularitat d'aquesta obra és que nosaltres encarnem un comerciant i, com a tal, la idea principal és que hem de dedicar-nos a personalitzar el local, fabricar objectes per posar-los a la venda, regatear amb clients i molt més. La cosa no queda aquí. També podem reclutar diversos herois per sortir d'aventures i formar clans amb altres jugadors per progressar en els sistemes del mercat. Tot sigui per complir els nostres somnis. I ara, la categoria reina de gairebé tots els jocs multijugador gratuïts. Els MOBA. Què és un MOBA? Perquè els que no sabeu què és un MOBA és un Massive Online Battle Arena. Són un mapa compost normalment per tres carrils, carril superior, carril mitjà, carril inferior, i un centre entre carrils on hi ha una cosa que es diu jungla. Dos equips de cinc jugadors contra cinc jugadors competeixen en aquest mapa i a partir d'aquí la missió és derrocar a l'altre equip. Cada equip té una base, has de destruir la base de l'equip contrari. No sé si m'he explicat bé, però bueno, perquè sapigueu, un joc multijugador d'estratègia per equips. Number one des de que va sortir és League of Legends. League of Legends és el joc de Riot Games que és el més popular del planeta, tant en el que se refereix en nombre de jugadors com en quantitat d'espectadors en plataformes de streaming. El que hem dit, dos equips de cinc campions competeixen entre si per derrocar el Nexa, la base, de l'oponent, que estan situats cadascú en un extrem. Hi ha campions per avorrir. Si arribar a dominar-los tots, jo crec que seria gairebé impossible. Campions amb habilitats, màgies i estadístiques, cadascuna és diferent, cadascú en una posició diferent, i en alguns casos jugar amb un... O sigui, és que és un tipus de joc, depenent del personatge que escollis, és un tipus de joc diferent en cada moment. El que sí que requereix és molta coordinació entre els equips per aconseguir la victòria. Dintre del mateix sistema de joc, MOBA. El Dota 2, Defense of the Ancients, número 2. És la mateixa base de Riot Games. S'ha de dir que Dota, la primera versió que va sortir va ser la que va fundar aquest gènere dels MOBA. I no era un joc en si mateix, sinó era una extensió del Warcraft 3, que era un joc d'estratègia. Doncs com a extensió ja van haver uns programadors que van decidir modificar aquest joc per fer el que avui dia coneixem com els MOBAs. I allà va sortir Dota. A partir d'aquí, Dota va evolucionar pel seu compte i ara tenim Dota 2 des de fa una colla d'anys, que és l'herència de l'original, però no ha tingut tanta ressò com el League of Legends, perquè el League of Legends realment ho ha petat. Doncs el Dota 2 és un MOBA que és de Valve i és la mateixa base del League of Legends. Dos 2 es basa en el mateix sistema del mod de Defense of the Ancients, encara que l'objectiu sigui el mateix, acabar amb la base dels rivals. El Dota, l'economia funciona d'una forma distinta. El ritme de les partides és molt diferent. I encara que la major complexitat pugui arribar a ser discutible, sí que és cert que s'han de tenir més coses en compte a l'hora de jugar al Dota que no pas en el League of Legends. El qual no significa que el League of Legends sigui tirat i tothom pugui jugar. O sigui, té la seva base d'estratègia. Però el Dota encara ho complica una miqueta més. Hi ha més de 100 herois en el Dota totalment gratuïts i constantment s'estan actualitzant, s'estan aplicant canvis d'equilibri perquè el joc mai no arribi a ser el mateix. Continuem amb més MOBAs. Tenim l'Smite. L'Smite, que Hi-Rez Studios pues, va treure la seva versió del que ell considerava un MOBA, que la particularitat que té és que en comptes de veure com es veuen la resta, que es veuen des de dalt, en vista isomètrica, aquí es pot jugar en tercera persona, en comptes de la càmera isomètrica.
Això li dona un punt més d'espectacularitat, fent-ho més similar en perspectiva, que no en l'ús d'habilitats, a un joc d'acció. Els herois que controlem en Smite es basen en déus mitològics que controlem per vèncer els oponents fins en 6 diferents modes de joc, cadascun amb els seus propis objectius i amb un número de jugadors que oscil·la entre els 6 i els 10. A més, aquest sí té joc creuat entre diferents plataformes, el que us permetirà jugar amb els vostres amics de consoles o continuar la partida des de l'ordinador en qualsevol consola. Deixem els MOBAs i passem als jocs de creació. Jocs de creació. Què són els jocs de creació? Quan comenci a dir els noms, us sonaran tots. Comencem per primer, Roblox. Roblox és un, és un fenomen mundial. És un món de mons. Ens permet explorar nous mons de forma instantània, molts d'ells, la majoria, que han estat creats per la pròpia comunitat, i podem jugar des de jocs d'acció, combat, fins a lluita, de simuladors de vida, jocs de construcció, i pràcticament tot el que ens imaginem. A més de consumir les creacions d'altres usuaris, també podem dissenyar els nostres propis mons i objectes que posteriorment poden ser venuts a la botiga on qualsevol pot col·locar les seves creacions. Roblox realment és un altre món. Tenim Core. Si Roblox és més orientat a jugar, Core té el focus posat en crear. Qualsevol persona, sense tenir ni idea de programació, pot construir un nivell en qüestió de minuts. Per això el títol disposa d'una àmplia gamma d'objectes, materials i eines que faciliten la tarea de posar en peu un videojoc des de zero. Després ho pots publicar perquè la comunitat accedeixi a ell després d'haver escollit un sistema de monetització. Un altre sistema. Clar, em direu, aquí no està el arxifamós Minecraft. És que Minecraft no és gratuït. Ja us ho dic ara, Minecraft s'ha de pagar. Aquí estem parlant de jocs gratuïts. Passem als Autobattles Autochess. Teamfight Tactics. Els Autobattles són jocs en els que els jugadors col·loquen en un camp de batalla personatges que es van comprant de forma aleatòria perquè lluitin contra altres personatges d'altres jugadors. En aquesta batalla es tenen en compte on col·loques els teus herois, l'escenari, el nivell que tenen, les sinergies que hi ha entre les diferents classes i els objectes amb els que estan equipats. L'objectiu és ser l'únic jugador que sobreviu al final de la partida. Teamfight Tactics està integrat en el client de League of Legends. És l'aposta que va fer Riot Games en aquest gènere. I és el més popular, a més, és que ho va arrasar. Ho van treure i realment va arrasar. No va ser el primer, no és l'únic, però no sé què té Riot Games, que el que toca automàticament ho transforma en un èxit. És el més popular i es va estrenar a l'estiu de 2019. S'han introduït mecàniques noves que es poden alterar, taulers hexagonals, cada temporada es canvien els personatges i les sinergies perquè la gent no agafi sempre la mateixa i hi hagi cert canvi, i realment és un joc que és molt divertit, ocupa temps, ja us ho dic ara, ocupa temps, però és molt divertit, molt amè, i no requereix tampoc d'una complicació, d'una habilitat extrema, més enllà de pensar i avaluar la tàctica. Dintre del mateix sistema d'Autochess Autobattles, tenim Dota Underlords, que és la versió de l'Autobattle de Valve, que s'inspira, ja que el Teamfight Tactics s'inspirava en el món de League of Legends, pues el Dota Underlords s'inspira en el món de Dota 2. Afeix algunes idees distintes al gènere aquest, com el són els Underlords. Unitats molt poderoses que s'han d'escollir al principi de la partida i marquen l'estil de joc. L'objectiu és el mateix, sobreviure als enfrontaments amb altres jugadors, construint un equip de personatges amb les seves sinergies i que anirem comprant a la botiga de forma aleatòria abans del començament de cada ronda. Dota Underlords afegeix també una campanya en el joc contra bots sense connexió a internet i la possibilitat de fer tornejos fins a 8 jugadors. Val? Per últim, un dels darrers que ha arribat i que té joc creuat realment entre totes les plataformes. Val? És el Might and Magic Chess Royale. Virtut, al final és el mateix, és un autor de chess basat en l'univers del Might and Magic, però que té una virtut respecte a la competència.
que és que les partides no duren més de 10 minuts. Les partides del Dota i les partides del Teamfight Tactics poden arribar a durar tranquil·lament, si es vas classificant i vas passant nivells, a una hora te la passes jugant. I aquest, el Might and Magic, és més anem per feina. I són partides molt més ràpides, també, contra 100 jugadors i eliminant cadascun segons van perdent vides. Ara anem als jocs de rol. Jocs de rol i MMOs gratis per a PC. Comencem amb Genshin Impact. Genshin Impact és un dels llançaments free-to-play que més interacció ha generat en els darrers mesos. Per què? Perquè és un joc, una RPG d'acció de l'estudi xinès miHoYo, que ofereix una aventura amb clares referències de Legend of Zelda, que ja no sé parlar en aquestes hores, de Legend of Zelda Breath of the Wild. L'apartat visual és preciós. Si t'agrada l'estètica anime, realment és espectacular. S'està expandint contínuament, cada X temps estan traient una expansió contínua i de forma gratuïta en un món que és totalment obert. I perquè té el millor, i també el pitjor, dels gacha. Els jugadors controlen el viatge, però en el temps i el viatge se li aniran unint personatges amb les seves pròpies històries, característiques de combat i habilitats. Aquests personatges s'aconsegueixen, com en els jocs dels mòbils, a l'atzar, gastant recursos que ho pots obtenir en el joc. Però també pots comprar amb diner real. Encara i això, jugar a l'aventura, de moment, no fa imprescindible que es pagui res. I més important encara, el podràs jugar amb els teus amics sense importar si estan en PC, Play 4, dispositius Android o iOS. I podràs jugar en l'ordinador i al mateix temps jugar en el mateix compte en el mòbil. Continuem amb el MMO i el MMORPG. Un dels clàssics, que fins i tot, si el veieu, direu, hòstia, aquests gràfics estan desfasats, i tindreu raó. Però tot això és un joc que en el seu dia estava molt a l'alçada d'un triple A. Estem parlant de Star Wars The Old Republic. Qui busqui, si t'agrada Star Wars, ja directament tira-t'hi de cap, no cal ni parar-se a pensar. Si t'agrada Star Wars i ets fan de Star Wars, vés-hi directament. I busqui un joc online amb una bona història, Star Wars The Old Republic, directament. A l'MMORPG de BioWare, els creadors de Knights of the Old Republic i Mass Effect, es continua ampliant 9 anys després de que va ser llançat. I no només això. La seva opció totalment gratuïta ofereix els prou contingut com per guanyar-se un lloc en aquesta llista. Està ambientat 3.000 anys després de les pel·lícules de la saga. En The Old Republic, els jugadors poden crear un personatge escollit entre 8 classes distintes, cadascuna d'elles amb la seva pròpia història, que avançarà segons les decisions que preneu. Hi ha diferents tipus d'activitats cooperatives, un sistema per construir la teva llar en diversos planetes de la galàxia i un putimer de jocs de modes de jugador contra jugador. Sí que és cert que, a part de la versió gratuïta, teniu una versió de pagament amb un mòdul de subscripció mensual que afegeix més continguts i llibera algunes restriccions que té la compte free-to-play. Però l'experiència gratuïta us permet gaudir del joc original i 2 expansions completes fins al nivell 60. I no es puja de nivell així com així, Ja teniu joc per estona. Seguim. Dauntless. És un Monster Hunter. Dauntless és un Monster Hunter, un joc gratuït d'acció de Phoenix Labs, amb un estil visual molt animat. És un sistema de progressió que et mantindrà enganxat a la pantalla i l'objectiu és aconseguir cada cop armes variades i armadures més poderoses per fer front, òbviament, a reptes de cada cop més dificultat. Per això us podeu jugar ajuntar amb altres 3 caçadors, Slayers, que es diuen aquí, per a caçar enormes bitxos, enormes behemots i fer servir els materials de les temibles feres que mateu per fabricar nou equip i millorar el vostre. A més, teniu joc creuat amb les versions de consoles. Continuem. Path of Exile.
quan va sortir el Path of Exile, tothom va dir Path of Exile és el que Blizzard hauria d'haver fet amb Diablo 3. I pots estar d'acord o no pots estar d'acord, però al final és un Diablo, és un tipus Diablo, completament online, complexa, però complexa fins al màxim. Els jugadors, bueno, es ponen amb perspectiva isomètrica, al món de pesadilla de World Class, tornant una i altra cop a missions ja conegudes, amb els enemics que es generen aleatòriament, perquè l'experiència mai no sigui la mateixa. L'arbre d'habilitats passives que podeu fer servir per personalitzar i potenciar el vostre personatge, el personatge que escolliu, és tan gran que em sembla que no hi hauran dos personatges iguals. Les habilitats actives no s'aprenen, sinó que les gemes que apliquem a les nostres armes i els objectes que trobem són els que ens permeten fer les màgies i les habilitats que, de cadascun dels personatges. Tota l'economia del joc es basa en el comerç i l'obtenció d'aquests ítems. Les millores que s'han de que es fan als nivells més de dificultat més alts alteren de forma considerable el comportament de l'enemic i la construcció de nivells. Un joc immens, però immens, on podeu estar atrapat hores, hores i hores. Realment bestial. Albion Online. Albion Online és un MMORPG dels més estimats per la comunitat que respalda el seu, que està respaldat pel seu peculiar sistema d'economia. Permet que els jugadors creïn qualsevol tipus d'objecte i comerciar amb ell. A més, òbviament, en tractar-se d'un joc de rol multijugador massiu, ambientat en un univers fantàstic, compta també amb les seves habilitats dinàmiques. Missions, sistema de jugador contra jugador, encara que no tingui classes, exploració, construcció d'assentaments, conquesta... És un dels títols més complets del gènere i té un sistema de vista una mica particular. És isomètric, però és una mica particular. El joc està molt bé, es pot jugar totalment de franc, sense fer res de micropagaments ni res, i dona una experiència com a joc MMORPG molt bona. Tower of Fantasy, dels darrers que han arribat aquí. Va ser un fenomen. El 2022, quan va sortir, és un fenomen. És l'àmbit dels RPG en línia, seguint l'estela de Genshin Impact i combinant-la amb altres elements dels MMO. L'èxit de la desenvolupadora xinesa Jota porta els jugadors al planeta Aida, on es narra una història de ciència-ficció, en la que la humanitat sobreviu a dures penes per la falta de recursos energètics. Com en el joc de Genshin Impact, que aquí cada personatge desbloquejable té un context argumental que l'has d'anar descobrint i un estil de joc diferent al que pots treure profit en aventurar-te en un món obert amplíssim, en solitari o amb d'altres jugadors. Més MMO i MMORPG. Diablo Immortal. No podria faltar. La darrera joia de Blizzard, disponible en mòbils, disponible en PC, que és la continuació del Diablo, ¿vale? Amb un sistema que també permet clans, que tens missions diàries, que tens mazmorres aleatòries, tens les falles, tens tot el que tens en el Diablo, de forma gratuïta, amb micropagaments, si vols avançar més ràpid, pots pagar, si vols, però que no són necessaris per gaudir de tota la història i de disfrutar durant molt de temps matant bitxos a dojo amb la jugabilitat del Diablo. I a més, ara a la versió de PC del Diablo Immortal sí que s'ha afegit el suport per a comandaments, per a gamepads, etc. El qual també li dona certa vidilla. Jo l'he provat i amb el mando és diferent que amb el mouse. Igual de divertit o més. Ja us ho dic ara. Deixem els MMORPG i passem als millors jocs d'esports gratis per a PC. Konami, Pro Evolution Soccer. Tenim el eFootball 2023. Pro Evolution Soccer ha migrat al model de joc gratuït amb servei de microtransaccions i la veritat és que l'eFootball 2023 encara té molt que polir per arribar al nivell que ens tenien acostumats els senyors de Konami. Vale? Té molt a polir. Però a poc a poc van donant passos a la bona adreça. Els jugadors que vulguin jugar a l'eFootball 2023 trobaran un títol amb un ritme que vol simular els elements ofensius i defensius del futbol modern, en paraules de la desenvolupadora, i que està enfocat a la construcció de l'equip ideal i als partits en línia.
Fishing Planet. Us agrada pescar? Pues és un joc de pesca. És un joc de pesca gratuït que ens dona 19 localitzacions diferents en la que ens asseguem a l'orilla o ens posem en la nostra barca una mica endins i hem de capturar alguna de les 120 espècies disponibles. Una de les seves principals característiques és un sistema d'intel·ligència artificial que li dona a cada peix un comportament diferent i desafiant, com si fos un animal real. Disponem d'una àmplia gamma de parejos amb el que s'intenta aconseguir la màxima puntuació possible per a posteriorment presumir les funcionalitats multijugador com la taula de classificació. Si us agrada pescar, jo us dic, la pinta està... O sigui, la imatge, els gràfics són molt bons, però us agrada pescar. A mi realment no m'agrada, però jo ho deixo aquí. És un joc gratis. Passem d'esports. Anem als jocs de cartes gratis per a PC. Engeguem. Hearthstone Heroes of Warcraft. Blizzard va treure el Hearthstone Heroes of Warcraft i ho va petar. A data d'avui, bueno, continua viu, que ja és molt, per un joc d'aquestes característiques amb el temps que porten al mercat, que continuï viu és força, força, força bo. Les cartes, pues, és un joc de cartes, està basat en els héroes de World of Warcraft i després de 5 anys encara s'està afegint contingut. L'objectiu és escollir una de les 8 classes que té i construir un mazo amb les cartes que et van apareixent en les sobres i en les competicions. Bé, la sinergia, avaluar la sinergia, derrotar els teus oponents en partides estàndards i classificatòries i realment a data d'avui amb totes les expansions que han anat traient el número de cartes que tens per escollir són enormes i les possibilitats d'arribar a sinergies també. A més, a part d'això, heu de sumar també les aventures, enfrontaments que possiblement són de menys a més complicats contra la intel·ligència artificial, on es plantegen situacions en forma de puzzles i alguns modes addicionals com una sort d'autobattle, un draft i moltes coses més. Virtuts que li trobo jo al Hearthstone, que si no t'agrada una carta la pots desfer i pots

portava molts anys implementat a la majoria de taules de botigues de jocs alternatius, pues ha fet que el Magic the Gathering Online i el Magic the Gathering Arena no tingués un èxit molt gran. Encara això, realment t'està oferint exactament el mateix que tindries a la taula, amb la diferència de que aquí sí que et regalen cartes i no les has de comprar totes. L'únic problema, que aquí no es poden desfer cartes per crear cartes noves. No pots crear la carta que vulguis si està molt més a el que et surti dintre dels sobres. I que si deixes de jugar una temporada, probablement, com que les cartes es van ciclant i s'anulen les temporades anteriors, doncs probablement et trobis que si portes un any sense jugar, moltes de les cartes que tens ja no et serveixen per jugar les noves temporades. Tot i així, Magic, el que és el Magic en si, el Magic the Gathering, porta 30 anys a les taules de la majoria de gent que els agraden aquest tipus de joc. Seguim. Òbviament, si tothom té un joc de cartes col·leccionable, no podia ser menys, Riot té el seu, que és el Legends of Runeterra. Basat en l'univers del League of Legends, agafa la forma dels jocs digitals de cartes i li afegeix una mica de dinamisme i una mica d'amabilitat a l'hora d'aconseguir les cartes. Els mazos inclouen els campions que marquen el tipus d'estratègia que farà servir. I tenen cartes exclusives d'ells i cartes genèriques. Hi ha numeroses mecàniques que potser són una mica complicats d'entendre al començament, però que ofereixen molta versatilitat a l'hora de jugar. Els torns són molt més ràpids perquè després de cada carta jugada per un jugador, l'oponent, hòstia, sembla llengua la trava, realment a aquestes hores, l'oponent pot respondre amb una altra. A més, les cartes no s'aconsegueixen amb micropagaments, es poden comprar diverses a la setmana amb un límit, sinó avançant mitjançant una sort de passes de batalla gratuïts que poden desbloquejar campions, criatures, màgies, etc. I comodins que podem intercanviar per les cartes que realment vulguem nosaltres pel nostre mazo. Realment molt bo. Més jocs de cartes. Marvel Snap. Marvel Snap és... A veure, Marvel Snap surt d'una companyia on els programadors venien de fer el Hearthstone, el Heroes of Warcraft. Marvel Snap ha agafat així a la gent una mica amb el peu canviat, perquè encara que és un joc de cartes, encara està en fase beta, realment canvia molt les mecàniques. Realment és un joc que és molt maco, és molt accessible, té moltes habilitats i moltes estratègies darrere, no és un joc planell simple. És un joc que busca partides cortes, molt curtes, i estratègies molt complexes. Una última carta pot canviar totalment l'estratègia i pot aconseguir la victòria o derrotar-te. Té micropagaments, com tots els jocs gratuïts, això no canvia, vale? Però està més orientat a sistemes estètics que no pas a coses de joc. És un joc que, tant per als que no coneguin, si hi ha algú en aquest món que no coneix l'univers de Marvel, com els que no tenen ni idea dels còmics, si hi ha algú, vale? No cal. O sigui, realment és un joc que sí, està basat en Marvel, però és un joc de cartes que tothom pot entendre encara que no sàpigues qui és el personatge que estàs jugant. Passem a jocs de simulació gratis per a PC. War Thunder. War Thunder és un simulador bèl·lic massiu amb rigor històric. Els jugadors participaran en batalles multitudinàries en més de 80 mapes diferents, on participaran vehicles, militars, aeris, navals, terrestres i més de 1.000 per escollir. I tots estan recreats basant-se en els utilitzats en les guerres reals. A més, el mode multijugador hi ha modes en solitari, campanyes històriques que rememoren enfrontaments històrics i missions en solitari carregades d'acció. Un dels clàssics, World of Tanks, el shooter bèl·lic de tanks de Wargaming, és un dels simuladors més jugats del planeta amb més de 180 milions de jugadors. El títol ofereix docenes de maps inspirats en escenaris de guerra. Hi ha més de 600 tanks diferents entre els que escollir i, a part, dissenyats a partir de les màquines de destrucció creades en les potències bèl·liques del segle XX. Inclús hi ha vehicles reals que mai no van arribar a produir-se. El títol compta amb diferents mòduls, mòduls de 15 contra 15 i 30 contra 30, partides classificatòries, sistemes de clans i novetats constants que arriben a través d'actualitzacions gratuïtes. Seguim, Star Conflict.
Els més apassionats de la ciència-ficció i la refriega

0: interplanetàries, trobarà Star Conflict una obra més que interessant a la que fer-li una ullada. Aquest joc de massiu de simulació espacial i acció ens posa en la pell d'un pilot d'elit que per disputar doncs, batalles contra l'entorn i batalles contra jugadors. Per tot un univers obert, amb més de 100 naus, 9 rols tàctics i la possibilitat d'expandir la nostra flota a poc a poc. El joc de Stargem et pot tenir enganxat moltíssimes hores, però moltíssimes hores. Canviem de secció. Jocs de lluita. Killer Instinct. Killer Instinct va arribar per actualitzar els jocs de lluita de la mà de Rare i es va convertir en un dels millors jocs de lluita gràcies als seus combats ràpids, estratègics i impactants i les combos que eren de vertigen. Hi ha un mode història, múltiples modes de joc multijugador online i local i inclou un personatge entre els 25 disponibles que es poden aconseguir comprant-los o jugant al títol. Els enfrontaments tenen lloc en 20 escenaris diferents amb elements interactius. Els lluitadors es poden personalitzar i hi ha un complet mode d'entrenament que us permetrà practicar abans de llançar-vos al món competitiu. Brawlhalla. Brawlhalla és un brawler. És un títol de lluita bidimensional, a l'estil de Super Smash Bros., amb plataformes, zones a les que podem caure i un equilibri ajustat entre accessibilitat i profunditat. En el seu plantel de personatges hi ha més de 40 llegendes que podem anar aconseguint i cada setmana roten 8 gratuïtes. Té un mode multijugador local i online, amb partides de 1 contra 1 i 2 contra 2. A més de numerosos modes de joc que com capturar la bandera i party games. Un altre, aquest us sonarà més. Death or Alive, Core Fighters. La meva versió de l'anglès, ja sabeu que... Ja, pels que no sabeu anglès, és Death or Alive. La versió gratuïta de Death or Alive 6, encara que està limitada, us pot oferir un bon grapat d'hores de joc. Inclou 4 personatges... Al començament de la campanya, jocs multijugador online i joc multijugador local. El mode d'entrenament, tots els escenaris i els modes de Doha Quest i Doha Central. El títol de lluita 3D de Koei ofereix un sistema de combat estratègic. Els cops ganen els de derribar l'altre, els de derribar l'altre i les claus als cops. Hi ha sistemes de contraatac i protecció pels que no sapigueu, vale? Pels més neòfits en el gènere. I els camps de batalla són molt interactius, inclús el públic pot llançar-te de nou al ring, si caus. O sigui, si no l'heu provat, teniu la versió gratuïta, la podeu descarregar a Steam. Anem a una cosa que a mi m'agrada molt, va. Jocs de conducció o de carreres. Engeguem amb una cosa que no sabem si és un joc de carreres o no ho és. Hi ha cotxes. Que hi ha cotxes segur. Que és el Rocket League. És un dels jocs multijugador online més populars dels darrers anys, que és totalment gratis des del 2020. És d'Epic Games, els creadors de Fortnite. I Rocket League és un joc una mica raro. Vas en cotxe, això sí. És un estadi... Una pilota, 2 porteries i 6 cotxes. 3 a cada equip. L'objectiu? Marcar gol. És així de clar. Com es marca el gol? Conduint el cotxe. Empitjant la pilota amb el cotxe i fent servir les habilitats que cada cotxe té. Has d'accelerar, fer servir el turbo, saltar... has de dominar una mica la física que està dintre del joc. És un joc accessible, no és gaire complicat, però té una corba d'aprenentatge extensa. Hauràs de dedicar-hi moltes hores per preveure cap a on anirà la pilota cada cop que la toquis, o com les pots tocar, o com fer els passes cap a un dels teus companys, etc. És un joc molt tècnic, però realment, encara que no en sabeu, és molt divertit de jugar. És molt, molt divertit. Divertit. Continuem. Trackmania. Trackmania porta molts anys, és una franquícia de la marca Ubisoft, i ara ha tornat amb un model free-to-play amb el que vol fer-se un forat dintre del gènere. Trackmania proposa circuits molt desafiants en els que pots competir en solitari, si n'hi ha ni altres jugadors, tratant d'aconseguir la millor marca possible. La versió gratuïta del joc permet accedir a les noves temporades, que s'actualitzen cada 3 mesos. Els modes solitari i l'online. Hi ha una prova de l'editor de nivells. La resta de continguts, com la personalització o la competició, només es desbloquegen com a subscripció de pagament. També el joc és molt divertit. Seguim. Un altre joc de conducció que aporta més. Crossout. És cert que conduïm un vehicle, però no ho farem ni per guanyar carreres, ni per fer saltes acrobàtics, i que també, sinó per enfrontar-nos amb altres cotxes en batalles post-apocalíptiques. Si heu vist Mad Max, pues, imagineu Mad Max en un MMO. És un MMO que no pas un joc de curses. Però és cert que hi ha una molt àmplia varietat de vehicles a personalitzar, multitud de parts intercanviables entre vehicles, un arsenal enorme i diversos modes de joc en el que podem sacar molt partit dels cotxes a les personalitzacions que fem al cotxe. És un cotxe contra cotxe i disparo tot el que es bellugui. Més del tipus, que això sí, hi ha de carreres. Asphalt 9 Legends. És un joc de carreres. Aquest sí que és un joc de carreres. Els jugadors maneguen multitud de bòlits de marques com Ferrari, Lamborghini i moltes altres al voltant de circuits repartits per tot el món. Shanghai, San Francisco, Roma, El Cairo i més ciutats que estan representades en el títol de Gameloft. El joc inclou una campanya que ens permetrà desbloquejar aquests esportius i aprendrem els circuits, òbviament. Quelcom necessari per ficar-nos de ple en un mode multijugador dividit en línies bastant addictiu. I fins aquí el que es donava avui. A veure, hem fet un bon grapat de jocs, de diverses temàtiques, n'hi ha molts més, però aquesta és la llista dels més valorats, que de vegades diem, són els millors? No, són els més valorats. Jo, per exemple, d'aquí sí que hi ha alguns que puc estar molt d'acord que són els millors dintre de la seva àrea, però en altres, per exemple, em faltarien alguns videojocs que també són gratuïts i que no sé per què, pues, bueno, no apareixen en les llistes aquestes de millors jocs. Suposo perquè la gent no els agrada. Així, com a qüestió, pues, mira, dintre dels jocs de rol jo posaria també el Neverwinter, que és gratuït dintre de Steam, i molts més. Però, clar, ara, si haig de fer tota la llista, poder necessito dos programes més, perquè hi ha molts més jocs, poder no tan coneguts o poder no tan ben valorats, però al final és una qüestió, la valoració és una qüestió personal, cadascú li dona la nota al joc que més li agrada. Per exemple, sí que estic d'acord que l'eFootball 2023 té que polir moltíssimes coses, però sí que és cert que dintre dels simuladors de jocs de futbol, pues, és el millor que tenim avui dia a versió gratuïta. Tots els jocs que us he dit, tots, són gratis.
1: Estàs escoltant Ràdio...
2: Shambhala, Mons Paral·lels.
3: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
2: Shambhala, Mons Paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
3: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
4: Heavy Metal, tu programa de metal y heavy rock. Heavy Metal,
3: tu programa de hard rock y heavy metal.
4: Nos puedes escuchar la madrugada del viernes al sábado en